It's a mystery to me.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: La piscina municipal ja ho té tot a punt per obrir a partir del dilluns 29 de juny. Serà el segon estiu consecutiu que l'Ajuntament opta per la gestió directa d'aquest equipament, que no té concessió des del 2024. La piscina municipal de Cubelles, doncs, obrirà al públic aquest dilluns que ve, dia 29 de juny, i fins al 6 de setembre. La piscina estarà oberta cada dia de les 11 del matí a les 7 de la tarda. Les entrades es podran comprar directament a les instal·lacions i, per motius de seguretat, l'Ajuntament ha especificat que el pagament s'haurà de fer únicament amb targeta. Les tarifes es mantenen diferenciades entre els empadronats i els no empadronats, amb accés gratuït per als infants de fins a 2 anys. A partir dels 2 anys ja paguen. Els preus de les entrades oscil·len entre els 1 euro amb 20 cèntims i els 4 euros amb 60 cèntims, segons l'edat, la condició de residència i si es tracta d'un dia feiner o festiu. En la Junta de Govern Local del 13 de maig passat es va aprovar la incoació de l'expedient de licitació del contracte de concessió del servei públic de la piscina del poliesportiu municipal i de les instal·lacions del bar-restaurant. Tanmateix, finalment, l'executiu ha optat per reobrir la piscina aquesta temporada com ho va fer l'any passat, amb gestió directa mitjançant una empresa externa. La policia local ha denunciat 6 conductors de motos i ciclomotors en l'última campanya de control. Les infraccions detectades van ser per no respectar els senyals horitzontals. La policia local de Cubelles ha controlat en total 41 motocicletes i ciclomotors en l'última campanya que han desplegat els dies 13 i 14 de juny. Com a resultat de tots aquests controls, els agents han redactat 6 denúncies, totes per incompliments de la senyalització horitzontal. No han detectat cap infracció, però relacionada ni amb l'ús del casc ni tampoc amb la documentació del vehicle, l'assegurança, la inspecció tècnica, la documentació del conductor ni les condicions tècniques dels vehicles. Aquestes campanyes periòdiques formen part de les actuacions de vigilància i prevenció que s'impulsen des de la policia local en coordinació amb el Servei Català del Trànsit. Comença la informació pública sobre el Pla de Protecció i Ordenació del Litoral Català. Durant un mes es consultarà tant la ciutadania com els ajuntaments i la resta d'administracions i entitats del litoral, al mateix temps que continua en marxa el procés participatiu pilotat per la Generalitat. Aquest pla vol treballar per una gestió integrada de tota la franja litoral del país i vol ser el full de ruta acordat entre tots els agents que operen a la costa fins a l'any 2100. El pla té com a principals mandats abordar l'adaptació costanera als riscos climàtics, revertir la pèrdua de biodiversitat al litoral i millorar la governança de la costa. A Cubelles, en la documentació inicial, per exemple, hi ha una aposta que passa per millorar la connectivitat natural entre el mar i l'interior a través del riu Foix. Els mesos de setembre i octubre, la Generalitat preveu convocar nous tallers territorials per abordar específicament la construcció de rutes d'adaptació al canvi climàtic que estiguin adaptades a la realitat de cada àmbit costaner, que s'han de complementar amb tallers temàtics amb persones expertes de cada sector. El procés participatiu finalitzarà el mes de novembre amb la presentació dels resultats i amb les conclusions a cadascuna de les vegueries litorals que els hauran de validar. Les aportacions rebudes, tant durant el procés de participació com durant la informació pública i les consultes, serviran per concretar una primera proposta d'actuacions i escenaris de cap a on ha d'evolucionar la costa catalana. La intenció del Govern de la Generalitat és aprovar inicialment aquest pla el 2027 i que sigui definitiu el 2028. I que un cop estigui aprovat i en vigor, es podrà revisar passats 10 anys, tot i que la intenció és actualitzar-lo de manera continuada perquè sigui una, permeti una gestió adaptativa de la costa fins a l'any 2100. Un cop aprovat, el pla dedicat al litoral comportarà determinacions que poden afectar 70 municipis costaners, com Cubelles, i a 21 municipis interiors. Tornen los 40 Summer Live a Cubelles. El concert serà el dimarts 28 de juliol al Parc del Prat i actuaran Álvaro de Luna, Leire Martínez, Vico o els catalans Siderland, entre d'altres. L'emissora municipal del grup Oprisa ha confirmat aquest mateix dijous que torna a Cubelles, tal com va fer l'any passat, amb una nova proposta de la gira Summer Live que organitza en diverses ciutats catalanes i d'arreu de l'Estat. Els artistes confirmats en el cartell de Cubelles, que serà el 28 de juliol, un dimarts, a partir de les 10 de la nit, al Parc del Prat de Cubelles, són els artistes següents i tocaran Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Lala Love You i també Siderland, C-Axe i Lau Givert. El DJ set anirà a càrrec d'en David Álvarez. Més endavant es donaran més detalls de com serà aquest esdeveniment, que, si es confirma que és com l'any passat, era d'accés gratuït a la zona del Parc del Prat de Cubelles. ...454 persones han votat en els pressupostos participatius. Els resultats de quines són les propostes guanyadores es faran públics un cop s'hagin analitzat i ordenat en la taula ciutadana que vetlla per tot aquest procés. El període de votació dels pressupostos participatius s'ha tancat aquest dilluns i, segons les dades publicades per l'Ajuntament, hi hauria hagut més de 1.000 vots emesos per 454 persones. Recordem que tothom podia escollir fins a 3 opcions, és a dir, podia votar 3 opcions diferents i no tots els votants finalment han votat 3 cops, ja que n'hi ha que han triat un sol projecte o 2. Finalment, doncs, més de 1.060 vots en total. Segons les dades publicades per l'Ajuntament, la majoria dels participants són dones, 267, i la franja d'edat que més ha participat és la d'entre 45 i 54 anys, seguit dels que tenen entre 35 i 44 anys. Un cop finalitzat el període de votació, els resultats han de ser analitzats en una reunió de la taula ciutadana de seguiment dels pressupostos participatius, que serà l'encarregada de validar el procés i determinar quines han estat, finalment, les propostes més votades per la ciutadania. Per l'elecció de les propostes guanyadores es tindrà en compte el nombre de vots obtinguts i el seu pressupost, que no podia superar, recordem, els 75.000 euros. Les propostes més votades s'aniran sumant fins a arribar als 300.000 euros de la dotació d'aquesta convocatòria. Ja estan obertes les inscripcions per les activitats de la gent gran del curs 2026-2027. L'oferta organitzada per l'Ajuntament inclou propostes orientades a la pràctica d'activitat física, l'emprenentatge, l'estimulació cognitiva i la participació social. L'Ajuntament de Cubelles ha obert el període d'inscripcions d'una programació consolidada que oferirà en total una vintena d'activitats diferents distribuïdes en més de 50 grups i horaris. L'oferta inclou propostes que van orientades entre les activitats esportives, per exemple, hi ha pilates, gimnàstica, ioga, ball en línia i caminades, o també tallers de memòria, anglès, català, ortografia, càlcul i raonament, noves tecnologies, pintura, manualitats, patronatge i confecció, i també activitats als horts urbans de Can Travé i propostes lúdiques com el ball dels dissabtes. La programació, a més, també manté la seva aposta per acostar les activitats en diferents barris de Cubelles. D'aquesta manera, més enllà del casal de la gent gran situat al centre, les sessions es desenvoluparan també a Mastradé, al Corral d'Ancona i a la sala sociocultural, una distribució territorial que vol fer més fàcil l'accés als serveis i que vol fomentar també la participació de les persones grans que viuen en aquests barris. Les activitats, recordem que s'adrecen a persones majors de 60 anys o pensionistes que estiguin empadronats o siguin residents al municipi, tot i que també hi poden participar persones a partir dels 55 anys o prejubilades, sempre que hi hagi places disponibles. Per inscriure's a les activitats, les persones que vulguin participar per primera vegada en alguna de les activitats hauran d'omplir la seva sol·licitud al Casal de la Gent Gran del 23 al 30 de juny, de les 10 del matí a la 1 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre. Les renovacions de places es gestionaran directament amb les monitores responsables de cada activitat. D'altra banda, recordem que la regidora de Gent Gran, Alexandra Corbillo, ha destacat que aquest any estan acabant d'enllestir un procés de licitació del servei de dinamització del Casal d'Avis, que confia que serà un servei que permetrà oferir encara més opcions.
2: La veritat que podem fer projectes més xulos, ja vindré aquí a la ràdio quan s'incorpori aquesta persona, i la veritat que donarà una vida, un altre dinamisme, perquè bueno, m'agradaria doncs, posar en marxa activitats més culturals també, més lúdiques a nivell cultural. Fer excursions, per exemple, que també crea vincles. Uh-huh. És una manera d'aprendre, l'aprenentatge és molt important, no? Continuar aprenent coses durant tota la vida. Jo continuo estudiant i és precisament per això, no? Perquè si tens inquietuds artístiques o d'aprenentatge d'interessos que a tu t'agradin, doncs fer excursions culturals, tot això fa que envelleixis menys.
1: La programació per la gent gran 2026-2027 inclou tota mena d'activitats esportives, formatives i lúdiques que estaran repartides, com hem explicat, en diferents equipaments municipals. A més, també estan repartides en dies diferents i franges horàries de matí i de tarda. Els infants i joves entre 8 i 16 anys que tinguin el carnet de la Biblioteca de Cubelles ja poden participar al programa Llegir té premi. La iniciativa de la Direcció General de Drets Culturals, Creació i Biblioteques de la Generalitat, en col·laboració amb la plataforma digital Legiland, i que s'anomena Llegir té premi, té l'objectiu de promoure la lectura, compartir-la, millorar la comprensió lectora i acostar els serveis de les biblioteques entre els infants i joves durant les vacances d'estiu. Aquest any l'activitat es desenvoluparà entre el 25 de juny i el 31 d'agost, amb totes dues dates incloses. I com funciona? Doncs els participants poden seleccionar les lectures entre més de 1.116 títols diferents, que són en català, en castellà, en anglès i títols de lectura fàcil. La selecció de les obres permet oferir un seguit de propostes de lectura adequades a l'edat i als interessos, des de llibres clàssics fins a les últimes novetats de literatura juvenil. Algunes de les lectures estan disponibles per llegir a la mateixa plataforma, a Bibliodigital, el servei de préstec digital de les biblioteques públiques de Catalunya, o mitjançant Atena, que és el catàleg de la xarxa de biblioteques públiques. Els participants responen un seguit de preguntes sobre allò que han llegit, amb els encerts aconsegueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces d'un avatar, guanyar medalles digitals i pujar en les classificacions per optar a més premis. Des de les biblioteques públiques de Catalunya fan el seguiment virtual de l'activitat lectora dels seus usuaris i poden fer recomanacions i animar-los a mesura que llegeixen i progressen en aquest joc que, tornem a repetir, es diu Llegir té premi. L'organització enviarà les seves biblioteques de referència els premis físics, que seran rellotges intel·ligents, punts de llibre i lots de llibres infantils i juvenils perquè els usuaris puguin anar a recollir-los. Cubelles es prepara pel pas del Tour de França el diumenge 5 de juliol. L'Ajuntament ha engegat una campanya informativa sobre les limitacions de mobilitat que provocarà aquest esdeveniment i també les activitats paral·leles que s'han organitzat. El Tour de França, la cursa ciclista amb més prestigi del món, creuarà Cubelles en la segona etapa de l'edició d'aquest 2026. Concretament, el pròxim diumenge 5 de juliol, els ciclistes professionals travessaran la vila per l'Avinguda de Catalunya, la C31, cap a 3:45 del migdia. Tot i que el pas del pilot serà ràpid i breu, segurament en aquell moment pedalaran a uns 50 km per hora, el regidor d'Esports, David Kesbisser, ha comentat que així tot serà un fet històric per Cubelles.
3: Per les reunions que hem tingut, el pas és molt ràpid, és a dir, a la que ens despistem ja estaran passats. Per Cubelles, per les poblacions que ens està afectant, és important. És a dir, jo crec que és algo històric que el Tour de França doncs, passi per Cubelles. I la veritat que estem molt contents. Sí que és cert que a nivell de la repercussió doncs serà molt alta, és a dir, el tema de tallar doncs, la circulació de la carretera, doncs serà una mica caòtic per l'usuari, que no, sobretot el despistat que aquell dia no sàpiga que hi ha el Tour de França, però per part nostra, ostres, contents de que passi i poca cosa més.
1: Malgrat que la presència dels ciclistes a Cubelles serà fugaç, es preveuen limitacions de mobilitat durant tot el dia, ja que els precedeix i els acompanya una caravana ben àmplia de vehicles de tota mena. Per aquest motiu, l'Ajuntament està informant de múltiples maneres per donar a conèixer les afectacions més importants al trànsit, bàsicament per circular i per creuar entre una banda i l'altra de la carretera C31. L'entrada i sortida a Cubelles s'haurà de fer per la carretera del Pantà, la BB-2115, en l'accés de la Masia del Salze, creuant el Corral d'Ancona i Ricreu. Els desplaçaments en direcció Cunit es podran fer per l'avinguda de l'11 de setembre i el pas del torrent d'en Pedro. I les zones de la Gaviota i el Parc de Cubelles hauran de fer servir el pont que connecta amb el polígon de les Salines. Els vianants tindran les opcions dels passos soterrats, situats al passeig de Narcís Verdagí i al carrer de l'estació, i també el pas sota la carretera del carrer del Raval del Torrent, un punt al costat del riu Foix que també serà l'únic lloc per on podran passar els vehicles per creuar d'un cantó a l'altre del municipi, de la zona per sota de la carretera a la zona per sobre. D'altra banda, l'Ajuntament també ha anunciat que durant el matí del 5 de juliol es faran activitats relacionades amb el Tour de França a la plaça de la Fita.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Nou de cada 10 incendis són causats per persones. A les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
0: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Ja fa uns dies que es va tancar el curs escolar, també doncs s'ha fet darrerament a la llar d'infants La Draga els sortejos i també les matriculacions de cara al curs vinent, i de tot plegat en volem parlar amb la regidora d'ensenyament de l'Ajuntament de Cubelles, Renata Bedós, que ens visita avui aquí als estudis de Ràdio Cubelles. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I bé, com deia, doncs s'ha tancat un curs que sí que doncs en els darrers mesos ha estat sobretot marcat per les vagues, no? Protestes aturades que sí que inicialment doncs havien començat sobretot a secundària i primària, però que doncs aquest 2026 també s'han donat en el sector dels 0-3 anys, no? Que afecta més directament, diguéssim, les competències que té l'Ajuntament, no? De la llar d'infants. Bé, com heu viscut també des de l'Ajuntament de Cubelles aquesta situació, no? Aquest curs, no? Com valoreu també aquest final de curs des del punt de vista del govern municipal?
2: Doncs amb respecte cap a les reivindicacions que fan el personal docent i amb tranquil·litat. No han hagut tampoc afectacions a nivell tant de les escoles, instituts, com de la pròpia llar d'infants, però evidentment amb respecte cap a les reivindicacions que fan els treballadors, tant de les treballadores de les llars municipals com tot el personal que treballa a les escoles i als instituts.
1: Sí que doncs hi va haver un moment que semblava que s'arribava a un acord, però finalment doncs sí que hi va haver una majoria es va fer una consulta i una majoria dels docents doncs van rebutjar aquest acord. Per tant, doncs podria haver encara, no, de cara a l'inici del curs que ve, alguna aturada més, alguna protesta més, oi?
2: Sí, d'un inici hi va haver un acord amb dos sindicats, amb l'UGT i amb Comissions Obreres, però són dos sindicats que són minoritaris en el sector de l'educació, i sí que posteriorment hi va haver un primer preacord entre el Departament de

0: l'educació i majoritàriament l'USOC, que és un dels sindicats majoritaris, però es va fer una consulta i majoritàriament els membres del professorat que estan en aquest sindicat van dir que no, igual que la CGT des del primer moment va dir que no es volia adherir a aquest acord. Per tant, doncs, entenc que sí, que si no hi ha acord i el personal docent no està satisfet amb aquest acord, doncs possiblement suposo que sí que hi hauran reivindicacions en el proper curs.
1: Clar, evidentment, doncs, en el cas de les escoles i els instituts, doncs, l'Ajuntament no té competències directes, però sí que, no, en el cas de 0-3 anys, aquí ja hi havia hagut, no, una situació de vaga, no, concreta, en el cas de la llar d'infants. Ara, doncs, hi ha hagut tot el col·lectiu, diguéssim, a tot l'Estat, doncs, s'ha fet aquesta protesta, i bé, sembla ser que hi hauria novetats, no, perquè el govern espanyol, doncs, ha fet públic que segurament, doncs, hi hauria un decret que, si tira endavant pel Consell de Ministres, reduiria les ràtios també a les llars d'infants. Per tant, doncs, això sí que podria afectar, no, directament al servei que es dona des d'aquí, des del municipi.
0: Sí.
1: Bé, què en pensen d'aquesta decisió del govern espanyol d'abaixar les ràtios a les llars d'infants i com aquí es podria, doncs, tirar endavant? O què suposaria?
0: Bé, si s'aprova s'haurà de tirar endavant. Per tant, sempre és una bona notícia que hi hagi una baixada de ràtios. De fet, una de les principals queixes és que aquesta baixada de ràtios, com sempre hi ha com un cert marge, en el cas de Cubelles, per exemple, no es donen aquestes baixades de ràtios, sinó que, sobretot per la matrícula viva, al final tenim les escoles bastant atapeïdes. Tant les escoles com els instituts no tant, però les escoles sí que els tenim molt força atapeïts. En el cas de la llar d'infants, aquest serà el segon curs en el que hi haurà una ocupació plena i llavors, si s'han de reduir les ràtios, doncs s'hauran de reduir amb una bona decisió que ha pres el govern és que no s'aplicarà aquesta baixada de ràtios en el proper curs 26-27, ja que ara mateix no estem preparats per fer aquesta baixada de ràtios, no? Però en el principi la idea és que sí que es faci en el curs 27-28 i per tant esperem que tinguem aquest any de marge per poder adequar en aquest cas la llar d'infants municipal, ja que ara mateix les aules, tenim dues aules d'infants d'I0 que tenen una ràtio de 8 nadons. Segons aquest decret haurien de ser 4. Per tant, doncs, clar, estem parlant de que tenim ara mateix una llar d'infants a tope o totalment ocupada, i per tant, si fem una baixada de ràtios, hauríem de valorar, doncs, si en aquest cas tenim ara mateix 16 nadons matriculats en I0, si fossin ràtios de 4 estaríem parlant de 4 classes. Clar, això hauríem de veure com això s'articula a la pròpia llar d'infants. Tenim un any per davant, però sí que s'haurà d'anar gestionant això.
1: Clar, caldria incorporar educadores, més educadores de les que hi ha actualment.
0: Sí, també estava parlant de les instal·lacions, per tant haurem de mirar com s'adequa tot això.
1: Bé, en tot cas, les dades també de com serà el curs que ve, ara ens les estava comentant. En el cas de la llar d'infants La Draga, es va haver de fer sorteig, no? Això vol dir que hi va haver més preinscripcions que l'oferta que podia donar l'Ajuntament o depèn, no?
0: Sí, vam tornar a tenir una sobrematriculació sobre l'oferta inicial, sobretot en el grup de IU, per tant vam haver de canviar l'oferta inicial. Es va canviar l'oferta inicial i tot i així es va haver de fer un sorteig. Del que sí que després d'aquest sorteig i un cop fet a la matriculació, tots els nadons que estaven empadronats a Cubelles, tots aquests han entrat a la llar d'infants. Sí que hi han casos de nens que estan en llista d'espera. Però en principi tots aquells nens nadons empadronats que empadronats a Cubelles, tots tindran plaça a la llar d'infants municipal.
1: O sigui, tots els empadronats que van demanar plaça aquí l'han tinguda.
0: Sí.
1: I bé, pel que fa, diguéssim, a la resta de cursos, no? I 0 ja ho hem comentat, i 2, no? Que recordem també que està subvencionat per part de la Generalitat, oi? ara mateix quina és la situació?
0: La situació ara mateix és que tenim plena ocupació, hi ha 27 places ofertades i aquestes 27 places estaran ocupades i tenim ara mateix, si no recordo malament, 4 places, 4 aules i per tant tenim uns 80 nens en I2. I tenim de les ofertades d'IU, que eren 36, hi ha 32 que estan ocupades per empadronats. Sí que quedaran 4 que s'ocuparan segurament amb la llista d'espera que ja hi havia. I de nadons hi hauran una plaça, que hi hauran, perdó, dos places que quedaran lliures. I el que farem ara és, un cop han entrat tots els nadons que estan empadronats, ara seguirà seguint l'ordre del sorteig amb les persones que no estan empadronades, per si encara estan interessades en poder-se matricular. La idea és que segurament s'ocuparan totes les places al setembre, com va passar l'any passat. Mm-hmm.
1: I un altre aspecte és que continua de moment el contracte prorrogat, oi? En el cas de mm-hmm. la llar d'infants... Hi ha la intenció de poder treure'l, veient també doncs, que ara potser s'aprova aquest decret. Uh-huh. No sé si l'Ajuntament doncs, preferirà esperar-se i potser doncs, acabar de saber quines uh-huh. són les ràtios reals per ajustar, no, el cost d'aquest contracte. Uh-huh. Vaja, no sé què ens pot dir.
0: No, la idea és tirar-lo ja endavant. Estàvem esperant a tenir el pressupost, ara ja el tenim, per fi, perquè l'any passat no vam poder tirar-ho endavant perquè no vam tenir pressupost. Aquest any sí que tenim pressupost i, per tant, la idea és tirar-ho ja endavant. Ara mateix doncs, tenim un col·lapse al Departament de Contractació perquè no només hi ha pendent el contracte de la Draga, sinó que hi ha altres contractes, però bueno, si a mi ho preguntes, la prioritat absoluta és la llar d'infants. La idea és que sí, que en breu, ara sí que és veritat que tenim bastants contractes a treure abans durant l'estiu, hem estat treballant amb el contracte de socorrisme a les platges i ara hi ha altres contractes pendents, però la idea és que el més aviat que puguem, més aviat que tard, doncs ens hi posem amb el contracte de la Draga, perquè estava tot preparat, l'únic que faltava era el pressupost, perquè respecte al primer pla de viabilitat, el segon pla de viabilitat suposava un increment de l'import de licitació i per tant no podíem fer-ho amb un pressupost prorrogat. Havíem d'esperar que hi hagués un nou pressupost que dotés de més partida de més diners a la partida de la Draga. Ara mateix aquest pressupost ho recull i per tant doncs, la intenció és que surti el contracte a la licitació el més aviat possible. Si hi ha canvis, jo espero que aquests canvis vinguin acompanyats de suport, ja sigui de la Generalitat o del propi Estat Central, perquè és que si no podem fer front. Per tant, nosaltres de moment tirem amb el que tenim, perquè a més és un contracte que tothom està esperant l'Ajuntament, perquè ara mateix, com bé dius, és un contracte prorrogat i no podem continuar amb un contracte prorrogat. Ho està esperant l'empresa, que és la primera que està esperant tenir un contracte en vigor, tal com hauria de ser, i l'està esperant les treballadores, perquè si segurament doncs, no, el nou contracte no complirà totes les expectatives que elles tenien, però sí que suposa un increment respecte al que ara estan cobrant les treballadores, tot i que hi va haver una millora amb les condicions del conveni laboral, que això va millorar alguns dels sous, sobretot de les treballadores que menys cobraven. Jo insisteixo, estem aquí, no tornarem enrere, no tornaré a explicar tot el rosari que vam patir, però justament estem aquí perquè es van haver al·legacions al primer pla de viabilitat. Si s'hagués acceptat el primer pla de viabilitat i en aquell moment hi havia pressupost, hagués tirat aquella licitació endavant. En el moment en què es van millorar les condicions i es van sobredotar el contracte de la licitació de la Draga, doncs llavors hem hagut d'esperar que hi hagi un nou pressupost, que esperem que, com ara ja tenim el pressupost en vigor, doncs esperem que la licitació pugui tirar en breu.
1: Perfecte, doncs tan bon punt surti, doncs en tornarem a parlar d'aquest contracte i també doncs, si acaba tirant endavant aquesta aquesta intenció que té el govern espanyol de baixar ràtios, doncs també doncs, aviam com es pot adaptar, no? Si parlem d'instal·lacions, també hi ha hagut durant aquest curs les AFAs que han demanat també tenir més cura de la climatització de les aules, no? Això és no és un tema que vingui de nou. Els últims anys doncs sí que ja al maig està fent molta calor aquí a Cubelles, també al setembre, evidentment, quan comença el curs. En el cas de llar d'infants també hi ha servei durant l'estiu i suposo que això també també els pot afectar. No sé si en aquest sentit l'Ajuntament pot fer res per millorar doncs aquest confort climàtic que reclamen les AFAs i bé, els centres educatius de Cubelles.
0: Sí, en el pressupost aprovat hi ha un dels motius pels quals no es podia fer inversió era que justament estàvem amb un pressupost prorrogat. Ara tenim un pressupost en vigor i això vol dir que es poden fer les inversions, que amb un pressupost prorrogat no és possible. Llavors, en el cas del pressupost que està aprovat i en vigor des de fa pràcticament una setmana, en aquest pressupost es preveu tant la tirada endavant d'aquests pressupostos participatius, que el que suposaven era una renaturalització dels patis, això ja millorarà les condicions de sostenibilitat dels patis, i per una altra banda, el que tenim és també una altra partida per tal de millorar la climatització a les escoles. En principi, totes les escoles i una partida per tots els centres educatius i això és el que esperem poder tirar endavant ara que ja el pressupost ja està aprovat.
1: I això es podria fer també a l'escola Maricel, no? Que és un cas una mica especial, no? Que gestiona la Generalitat. L'Ajuntament també podria aquí fer aquesta inversió? O...
0: Hauríem de parlar-ho amb el departament. No crec que hi hagi problema en el sentit que sí, home, si és una millora, però això hauríem de negociar-ho amb el departament, que és el titular. L'escola Maricel, per si algú que ens està sentint no té aquesta informació, és una escola que l'edifici no és de l'Ajuntament, sinó que és com una mena de leasing que va fer el departament i per tant, aquest edifici no és municipal, sinó que pertany al propi departament, que és qui s'encarrega del manteniment i a més a través d'una empresa. Això també ha generat bastants conflictes a l'hora de poder fer el manteniment, però sí que esperem que les escoles, totes les escoles, incloent el Maricel, pugui gaudir d'aquesta millora. De fet, s'han fet algunes millores, com pot ser, a part que el Servei Municipal d'Obres sovint fa actuacions, poder algunes no li tocarien, però sí que les fa, i per exemple s'ha canviat s'ha millorat el que és la xarxa, sí que és veritat que és la xarxa de separació amb el terreny del darrere, que és un terreny municipal, però alguna actuació sí que s'ha fet al Maricel.
1: I també va sortir doncs una línia d'ajuts des de la Generalitat, diria que a Cubelles li podien arribar per tocar més o menys uns 200.000 euros, sí. Que els ajuntaments no podíeu dir doncs faria falta això, faria falta allò. En quin punt es troba la tramitació d'aquests ajuts?
0: Doncs ara mateix el que han sortit són les bases, falta la convocatòria i el que de moment haurà de fer l'Ajuntament és adherir-se a aquesta convocatòria i encara tindrem uns anys per poder fer l'execució d'aquests 200.000 euros. Execució que decideix l'Ajuntament. L'Ajuntament decidirà on anirà a parar aquests 200.000 euros. Clar, la intenció és que vagin a parar a l'escola Chelle Rebel, que poder és la més necessitada perquè és la més antiga. L'escola Vora del Mar té altres desperfectes que també cal millorar, però això ja depèn del departament i per tant estem reclamant que hi hagi aquesta solució. De fet, ja hi va haver unes obres a tota la façana per tal de millorar perquè hi havia filtracions a la façana i això ho va fer el departament. Però, en principi, aquests 200.000 euros haurien d'anar al Chelle Rebel, que és qui té més deficiències a nivell de l'estructura de l'escola, més que res perquè és una escola de 70 anys. I, evidentment, doncs, té més desperfectes que altres escoles que són molt més noves.
1: I s'han de repassar, no? Bé, una mica com va passar amb aquell mur, no? Que en aquell moment es va fer doncs, una obra d'urgència i ben feta com tocava. Però hi ha altres elements, no?, que s'ha anat veient que ja són molts anys, no?
0: Clar, s'hauran de mirar tot el que és la sostenibilitat i possiblement doncs, s'hauran de mirar totes les estructures que siguin les correctes. Cal fer millores. Jo a mi em fa molta il·lusió, molta gràcia quan arribo a l'escola Charlie Rivel, però si veus el terra d'infantil és el mateix que quan jo anava feia uns anyets, i per tant cal fer aquest canvi. No vull tampoc alarmar ningú, vull dir que esperem que no torni a caure cap mur ni res semblant, però sí que caldria fer obres d'adequació per millorar el confort dels infants que van a l'escola Charlie Rivel.
1: I bé, de cara al curs que ve, sí que doncs, tant a les escoles, al final l'oferta es va acabar adaptant no? a les necessitats que havien expressat els mateixos centres i l'Ajuntament, i en el cas dels instituts també, no? bastant, sobretot doncs, en referència a primer d'ESO. En aquest sentit, s'entén que doncs, ara la relació amb el Departament d'Educació pel que fa a l'oferta, no? Ha millorat, no?, aquest curs una mica respecte
0: a
1: l'anterior.
0: Sí, el que passa és que sempre, malgrat anem avançant, sempre hi ha més reivindicacions, no? En el cas de les línies, sí que és veritat que es va fer com aquella comissió de proposta al departament sobre què és el que es volia demanar, i el departament va acceptar el que se li va proposar en aquest cas, però clar, ara tenim un altre problema, i és que si fem més línies passaria el mateix que passa a la Draga en el cas que es baixin les ràtios. És a dir, en el moment en què hi ha més línies i les ràtios són més baixes, necessitem millorar algunes instal·lacions. En el cas de l'escola Charlie Rivel, per exemple, les aules són molt grans i possiblement caldria dividir-les. I llavors aquí també tindrem el dilema amb el departament de si això us fa càrrec l'Ajuntament o us fa càrrec el departament. Però sí, s'hauran de fer millores. En algunes coses amb el departament hem aconseguit el que demanem, en d'altres encara estem reivindicant. I per tant, el que sí que és veritat és que la relació és molt més fluida, és evident. Una de les primeres visites que va fer l'actual consellera, com sent consellera, va ser a Cubelles, va ser una de les últimes que va fer quan no era consellera i va ser una de les primeres que va fer quan va ser consellera, i la relació és bona. Ara bé, malgrat ser una bona relació, continuem reivindicant algunes millores que no estem aconseguint de moment.
1: També es va crear aquella comissió sobre l'absentisme,
0: sí.
1: que havia funcionat per primera vegada durant aquest curs. Com valoren també aquest funcionament, i no sé si doncs, hi ha cap línia de treball que es pugui explicar.
0: De moment és positiu que ja s'hagi creat i que n'hagin pogut asseure en un mateix foro tots els agents que vam ser-hi. No s'ha tornat a reunir, però la idea és que continuï reunint-se, perquè crec que és important. I a més, hem de tenir la consciència de que quan parlem d'educació no només parlem de les escoles. Al final, quan parlem de l'educació d'un municipi, i en això estem al projecte de Ciutat Educadora, en què no només participen els centres educatius, també hi ha altres agents que també són importants. I que hi hagi aquesta comissió d'absentisme ja fa que algun d'aquests elements estiguin asseguts a la mateixa taula, i esperem que amb el projecte Ciutat Educadora també hi hagi aquesta interacció amb altres, en altres instàncies que no són els centres educatius, tant municipals com no municipals. És a dir, a nivell municipal doncs està molt bé que estigui la policia o que estigui benestar social, però a nivell de que no siguin municipals també està molt bé que siguin els centres d'oci i els centres de repàs, perquè al final també formen part de l'ecosistema educatiu de Cubelles. Per tant, doncs valorem molt positivament aquesta comissió d'absentisme, tot i que poder no caminar al ritme que nosaltres voldríem, no? Ha començat a caminar, però falta posar-li una mica de ritme.
1: I bé, sí que hi ha una altra pregunta, no?, que és gairebé obligatòria també sempre que parlem d'ensenyament a Cubelles, que és l'Institut Les Vinyes, no? Sí que, precisament, doncs, la consellera ja va ser franca, no?, el dia que va venir aquí a Cubelles i va dir que ara mateix no estava en els plans immediats. Per tant, doncs, faltaran uns anys perquè això pugui continuar, no?, o pugui agafar una mica de forma. També ho hem vist que en el pressupost no hi és, no?, aquesta inversió. Per tant, es confirma una mica el que ja es va dir en el seu dia, però quina és la posició també del govern local a l'hora d'intentar accelerar tant com sigui possible aquest Institut Les Vinyes nou?
0: El govern continua insistint i a més continua fent que aquest institut estigui a l'agenda. El que passa és que efectivament, unes coses que sí que agraïm a l'actual consellera és que no ens enganyi, com sí que ha passat amb anteriors consellers. L'actual equip de la Conselleria d'Educació el que sempre ha manifestat és que l'Institut de Cubelles està entre els primers, per no dir el primer, en la propera programació de centres escolars, però que no, aquesta nova programació no començarà fins que no s'acabi la programació que s'està fent en l'actualitat. A l'actualitat, malauradament, hi ha molts centres educatius, ho trobem a la pròpia comarca, tant a la Vegueria, tant a la comarca del Garraf com a la Vegueria Penedès, tenim casos propers d'escoles, instituts que s'han començat però que no han acabat, sobretot per problemes amb les empreses constructores, perquè des de que es va iniciar el projecte, des de que es va fer el projecte fins que realment s'havia d'executar doncs els preus dels materials per diferents motius, com la guerra d'Ucrània i etcètera, doncs han fet que els materials s'incrementessin i el cost de construcció s'incrementés molt i que hi hagin empreses que hagin renunciat. És a dir, a dia d'avui la prioritat del departament és acabar aquests centres educatius que no estan acabats, i en quan s'acabin tots aquests centres educatius, llavors s'iniciarà una nova tongada en la qual estarà a l'Institut Cubelles, a l'Institut de les Vinyes, a l'edifici de les Vinyes. Clar, quan serà això? No ho sabem. Ja teníem coll avall, tal com ens va dir la consellera, que en aquesta, en aquest pressupost no hi seria l'Institut Les Vinyes. Com a bona notícia sí que tenim de que en aquest pressupost sí que hi ha les previsions per acabar aquests centres educatius que ara mateix estan a mitges. Per tant, esperem que el fet que hi hagi una nova tongada de centres educatius està més a prop de lo que estava abans de que no s'aprovessin els pressupostos de la Generalitat, però encara haurem d'esperar. O sigui, a mi m'agradaria venir aquí i dir que aquesta legislatura s'iniciarà a l'Institut, però segurament no ho veurem. Crec que és molt més sincer i més honest, i el fet de tenir la postura que va prendre la consellera, que estigui la veritat. És veritat que la consellera jo crec que es va passar de prudent. Va parlar de 7 anys. Jo espero no haver d'arribar a aquests 7 anys, tot i que ja han passat 2, no?, des de que ella és consellera. Aquest estiu farà 2 anys. Però esperem que no passin 5 anys. Jo espero que sigui un període més curt, però és veritat que la consellera es va curar en salut i va parlar des de que es fa l'inici. El que passa és que aquest institut no comença de nou, ja porta tot una sèrie d'anys de recorregut, i per tant doncs esperem que estigui en la propera tongada d'instituts, però no sabem quan serà.
1: Bé, doncs serà una pregunta que haurem de seguir formulant en el futur, i en seguirem parlant. No sé si vol afegir res més sobre el sector de l'ensenyament, l'educació aquí al municipi, que no haguem comentat.
0: Simplement agrair a tot el que és tot el sistema educatiu, perquè la veritat és que no ha estat un curs fàcil, però que malgrat això jo vull agrair la professionalitat tant dels equips directius com de tot el personal docent i no docent que treballen als centres educatius, i també les famílies, que crec que han tingut un comportament també que és d'agrair, i en molts casos també han donat suport a les reivindicacions dels mestres, que al final són reivindicacions per millorar l'educació dels nostres fills. Per tant, doncs, agrair que s'hagi pogut produir el curs amb normalitat, i esperem que el curs 26-27 també sigui un bon curs.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Renata Bedós, regidora d'Ensenyament. Gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé. Bon dia.
0: Gràcies, bon dia.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia i
1: Isabel. Doncs anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
4: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la xarxa.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: La piscina municipal ja ho té tot a punt per obrir a partir del dilluns 29 de juny. Serà el segon estiu consecutiu que l'Ajuntament opta per la gestió directa d'aquest equipament, que no té concessió des del 2024. La piscina municipal de Cubelles, doncs, obrirà al públic aquest dilluns que ve, dia 29 de juny, i fins al 6 de setembre. La piscina estarà oberta cada dia de les 11 del matí a les 7 de la tarda. Les entrades es podran comprar directament a les instal·lacions i, per motius de seguretat, l'Ajuntament ha especificat que el pagament s'haurà de fer únicament amb targeta. Les tarifes es mantenen diferenciades entre els empadronats i els no empadronats, amb accés gratuït per als infants de fins a 2 anys. A partir dels 2 anys ja paguen. Els preus de les entrades oscil·len entre els 1,20 € i els 4,60 € segons l'edat, la condició de residència i si es tracta d'un dia feiner o festiu. En la Junta de Govern Local del 13 de maig passat es va aprovar la incoació de l'expedient de licitació del contracte de concessió del servei públic de la piscina del poliesportiu municipal i de les instal·lacions del bar-restaurant. Tanmateix, finalment, l'executiu ha optat per reobrir la piscina aquesta temporada com ho va fer l'any passat, amb gestió directa mitjançant una empresa externa. La policia local ha denunciat 6 conductors de motos i ciclomotors en l'última campanya de control. Les infraccions detectades van ser per no respectar els senyals horitzontals. La policia local de Cubelles ha controlat en total 41 motocicletes i ciclomotors en l'última campanya que han desplegat els dies 13 i 14 de juny. Com a resultat de tots aquests controls, els agents han redactat 6 denúncies, totes per incompliments de la senyalització horitzontal. No han detectat cap infracció, però relacionada ni amb l'ús del casc ni tampoc amb la documentació del vehicle, l'assegurança, la inspecció tècnica, la documentació del conductor ni les condicions tècniques dels vehicles. Aquestes campanyes periòdiques formen part de les actuacions de vigilància i prevenció que s'impulsen des de la policia local en coordinació amb el Servei Català del Trànsit. Comença la informació pública sobre el Pla de Protecció i Ordenació del Litoral Català. Durant un mes es consultarà tant la ciutadania com els ajuntaments i la resta d'administracions i entitats del litoral al mateix temps que continua en marxa el procés participatiu pilotat per la Generalitat. Aquest pla vol treballar per una gestió integrada de tota la franja litoral del país i vol ser el full de ruta acordat entre tots els agents que operen a la costa fins a l'any 2100. El pla té com a principals mandats abordar l'adaptació costanera als riscos climàtics, revertir la pèrdua de biodiversitat al litoral i millorar la governança de la costa. A Cubelles, en la documentació inicial, per exemple, hi ha una aposta que passa per millorar la connectivitat natural entre el mar i l'interior a través del riu Foix. Els mesos de setembre i octubre, la Generalitat preveu convocar nous tallers territorials per abordar específicament la construcció de rutes d'adaptació al canvi climàtic que estiguin adaptades a la realitat de cada àmbit costaner, que s'han de complementar amb tallers temàtics amb persones expertes de cada sector. El procés participatiu finalitzarà el mes de novembre amb la presentació dels resultats i amb les conclusions a cadascuna de les vegueries litorals que els hauran de validar. Les aportacions rebudes, tant durant el procés de participació com durant la informació pública i les consultes, serviran per concretar una primera proposta d'actuacions i escenaris de cap a on ha d'evolucionar la costa catalana. La intenció del Govern de la Generalitat és aprovar inicialment aquest pla el 2027 i que sigui definitiu el 2028. I que un cop estigui aprovat i en vigor, es podrà revisar passats 10 anys, tot i que la intenció és actualitzar-lo de manera continuada perquè sigui una, permeti una gestió adaptativa de la costa fins a l'any 2100. Un cop aprovat, el pla dedicat al litoral comportarà determinacions que poden afectar 70 municipis costaners, com Cubelles, i a 21 municipis interiors. Tornen los 40 Summer Live a Cubelles. El concert serà el dimarts 28 de juliol al Parc del Prat i actuaran Álvaro de Luna, Leire Martínez, Vico o els catalans Siderland, entre d'altres. L'emissora municipal del grup Oprisa ha confirmat aquest mateix dijous que torna a Cubelles, tal com va fer l'any passat, amb una nova proposta de la gira Summer Live que organitza en diverses ciutats catalanes i d'arreu de l'Estat. Els artistes confirmats en el cartell de Cubelles, que serà el 28 de juliol, un dimarts, a partir de les 10 de la nit, al Parc del Prat de Cubelles, són els artistes següents i tocaran Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Lala Love You i també Siderland, C-Axe i Lau Givert. El DJ set anirà a càrrec d'en David Álvarez. Més endavant es donaran més detalls de com serà aquest esdeveniment, que, si es confirma que és com l'any passat, era d'accés gratuït a la zona del Parc del Prat de Cubelles. ...454 persones han votat en els pressupostos participatius. Els resultats de quines són les propostes guanyadores es faran públics un cop s'hagin analitzat i ordenat en la taula ciutadana que vetlla per tot aquest procés. El període de votació dels pressupostos participatius s'ha tancat aquest dilluns i, segons les dades publicades per l'Ajuntament, hi hauria hagut més de 1.000 vots emesos per 454 persones. Recordem que tothom podia escollir fins a 3 opcions, és a dir, podia votar 3 opcions diferents i no tots els votants finalment han votat 3 cops, ja que n'hi ha que han triat un sol projecte o 2. Finalment, doncs, més de 1.060 vots en total. Segons les dades publicades per l'Ajuntament, la majoria dels participants són dones, 267, i la franja d'edat que més ha participat és la d'entre 45 i 54 anys, seguit dels que tenen entre 35 i 44 anys. Un cop finalitzat el període de votació, els resultats han de ser analitzats en una reunió de la taula ciutadana de seguiment dels pressupostos participatius, que serà l'encarregada de validar el procés i determinar quines han estat, finalment, les propostes més votades per la ciutadania. Per l'elecció de les propostes guanyadores es tindrà en compte el nombre de vots obtinguts i el seu pressupost, que no podia superar, recordem, els 75.000 euros. Les propostes més votades s'aniran sumant fins a arribar als 300.000 euros de la dotació d'aquesta convocatòria. Ja estan obertes les inscripcions per les activitats de la gent gran del curs 2026-2027. L'oferta organitzada per l'Ajuntament inclou propostes orientades a la pràctica d'activitat física, l'emprenentatge, l'estimulació cognitiva i la participació social. L'Ajuntament de Cubelles ha obert el període d'inscripcions d'una programació consolidada que oferirà en total una vintena d'activitats diferents distribuïdes en més de 50 grups i horaris. L'oferta inclou propostes que van orientades entre les activitats esportives, per exemple, hi ha pilates, gimnàstica, ioga, ball en línia i caminades, o també tallers de memòria, anglès, català, ortografia, càlcul i raonament, noves tecnologies, pintura, manualitats, patronatge i confecció, i també activitats als horts urbans de Can Travé i propostes lúdiques com el ball dels dissabtes. La programació, a més, també manté la seva aposta per acostar les activitats en diferents barris de Cubelles. D'aquesta manera, més enllà del casal de la gent gran situat al centre, les sessions es desenvoluparan també a Mastradé, al Corral d'Ancona i a la sala sociocultural, una distribució territorial que vol fer més fàcil l'accés als serveis i que vol fomentar també la participació de les persones grans que viuen en aquests barris. Les activitats, recordem que s'adrecen a persones majors de 60 anys o pensionistes que estiguin empadronats o siguin residents al municipi, tot i que també hi poden participar persones a partir dels 55 anys o prejubilades, sempre que hi hagi places disponibles. Per inscriure's a les activitats, les persones que vulguin participar per primera vegada en alguna de les activitats hauran d'omplir la seva sol·licitud al Casal de la Gent Gran del 23 al 30 de juny, de les 10 del matí a la 1 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre. Les renovacions de places es gestionaran directament amb les monitores responsables de cada activitat. D'altra banda, recordem que la regidora de Gent Gran, Alexandra Corbillo, ha destacat que aquest any estan acabant d'enllestir un procés de licitació del servei de dinamització del casal d'avis, que confia que serà un servei que permetrà oferir encara més opcions.
2: La veritat que podem fer projectes més xulos, ja vindré aquí a la ràdio quan s'incorpori aquesta persona, i la veritat que donarà una vida, un altre dinamisme, perquè bueno, m'agradaria doncs, posar en marxa activitats més culturals també, més lúdiques a nivell cultural, fer excursions, per exemple, que també crea vincles, és una manera d'aprendre, l'aprenentatge és molt important, no? Continuar aprenent coses durant tota la vida. Jo continuo estudiant i és precisament per això, no? Perquè si tens inquietuds artístiques o d'aprenentatge d'interessos que a tu t'agradin, doncs fer excursions culturals, tot això fa que envelleixis menys.
1: La programació per la gent gran 2026-2027 inclou tota mena d'activitats esportives, formatives i lúdiques que estaran repartides, com hem explicat, en diferents equipaments municipals. A més, també estan repartides en dies diferents i franges horàries de matí i de tarda. Els infants i joves entre 8 i 16 anys que tinguin el carnet de la Biblioteca de Cubelles ja poden participar al programa Llegir té premi. La iniciativa de la Direcció General de Drets Culturals, Creació i Biblioteques de la Generalitat, en col·laboració amb la plataforma digital Legilant, i que s'anomena Llegir té premi, té l'objectiu de promoure la lectura, compartir-la, millorar la comprensió lectora i acostar els serveis de les biblioteques entre els infants i joves durant les vacances d'estiu. Aquest any l'activitat es desenvoluparà entre el 25 de juny i el 31 d'agost, amb totes dues dates incloses. I com funciona? Doncs els participants poden seleccionar les lectures entre més de 1.116 títols diferents, que són en català, en castellà, en anglès i títols de lectura fàcil. La selecció de les obres permet oferir un seguit de propostes de lectura adequades a l'edat i als interessos, des de llibres clàssics fins a les últimes novetats de literatura juvenil. Algunes de les lectures estan disponibles per llegir a la mateixa plataforma, a Bibliodigital, el servei de préstec digital de les biblioteques públiques de Catalunya, o mitjançant Atena, que és el catàleg de la xarxa de biblioteques públiques. Els participants responen un seguit de preguntes sobre allò que han llegit, amb els encerts aconsegueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces d'un avatar, guanyar medalles digitals i pujar en les classificacions per optar a més premis. Des de les biblioteques públiques de Catalunya fan el seguiment virtual de l'activitat lectora dels seus usuaris i poden fer recomanacions i animar-los a mesura que llegeixen i progressen en aquest joc que, tornem a repetir, es diu Llegir té premi. L'organització enviarà les seves biblioteques de referència, els premis físics, que seran rellotges intel·ligents, punts de llibre i lots de llibres infantils i juvenils perquè els usuaris puguin anar a recollir-los. Cubelles es prepara pel pas del Tour de França el diumenge 5 de juliol. L'Ajuntament ha engegat una campanya informativa sobre les limitacions de mobilitat que provocarà aquest esdeveniment i també les activitats paral·leles que s'han organitzat. El Tour de França, la cursa ciclista amb més prestigi del món, creuarà Cubelles en la segona etapa de l'edició d'aquest 2026. Concretament, el pròxim diumenge 5 de juliol, els ciclistes professionals travessaran la vila per l'Avinguda de Catalunya, la C31, cap a 3:45 del migdia. Tot i que el pas del pilot serà ràpid i breu, segurament en aquell moment pedalaran a uns 50 km per hora, el regidor d'Esports, David Kesbisser, ha comentat que així tot serà un fet històric per Cubelles.
3: Per les reunions que hem tingut, el pas és molt ràpid, és a dir, a la que ens despistem ja estaran passats. Per Cubelles, per les poblacions que ens està afectant, és important. És a dir, jo crec que és algo històric que el Tour de França doncs, passi per Cubelles. I la veritat que estem molt contents. Sí que és cert que a nivell de la repercussió doncs, serà molt alta, és a dir, el tema de tallar doncs, la circulació de la carretera, doncs serà una mica caòtic per l'usuari, que no, sobretot el despistat que aquell dia no sàpiga que hi ha el Tour de França, però per part nostra, ostres, contents de que passi i poca cosa més.
1: Malgrat que la presència dels ciclistes a Cubelles serà fugaç, es preveuen limitacions de mobilitat durant tot el dia, ja que els precedeix i els acompanya una caravana ben àmplia de vehicles de tota mena. Per aquest motiu, l'Ajuntament està informant de múltiples maneres per donar a conèixer les afectacions més importants al trànsit, bàsicament per circular i per creuar entre una banda i l'altra de la carretera C31. L'entrada i sortida a Cubelles s'haurà de fer per la carretera del Pantà, la BB-2115, en l'accés de la Masia del Salze, creuant el Corral d'Ancona i Ricreu. Els desplaçaments en direcció Cunit es podran fer per l'avinguda de l'11 de setembre i el pas del torrent d'en Pedro. I les zones de la Gaviota i el Parc de Cubelles hauran de fer servir el pont que connecta amb el polígon de les Salines. Els vianants tindran les opcions dels passos soterrats, situats al passeig de Narcís Verdagí i al carrer de l'estació, i també el pas sota la carretera del carrer del Raval del Torrent, un punt al costat del riu Foix que també serà l'únic lloc per on podran passar els vehicles per creuar d'un cantó a l'altre del municipi, de la zona per sota de la carretera a la zona per sobre. D'altra banda, l'Ajuntament també ha anunciat que durant el matí del 5 de juliol es faran activitats relacionades amb el Tour de França a la plaça de la Fita.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Nou de cada 10 incendis són causats per persones. A les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i assolellat, amb alguns núvols alts ara a primera hora, però que a mig matí aniran desapareixent, i quedarà un dia doncs, amb cel clar al centre de la jornada, amb algun núvol llunyà al final del dia, amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà al centre del dia, situant-se al voltant dels 25 graus de mínima, fregant la nit tòrrida en diferents punts del municipi, i amb una màxima que estarà al voltant dels 31, amb una humitat i xafogó moderades. Vent feble i variable al matí i amb cous moderats a la tarda, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejola a partir de migdia. Per demà esperem que el temps sigui esplèndid, pràcticament amb sol i cel clar tot el dia, o com a molt amb algun núvol alt puntual a mig matí, si és que l'arribem a veure, i amb una temperatura que baixarà una mica de nit, però en canvi pot repuntar una miqueta més de dia i estarà entre els 23 o 24 de mínima, mentre que la màxima podria situar-se entre els 32 o 33, amb una humitat força baixa i amb una mica de xafogó, però força controlada. Ben feble de mestral al matí i moderat de garbí a la tarda, fent que la mar demà estigui més moguda, ja que el vent pot arribar fins als 40 km hora i això farà que a la tarda tinguem maró amb una mar força alterada i que s'haurà d'anar força en compte a la zona de platja.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Ja fa uns dies que es va tancar el curs escolar, també doncs s'ha fet darrerament a la llar d'infants La Draga els sortejos i també les matriculacions de cara al curs vinent, i de tot plegat en volem parlar amb la regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Cubelles, Renata Bedós, que ens visita avui aquí als estudis de Ràdio Cubelles. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I bé, com deia, doncs s'ha tancat un curs que sí que doncs en els darrers mesos ha estat sobretot marcat per les vagues, no? Protestes, aturades, que sí que inicialment doncs havien començat sobretot a secundària i primària, però que doncs aquest 2026 també s'han donat en el sector dels 0-3 anys, no? Que afecta més directament, diguéssim, les competències que té l'Ajuntament, no? De la llar d'infants. Bé, com heu viscut també des de l'Ajuntament de Cubelles aquesta situació, no? Aquest curs, no? Com valoreu també aquest final de curs des del punt de vista del govern municipal?
4: Doncs amb respecte cap a les reivindicacions que fan el personal docent i amb tranquil·litat, no han hagut tampoc afectacions a nivell de

0: de les, tant de les escoles, instituts, com de la pròpia llar d'infants, però evidentment amb respecte cap a les reivindicacions que fan els treballadors, tant de les llars treballadores de les llars municipals com tot el personal que treballa a les escoles i als instituts.
1: Sí que doncs, hi va haver un moment que semblava que s'arribava a un acord, però finalment doncs, sí que hi va haver una majoria de... es va fer una consulta i una majoria dels docents doncs, van rebutjar aquest acord. Per tant, doncs, podria haver encara, no, de cara a l'inici del curs que ve, alguna aturada més, alguna protesta més, oi?
0: Sí, d'un inici hi va haver un acord amb dos sindicats, amb l'UGT i amb Comissions Obreres, però són dos sindicats que són minoritaris en el sector de l'educació, i sí que posteriorment hi va haver un primer preacord entre el Departament d'Educació i majoritàriament l'USOC, que és un dels sindicats majoritaris, però es va fer una consulta i majoritàriament els membres del professorat que estan en aquest sindicat van dir que no, igual que la CGT des del primer moment va dir que no es volia adherir a aquest acord. Per tant, doncs, entenc que sí, que si no hi ha acord i el personal docent no està satisfet amb aquest acord, doncs possiblement suposo que sí que hi hauran reivindicacions en el proper curs.
1: Clar, evidentment doncs, en el cas de les escoles i els instituts doncs, l'Ajuntament no té competències directes, però sí que no, en el cas de 0-3 anys aquí ja hi havia hagut, no, una situació de vaga, no, concreta en el cas de la llar d'infants. Ara doncs, hi ha hagut tot el col·lectiu, diguéssim, a tot l'Estat s'ha doncs, fet aquesta protesta, i bé, sembla ser que hi hauria novetats, no, perquè el govern espanyol doncs ha fet públic que segurament doncs, hi hauria un decret que, si tira endavant pel Consell de Ministres, reduiria les ràtios també a les llars d'infants. Per tant, doncs, això sí que podria afectar, no, directament al servei que es dona des d'aquí, des del municipi.
0: Sí.
1: Bé, què en pensen d'aquesta decisió del govern espanyol d'abaixar les ràtios a les llars d'infants i com aquí es podria doncs, tirar endavant? O què suposaria?
0: Bé, si s'aprova s'haurà de tirar endavant. Per tant, sempre és una bona notícia que hi hagi una baixada de ràtios. De fet, una de les principals queixes és que aquesta baixada de ràtios, com sempre hi ha com un cert marge, en el cas de Cubelles, per exemple, no es donen aquestes baixades de ràtios, sinó que, sobretot per la matrícula viva, al final tenim les escoles bastant atapeïdes. Tant les escoles com els instituts no tant, però les escoles sí que els tenim molt força atapeïts. En el cas de la llar d'infants, aquest serà el segon curs en el que hi haurà una ocupació plena, i llavors si s'han de reduir les ràtios, doncs s'hauran de reduir una bona decisió que ha pres el govern és que no s'aplicarà aquesta baixada de ràtios en el proper curs 26-27, ja que ara mateix no estem preparats per fer aquesta baixada de ràtios, no? Però en el principi la idea és que sí que es faci en el curs 27-28 i per tant esperem que tinguem aquest any de marge per poder adequar en aquest cas la llar d'infants municipal, ja que ara mateix les aules, tenim dues aules d'infants d'I0 que tenen una ràtio de 8 nadons. Segons aquest decret haurien de ser 4. Per tant, doncs, clar, estem parlant de que tenim ara mateix una llar d'infants a tope o totalment ocupada, i per tant, si fem una baixada de ràtios hauríem de valorar, doncs, si en aquest cas tenim ara mateix 16 nadons matriculats en I0, si fossin ràtios de 4 estaríem parlant de 4 classes. Clar, això hauríem de veure com això s'articula a la pròpia llar d'infants. Tenim un any per davant, però sí que s'haurà d'anar gestionant això.
1: Clar, caldria incorporar educadores, més educadores de les que hi ha actualment.
0: Sí, també estava parlant de les instal·lacions, per tant haurem de mirar com s'adequa tot això.
1: Bé, en tot cas, les dades també de com serà el curs que ve, ara ens les estava comentant. En el cas de la llar d'infants La Draga, es va haver de fer sorteig, no? Això vol dir que hi va haver més preinscripcions que l'oferta que podia donar l'Ajuntament, o depèn, no?
0: Sí, vam tornar a tenir una sobrematriculació sobre l'oferta inicial, sobretot en el grup de IU, per tant vam haver de canviar l'oferta inicial, es va canviar l'oferta inicial i tot i així es va haver de fer un sorteig. Del que sí que després d'aquest sorteig i un cop fet la matriculació, tots els nadons que són de, estaven empadronats a Cubelles, tots aquests han entrat a la llar d'infants. Sí que hi ha hagut, hi ha casos de nens que estan en llista d'espera, però en principi tots aquells nens, nadons empadronats que empadronats a Cubelles, tots tindran plaça a la llar d'infants municipal.
1: O sigui, tots els empadronats que van demanar plaça aquí l'han tinguda.
0: Sí.
1: I bé, pel que fa, diguéssim, a la resta de cursos, no? I1, I0 ja ho hem comentat, i I2, no? Que recordem també que està subvencionat per part de la Generalitat, oi? Ara mateix, quina és la situació?
0: La situació ara mateix és que tenim plena ocupació, hi ha 27 places ofertades i aquestes 27 places estaran ocupades i tenim ara mateix, si no recordo malament, 4 places, 4 aules i per tant tenim uns 80 nens en I2. I tenim de les ofertades d'IU, que eren 36, hi ha 32 que estan ocupades per empadronats. Sí que quedaran 4 que estan, que s'ocuparan segurament amb la llista d'espera que ja hi havia. I de nadons hi hauran una plaça, que hi hauran, perdó, dos places que quedaran lliures. I el que farem ara és, un cop han entrat tots els nadons que estan empadronats, ara seguirà seguint l'ordre del sorteig amb les persones que no estan empadronades, per si encara estan interessades en poder-se matricular. La idea és que segurament s'ocuparan totes les places al setembre, com va passar l'any passat.
1: I un altre aspecte és que continua de moment el contracte prorrogat, oi? En el cas de la llar d'infants, hi ha la intenció de poder treure'l, veient també doncs, que ara potser s'aprova aquest decret. No sé si l'Ajuntament doncs, preferirà esperar-se i potser doncs, acabar de saber quines són les ràtios reals per ajustar, no, el cost d'aquest contracte. Vaja, no sé què ens pot dir.
0: No, la idea és tirar-lo ja endavant. Estàvem esperant a tenir el pressupost, ara ja el tenim, per fi, perquè l'any passat no vam poder tirar endavant perquè no vam tenir pressupost. Aquest any sí que tenim pressupost i, per tant, la idea és tirar-ho ja endavant. Ara mateix doncs, tenim un col·lapse al Departament de Contractació perquè no només hi ha pendent el contracte de la Draga, sinó que hi ha altres contractes, però bueno, si a mi ho preguntes, la prioritat absoluta és la llar d'infants. La idea és que sí, que en breu, ara sí que és veritat que tenim bastants contractes a treure abans durant l'estiu. Hem estat treballant amb el contracte de socorrisme a les platges i ara hi ha altres contractes pendents, però la idea és que el més aviat que puguem, més aviat que tard, doncs ens hi posem amb el contracte de la Draga, perquè estava tot preparat, l'únic que faltava era el pressupost, perquè respecte al primer pla de viabilitat, el segon pla de viabilitat suposava un increment de l'import de licitació i per tant no podíem fer-ho amb un pressupost prorrogat. Havíem d'esperar que hi hagués un nou pressupost que dotés de més partida de més diners a la partida de la Draga. Ara mateix aquest pressupost ho recull i per tant doncs, la intenció és que surti el contracte a la licitació el més aviat possible. Si hi ha canvis, jo espero que aquests canvis vinguin acompanyats de suport, ja sigui de la Generalitat o del propi Estat Central, perquè és que si no podem fer front. Per tant, nosaltres de moment tirem amb el que tenim, perquè a més és un contracte que tothom està esperant l'Ajuntament, perquè ara mateix, com bé dius, és un contracte prorrogat i no podem continuar amb un contracte prorrogat. Ho està esperant l'empresa, que és la primera que està esperant tenir un contracte en vigor, tal com hauria de ser. I l'està esperant les treballadores, perquè si segurament doncs, no, el nou contracte no complirà totes les expectatives que elles tenien, però sí que suposa un increment respecte al que ara estan cobrant les treballadores, tot i que hi va haver una millora amb les condicions del conveni laboral, que això va millorar alguns dels sous, sobretot de les treballadores que menys cobraven. Jo insisteixo, estem aquí, no tornarem enrere, no tornaré a explicar tot el rosari que vam patir, però justament estem aquí perquè es van haver al·legacions al primer pla de viabilitat. Si s'hagués acceptat el primer pla de viabilitat i en aquell moment hi havia pressupost, hagués tirat aquella licitació endavant. En el moment en què es van millorar les condicions i es van sobredotar el contracte de la licitació de la draga, doncs llavors hem hagut d'esperar que hi hagi un nou pressupost, que esperem que, com ara ja tenim el pressupost en vigor, doncs esperem que la licitació pugui tirar en breu.
1: Perfecte, doncs tant bon punt surti, doncs en tornarem a parlar d'aquest contracte i també doncs, si acaba tirant endavant aquesta intenció que té el govern espanyol de baixar ràtios, doncs també doncs, aviam com es pot adaptar. No? Si parlem d'instal·lacions, també hi ha hagut durant aquest curs les AFAs que han demanat també tenir més cura de la climatització de les aules. No? Això és no és un tema que vingui de nou. Els últims anys doncs, sí que ja al maig està fent molta calor. Aquí a Cubelles, també al setembre, evidentment, quan comença el curs. En el cas de llar d'infants també hi ha servei durant l'estiu i suposo que això també també els pot afectar. No sé si en aquest sentit l'Ajuntament pot fer res per millorar doncs, aquest confort climàtic que reclamen les AFAs i bé, els centres educatius de Cubelles.
0: Sí, en el pressupost aprovat hi ha un dels motius pels quals no es podia fer inversió era que justament estàvem amb un pressupost prorrogat. Ara tenim un pressupost en vigor i això vol dir que es poden fer les inversions, que amb un pressupost prorrogat no és possible. Llavors, en el cas del pressupost que està aprovat i en vigor des de fa pràcticament una setmana, en aquest pressupost es preveu tant la tirada endavant d'aquests pressupostos participatius, que el que suposaven era una renaturalització dels patis, això ja millorarà les condicions de sostenibilitat dels patis, i per una altra banda, el que tenim és també una altra partida per tal de millorar la climatització a les escoles. En principi, totes les escoles i una partida per els centres educatius i això és el que esperem poder tirar endavant ara que ja el pressupost ja està aprovat.
1: I això es podria fer també a l'escola Maricel, no? Que és un cas una mica especial, no? Que gestiona la Generalitat. L'Ajuntament també podria aquí fer aquesta inversió? O...
0: Hauríem de parlar-ho amb el departament. No crec que hi hagi problema en el sentit que sí, home, si és una millora, però això hauríem de negociar-ho amb el departament, que és el titular. L'escola Maricel, per si algú que ens està sentint no té aquesta informació, és una escola que l'edifici no és de l'Ajuntament, sinó que és com una mena de leasing que va fer el departament i per tant, aquest edifici no és municipal, sinó que pertany al propi departament, que és qui s'encarrega del manteniment i a més a través d'una empresa. Això també ha generat bastants conflictes a l'hora de poder fer el manteniment, però sí que esperem que les escoles, totes les escoles, incloent el Maricel, pugui gaudir d'aquesta millora. De fet, s'han fet algunes millores, com pot ser, a part de que el Servei Municipal d'Obres sovint fa actuacions, poder algunes no li tocarien, però sí que les fa. I, per exemple, s'ha canviat s'ha millorat el que és la xarxa, sí que és veritat que és la xarxa de separació amb el terreny del darrere, que és un terreny municipal, però alguna actuació sí que s'ha fet al Maricel.
1: I també va sortir doncs, una línia d'ajuts des de la Generalitat. Diria que a Cubelles li podien arribar per tocar més o menys uns 200.000 euros, sí. Que els ajuntaments no podíeu dir doncs, faria falta això, faria falta allò. En quin punt es troba la tramitació d'aquests ajuts?
0: Doncs ara mateix el que han sortit són les bases, falta la convocatòria i el que de moment haurà de fer l'Ajuntament és adherir-se a aquesta convocatòria i encara tindrem uns anys per poder fer l'execució d'aquests 200.000 euros. Execució que decideix l'Ajuntament. L'Ajuntament decidirà on anirà a parar aquests 200.000 euros. Clar, la intenció és que vagin a parar a l'escola Chalet Rebel, que poder és la més necessitada perquè és la més antiga. L'escola Vora del Mar té altres... té desperfectes que també cal millorar, però això ja depenen del departament i, per tant, estem reclamant que hi hagi aquesta solució. De fet, ja hi va haver unes obres a tota la façana per tal de millorar perquè hi havia filtracions a la façana i això ho va fer el departament. però en principi aquests 200.000 euros haurien d'anar al Sally Rebel, que és qui té més deficiències a nivell de l'estructura de l'escola, més que res perquè és una escola de 70 anys i evidentment doncs, té més desperfectes que altres escoles que són molt més noves.
1: I s'han de repassar, no? Bé, una mica com va passar amb aquell mur, no? Que en aquell moment es va fer doncs, una obra d'urgència i ben feta com tocava, però hi ha altres elements, no, que s'han anat veient que ja són molts anys, no?
0: Clar, s'hauran de mirar tot el que és la sostenibilitat i possiblement doncs, s'hauran de mirar totes les estructures que siguin les correctes. Cal fer millores. A mi em fa molta il·lusió, molta gràcia quan arribo a l'escola Charlie Rebel, però si veus el terra d'infantil és el mateix que quan jo anava feia uns anyets. I, per tant, cal fer aquest canvi. No vull tampoc alarmar ningú, eh? Vull dir que esperem que no torni a caure cap mur ni res semblant, però sí que caldria fer obres d'adequació per millorar el confort dels infants que van a l'escola Charlie Rebel.
1: I bé, de cara al curs que ve, sí que doncs, tant a les escoles, al final l'oferta es va acabar adaptant no? a les necessitats que havien expressat els mateixos centres i l'Ajuntament, i en el cas dels instituts també, no? Bastant, sobretot doncs, en referència a primer d'ESO. En aquest sentit, s'entén que doncs, ara la relació amb el Departament d'Educació pel que fa a l'oferta, no? A millorar, no?, aquest curs una mica respecte
0: a
1: l'anterior.
0: Sí, el que passa és que sempre, malgrat anem avançant, sempre hi ha més reivindicacions, no? En el cas de les línies, sí que és veritat que es va fer com aquella comissió de proposta al departament sobre què és el que es volia demanar i el departament va acceptar el que se li va proposar en aquest cas, però clar, ara tenim un altre problema i és que si fem més línies passaria el mateix que passa a la Draga en el cas que es baixin les ràtios. O sigui, en el moment en què hi ha més línies i les ràtios són més baixes, necessitem millorar algunes instal·lacions. En el cas de l'escola Charlie Rebel, per exemple, les aules són molt grans i possiblement caldria dividir-les. I llavors aquí també tindrem el dilema amb el departament de si això es fa càrrec l'Ajuntament o es fa càrrec el departament. Però sí, s'hauran de fer millores. En algunes coses amb el departament hem aconseguit el que demanem, en d'altres encara estem reivindicant. I per tant, el que sí que és veritat és que la relació és molt més fluida, és evident. Una de les primeres visites que va fer l'actual consellera com sent consellera va ser a Cubelles, va ser una de les últimes que va fer quan no era consellera i va ser una de les primeres que va fer quan va ser consellera i la relació és bona. Ara bé, malgrat ser una bona relació, continuem reivindicant algunes millores que no estem aconseguint de moment.
1: També es va crear aquella comissió sobre l'absentisme,
0: sí.
1: que havia funcionat per primera vegada durant aquest curs. Com valoren també aquest funcionament i no sé si doncs, hi ha cap línia de treball que es pugui explicar.
0: De moment és positiu que ja s'hagi creat i que n'hagin pogut asseure en un mateix foro totes els agents que vam ser-hi. No s'ha tornat a reunir, però la idea és que continuï reunint-se perquè crec que és important. I a més, hem de tenir la consciència de que quan parlem d'educació no només parlem de les escoles. Al final, quan parlem de l'educació d'un municipi, i en això estem al projecte de Ciutat Educadora, en què no només participen els centres educatius, també hi ha altres agents que també són importants. I que hi hagi aquesta comissió d'absentisme ja fa que algun d'aquests elements estiguin asseguts a la mateixa taula i esperem que amb el projecte Ciutat Educadora també hi hagi aquesta interacció amb altres, en altres instàncies que no són els centres educatius tant municipals com no municipals. És a dir, a nivell municipal doncs està molt bé que estigui la policia o que estigui benestar social, però a nivell de que no siguin municipals també està molt bé que siguin els centres d'oci i els centres de repàs, perquè al final també formen part de l'ecosistema educatiu de Cubelles. Per tant, doncs valorem molt positivament aquesta comissió d'absentisme, tot i que poder no caminar al ritme que nosaltres voldríem. No? Ha començat a caminar, però falta posar-li una mica de ritme.
1: I bé, sí que hi ha una altra pregunta, no?, que és gairebé obligatòria també sempre que parlem d'ensenyament a Cubelles, que és l'Institut Les Vinyes. Mm-hmm. No? Sí que precisament doncs, la consellera ja va ser franca, no?, el dia que va venir aquí a Cubelles i va dir que ara mateix no estava en els plans immediats, per tant, doncs, faltaran uns anys perquè això pugui continuar, no? Pugui agafar una mica de forma. També ho hem vist que en el pressupost no hi és, no? Aquesta inversió. Per tant, es confirma una mica el que ja es va dir en el seu dia, però quina és la posició també del govern local a l'hora d'intentar accelerar tant com sigui possible aquest Institut Les Vinyes Nou?
0: El govern continua insistint i, a més, continua fent que aquest institut estigui a l'agenda. El que passa és que, efectivament, unes coses que sí que agraïm a l'actual consellera és que no ens enganyi, com sí que ha passat amb anteriors consellers. L'actual equip de la Conselleria d'Educació el que sempre ha manifestat és que l'Institut de Cubelles està entre els primers, per no dir el primer, en la propera programació de centres escolars, però que no, aquesta nova programació no començarà fins que no s'acabi la programació que s'està fent en l'actualitat. A l'actualitat, malauradament, hi ha molts centres educatius, ho trobem a la pròpia comarca, tant a la Vegueria, tant a la comarca del Garraf com a la Vegueria Penedès, tenim casos propers d'escoles i instituts que s'han començat però que no han acabat, sobretot per problemes amb les empreses constructores, perquè des de que es va iniciar el projecte, des de que es va fer el projecte fins que realment s'havia d'executar, doncs els preus dels materials per diferents motius, com la guerra d'Ucrània i etcètera, doncs han fet que els materials s'incrementessin i el cost de construcció s'incrementés molt i que hi hagin empreses que hagin renunciat. És a dir, a dia d'avui la prioritat del departament és acabar aquests centres educatius que no estan acabats, i en quan s'acabin tots aquests centres educatius, llavors s'iniciarà una nova tongada en la qual estarà a l'Institut Cubelles, a l'Institut de les Vinyes, a l'edifici de les Vinyes. Clar, quan serà això? No ho sabem. Ja teníem coll avall, tal com ens va dir la consellera, que en aquest pressupost no hi seria l'Institut Les Vinyes. Com a bona notícia sí que tenim que en aquest pressupost sí que hi ha les previsions per acabar aquests centres educatius que ara mateix estan a mitges. Per tant, esperem que el fet que hi hagi una nova tongada de centres educatius està més a prop del que estava abans de que no s'aprovessin els pressupostos de la Generalitat, però encara haurem d'esperar. O sigui, a mi m'agradaria venir aquí i dir que aquesta legislatura s'iniciarà a l'Institut, però segurament no ho veurem. Crec que és molt més sincer i més honest, i el fet de tenir la postura que va prendre la consellera, que estigui la veritat. És veritat que la consellera jo crec que es va passar de prudent. Va parlar de 7 anys. Jo espero no haver d'arribar a aquests 7 anys, tot i que ja han passat 2, no?, des de que ella és consellera. Aquest estiu farà 2 anys. Però esperem que no passin 5 anys. Jo espero que sigui un període més curt, però és veritat que la consellera es va curar en salut i va parlar des de que es fa l'inici. El que passa és que aquest institut no comença de nou, ja porta tota una sèrie d'anys de recorregut, i per tant, doncs esperem que estigui en la propera tongada d'instituts, però no sabem quan serà.
1: Bé, doncs serà una pregunta que haurem de seguir formulant en el futur, i en seguirem parlant. No sé si vol afegir res més sobre el sector de l'ensenyament, l'educació aquí al municipi, que no haguem comentat.
0: Simplement agrair a tot el que és tot el sistema educatiu, perquè la veritat és que no ha estat un curs fàcil, però que malgrat això jo vull agrair la professionalitat tant dels equips directius com de tot el personal docent i no docent que treballen als centres educatius, i també les famílies, que crec que han tingut un comportament també que és d'agrair, i en molts casos també han donat suport a les reivindicacions dels mestres, que al final són reivindicacions per millorar l'educació dels nostres fills. Per tant, doncs, agrair que s'hagi pogut produir el curs amb normalitat, i esperem que el curs 26-27 també sigui un bon curs.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Renata Bedós, regidora d'Ensenyament. Gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé. Bon dia.
0: Gràcies, bon dia.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: a l'espai Descobrim l'etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamatsu.
1: Som-hi, doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
4: I comencem una edició més del teu programa de Circa, Ràdio Cubelles. Benvinguts a l'Això Circ.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Cubelles.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles.
1: Si vols notar la diferència.
2: Si vols notar la diferència.
3: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc en Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Doncs avui acabarem el repàs als èxits de 1974, revisant aquells temes que més temps es van passar al capdamunt de les llistes de los 40 principales o el Billboard nord-americà.
0: I començarem amb una de les bandes que van aconseguir situar dos temes en el primer lloc de los 40. Es tracta de la banda de Suzy 4. La setmana passada escoltàvem Devil Gate Drive i avui comencem amb 48 Crush.

0: Suzy 4 és el nom artístic de Susan K. 4, la cantant, baixista i líder de la banda que portava el seu nom.
1: Va construir una notable excepció en la seva època pel fet de ser una de les poques dones que lideraven una banda de rock dur i que al mateix temps n'eren la cantant i la baixista.
0: Amb aquest tema que escoltem, 48 Crash, es van instal·lar a la primera posició de los 40 i s'hi van quedar un parell de setmanes que, sumades amb la del Devil Gate Drive, que escoltàvem la setmana passada, en van ajuntar 3 en total.

0: També The Sweet va ocupar la primera posició de les 40 principals durant 3 setmanes, però ells amb un únic tema, Ballroom Blitz.
1: Aquesta cançó té una interessant història al seu darrere. El títol, Ballroom Blitz, que vol dir caos o merder, a la sala de concerts, i a la lletra reflecteixen uns fets reals que van viure els mateixos components de la banda.
0: El mes de gener de 1973, en un concert de The Sweets a Kilmarnock, a Escòcia, això
1: és Escòcia, sí.
0: Es va produir enfrontaments i baralles entre diferents faccions del públic assistent.
1: Aquests incidents van acabar obligant els membres de la banda a fugir de l'escenari, on el públic llançava cadires i altres objectes, i marxar del concert, naturalment. Per tant, aquest es va haver de suspendre.
0: Sí, i poc més d'un any més tard, aquest Ballroom Blitz, el relat d'aquells fets, els va arribar a la primera posició de les 40 principals. Mira, potser va valdre la pena aquell ensurt que van tenir, no?
1: Potser sí.

0: amb The Sound of Philadelphia, interpretat per MFSB. Obrim l'apartat dels temes que van estar-se dues setmanes al capdamunt del Billboard. Cosa estranya per un tema eminentment instrumental com ho és aquest.
1: El nom del grup, MFSB, són les inicials de Mother, Father, Sister, Brother. Però això no ens ha de confondre, eh? Ni eren quatre, ni tenien relacions familiars.
0: Vaja, vaja, vaja. Doncs bé, en realitat eren un grup de músics de sessió, d'aquells que estan en nòmina d'una productora i acompanyen a diversos artistes en les seves gravacions. El seu nombre variava d'una gravació a l'altra en funció de les necessitats de cada peça.

0: Escoltem ara Rock Your Baby, interpretat per George McRae, que fins a la publicació d'aquest tema no era gaire conegut, però que gràcies a aquesta cançó no només es va mantenir dues setmanes líder al Billboard, sinó que a més va aconseguir un èxit mundial.
1: Rock Your Baby és considerada una de les primeres peces que iniciaven el camí de la transició de l'R&B cap a la música disco, en bona mesura degut a l'ús que George McRae va fer de la bateria electrònica per marcar el ritme suau, però constant, que es manté al llarg de tota la cançó i que és el que feia omplir les pistes de ball.

0: També Billy Swan va encadenar dues setmanes liderant el Billboard amb la seva cançó I Can't Help, una cançó que va ser el seu únic èxit destacable. Raó per la qual crec que se'n podria qualificar com de One Hit Wonder.
1: Segur que sí. Doncs bé, Billy Swan era un cantant de country que a partir d'aquell únic èxit va continuar la seva carrera, sobretot com a compositor per a altres artistes i també com a músic d'estudi.

0: Selen el Billboard.
1: I comencem amb John Denver, que va sumar les 3 setmanes entre dues cançons. La primera es titulava Sunshine on My Shoulders i s'hi va estar 2 setmanes, mentre que aquesta que escoltem, Annie's Song, només se n'hi va estar una de sola.
0: Aquest tema John Denver el va dedicar a qui era la seva dona en aquella època, la Annie Martell. I sembla ser que la va escriure durant el trajecte d'una pujada d'un telefèric d'esquí.
1: Carai.
0: O sigui, va ser en qüestió de 10 minuts.
1: Mira, això és una cançó ràpida.
0: Sí, el xicot va aprofitar el temps, la veritat.

0: Aquest va ser un altre dels temes que van ocupar la primera posició del Billboard durant 3 setmanes. Es tracta de Terry Jacks interpretant Seasons in the Sun.
1: Aquesta és una adaptació d'una cançó francesa de Jacques Brel i titulada Le Moribond, que tenia originalment una visió, diguem que molt més irònica i fosca, sobretot.
0: Sí, està clar, ja des del títol, el moribund. Jacques en va suavitzar el to, fent-lo més sentimental i accessible i convertint-la en un comiat d'amics, cosa que es fa evident quan la lletra diu allò de «Adeu, amic meu, és dur».

0: També trobem dalt de tot del podi a Paul Anka amb aquesta balada pop titulada Having My Baby, que va interpretar fent duet amb Odia Coates.
1: No era aquesta la primera vegada que Paul Anka arribava al capdamunt del Billboard. Ja ho havia fet en diverses ocasions a final de la dècada dels 50 i inicis dels 60, la qual cosa fa evident la durada de la seva carrera i que sempre va anar acompanyat d'èxits.

0: Passem ara a parlar del podi dels 40 principals, on Roberto Carlos va quedar en tercera posició en nombre de setmanes amb el títol de La Distància, mantenint-se nou encapçalant la llista de vendes.
1: Molt bé. Doncs moltes de les balades de Roberto Carlos van ser traduïdes i interpretades per ell mateix en diversos idiomes, sobretot el castellà, la qual cosa en va incrementar, naturalment, el nivell d'èxit.
0: En aquest cas, però, la que hem estat escoltant és la versió original de Distància, en portuguès. Una de les paraules que més podem escoltar és saudade, que vol dir nostàlgia, que és precisament el que Roberto Carlos transmet en moltes de les seves cançons, i en particular en aquesta.

0: en el segon graó del podi, havent ocupat el número 1 dels 40 durant 11 setmanes, tenim a Juan Pardo amb el tema Conversaciones.
1: L'any 1974, Juan Pardo ja es trobava a l'etapa de maturesa de la seva carrera, que havia passat per ser membre de Los Brincos i també posteriorment del duet Juan y Junior.
0: A més de cantant, ha sigut compositor i productor i un dels primers artistes espanyols a mantenir el control complet de la creació de les seves cançons, desenvolupant totes les tasques al llarg del procés creatiu.

0: en el primer lloc de la classificació dels èxits de 1974 hi trobem Mocedades, i aquest tema titulat Tómame o déjame, gràcies al qual es van mantenir en la primera posició al llarg de 12 setmanes.
1: Musicalment, aquesta cançó està en la línia del mític Eres tú, amb harmonies vocals molt cuidades, mentre que la lletra és una manifestació de rendició i de submissió de la protagonista enfront de l'espòs infidel.
0: Aquesta és una posició que potser actualment no seria rebuda amb un grau d'acceptació com ho va ser l'any 1974, eh? Però sigui com sigui, va ser el major èxit d'aquell any a la llista espanyola. I amb ells us deixem fins la setmana que ve, en què començarem un tema nou.
1: Sí, Javier, però això serà la setmana que ve.
0: Exacte.
1: Mentre, amics, cuideu-vos molt.
0: Cuideu-vos tots.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio
2: què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, 107.5 FM. La-da-da-da-dee.
4: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
3: Ràdio Cubelles.
4: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: I tornem a la secció Biblioagenda amb Núria del Campo, la directora de la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó, a qui saludem tot seguit. Benvinguda, Núria, a la ràdio.
1: Hola, bon dia, gràcies.
0: I bé, ja estem allò apropet, no?, d'aquesta temporada estival, per tant...
1: Totalment.
0: Avui, doncs, repassem la programació d'aquests mesos de juliol i agost, no?
1: Correcte. Doncs, bueno, com han fet altres estius, els dijous de juliol els dediquem a tallers creatius, sobretot pel públic familiar infantil. Llavors comencem el primer dijous, dia 2, i tindrem un taller que es titula Un drac a la biblioteca, juguem amb el trencadís de Gaudí. Llavors aquest taller ens el fa Catàrtic i serà un joc d'escultura per construir entre tots els participants un drac fantàstic inspirat en aquest trencadís de Gaudí, que ja sabem que és un any que se celebra el centenari de la seva mort, i aquest drac quedarà per exposar a la biblioteca. Per tant, faran una obra col·lectiva que tindrem per commemorar també aquest any Gaudí. Això és per famílies amb infants de 6 a 12 anys i s'han d'inscriure a la biblioteca. Recordem el tema inscripcions. Ha de ser presencialment, per telèfon o per correu electrònic. La via Instagram o WhatsApp no serveix. Doncs bé, quin és el segon taller de juliol? Doncs és el de la llibreta Síndria. Aquest és el proper dijous, el dia 9, que aquest el farà la Dolça Llibreta. La Dolça Llibreta ja ens ha vingut més d'un cop, per exemple,

0: Els dedicarem a un taller de creació d'audiocontes a càrrec de la Laia Flórez. Llavors aquí, entre els participants, crearan una història, un conte, l'enregistraran amb veus i sons i després hi haurà un muntatge perquè el segon dia, la segona sessió, podran escoltar aquest conte, inaugurar-lo, i serà un conte que es podrà escoltar sempre que vulguin, vull dir que quedarà ja fet per l'eternitat.
1: Molt bé, està molt bé,
0: molt, molt vinculat amb la ràdio,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I llavors això serà, com hem dit, el 16 i el 23, en el mateix horari, de 6:15 a 7. Aquest està adreçat per infants a partir de 7 anys, i aquí ja no cal que hi hagi acompanyament d'adult, d'acord? Doncs bé, després d'aquests 4 dijous plens de creativitat, també tenim exposicions. Les exposicions a la biblioteca, ja sabeu que cada mes en tenim una de nova i que hi ha molta demanda perquè fins al 2028 hi ha peticions d'exposicions. En aquest cas tindrem el juliol del 6 al 29 una exposició que es titula Habitat i són fotografies de Ferran Morán Gay. És una persona que viu aquí a Cubelles, és un ciutadà nostre, i ell ens mostrarà un recorregut per un mosaic d'espais d'arreu del planeta que l'home ha fet seus des de temps immemorials. Llavors ell ha viatjat, ha agafat edificis, paisatges i tal, i li ha posat aquest nom d'Hàbitat, no? Com l'home ha habitat el planeta. Recordem, del 6 al 29 de juliol. Quina altra exposició tindrem? Doncs a l'agost, del 3 al 28 d'agost, tindrem l'exposició titulada Llibres lliures, el noir de Libertània. Sapigueu que a l'agost també hi ha el Festival del Cubelles Noir, va una mica lligat amb això, i és una exposició que està feta conjuntament amb Libertània, que és aquesta editorial i associació literària d'aquí, del territori, amb Crea Cubelles. Llavors ells dos s'han ajuntat i el que mostraran són portades dels llibres de gènere noir, de la pròpia editorial, amb frases seleccionades sobre el gènere. Llavors això ho tindrem al mes d'agost. Recordar també que dintre del marc del festival hi haurà dos actes que es duran a terme a la biblioteca. Un serà la tarda del dijous 27 d'agost i l'altre serà el matí del 28 d'agost. Vull dir que també acollim part d'aquest festival. Ja hem vist dues exposicions, una al juliol, l'altra a l'agost, els tallers. I després hi ha dues activitats més que són ja per tots els dos mesos, no? Que tenim el joc d'estiu, que és un joc de passatemps lector, que li hem titulat Operació Trapella, i llavors cada setmana, de juliol i agost, hi haurà un repte joc a superar on posar a prova la creativitat i l'enguiny. Sempre volem fer activitats també que tinguin a veure amb la lectura, sobretot de cara als infants, i aquest any s'està treballant amb aquesta. I és Operació Trapella perquè la protagonista d'aquesta història és la terrible Adele, que és una nena d'un còmic que és bastant terrible, com diu el nom, no? Però que és un personatge de còmic infantil bastant conegut, i si no, el que pretenem és que infants que no coneixen aquest gènere o aquesta protagonista, doncs que la coneguin i que s'engresquin a llegir les aventures de l'Adele, val? Això ho farem tot a l'estiu. I també recordem que els jocs de taula de la biblioteca, que al llarg de l'any es fan els dissabtes al matí, doncs quan fem horari d'estiu i tanquem els dissabtes, doncs els passem els dimarts. Llavors cada dimarts tindrem els jocs de taula a la biblioteca fins al 12 de setembre, que ja tornarem a l'horari habitual.
1: Val. Recorda'ns aquest horari de la biblioteca,
0: sí,
1: no? Que
0: important
1: és diferent, no?
0: Sí.
1: L'estiu?
0: A l'estiu, entre el 15 de juny i el 15 de setembre, la biblioteca canvia l'horari en el sentit que tanquem la tarda de divendres i el dissabte al matí. Per tant, de dilluns a dijous, de 3 a 8, i els dos matins que obrim normalment, que és dimecres i divendres, de 9:45 a 2:45.
1: Mm? Molt bé. Doncs, queda dit, les sales d'estudi. No sé si
0: les sales d'estudi ja han acabat.
1: Sí. Com ha anat això?
0: Les sales d'estudi força bé aquesta temporada, no aquest any, perquè el gener també vam fer sales, però encara no ho vam implantar. S'ha obert els matins que la biblioteca no dona servei, que són el de dilluns, dimarts i dijous, i la veritat és que hi ha hagut públic. Les primeres setmanes no tant, perquè era una novetat, però al final la mitjana ha estat força força interessant. Clar, hi ha hagut molt més ús

0: perquè hi ha hagut moltes més hores d'obertura, això no ho hem d'oblidar, però sí que cada vegada hi ha més ús d'aquest servei. Si abans el màxim d'afluència en un moment donat era de 25 persones, ara ja arribem als 30. Vull dir que és un servei molt ben valorat i que creiem que és molt necessari de cara a l'estudiant per poder-se preparar bé pels exàmens.
1: Molt bé. Ho heu fet per Nadal, ho heu fet ara pel juny,
0: sí.
1: I no sé si potser...
0: Sí,
1: no,
0: sí, se seguirà fent sempre fer, no? En èpoques d'exàmens, que és al voltant de Nadal, gener, febrer i cap a maig-juny, al final de curs.
1: Molt bé.
0: Ah, val, i m'oblidava de comentar... Sí. Que aquest mes de juliol acollim una persona de juny juliol acollim una persona de pràctiques, la Sílvia, que ella pues, ha fet un mòdul de dinamització cultural i tal, i ens proposarà també unes activitats de cara al públic familiar, que serà un club de lectura creativa, que es farà 3 dilluns, el 29 de juny, el 6 de juliol i el 13 de juliol, a partir de 6 anys. I després també un taller de còmic digital, de creació de còmic digital, que serà els dimecres, l'1, el 8 i el 15. O sigui que a part d'aquests dijous creatius també tindrem aquestes altres activitats. El de còmic és a partir de 8 i el de lectura a partir de 6. Uh-huh. Ho anunciarem també a través de l'Instagram, de l'agenda municipal, de tots els mitjans que tenim per arribar als nostres públics.
1: Doncs, Núria, no sé si ho hem dit tot.
0: Bueno, recordar també, quan hem dit l'horari d'estiu, sí. Important, la biblioteca tanca la setmana de la Festa Major. Llavors, del 10 fins al 17 d'agost, la biblioteca restarà tancada. La resta, doncs, amb l'horari que hem comentat.
1: Molt bé. Doncs recordem també les xarxes socials, no? Que us poden seguir.
0: Ens poden seguir a través d'Instagram. Nosaltres tenim Instagram. També publiquem tota l'agenda cultural de la web municipal. I després, qui vulgui, també es pot apuntar a un canal de difusió per WhatsApp per rebre la informació al seu telèfon de forma periòdica.
1: Perfecte. Ho hem dit tot, Núria?
0: Jo crec que sí. Bueno, desitjar molt bon estiu a tothom, que no deixin de llegir, perquè bueno, ara s'aprofita l'estiu per fer unes lectures potser menys intenses, no? A vegades necessites una lectura més... Bueno, més lleugera, perquè estàs a la platja, perquè estàs relaxat al càmping, a la muntanya, o no, a vegades la gent també l'estiu doncs diu, ara m'hi poso amb aquest que durant l'any no m'he atrevit, no?, amb aquest clàssic. Doncs res, a recordar això, que sempre és bon moment per llegir i que la biblioteca per això estem, per aconsellar i per proporcionar lectura a qui la vulgui.
1: Doncs res més. Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó, gràcies per aquesta secció a la ràdio i que vagi molt bé tota aquesta temporada.
0: Gràcies a vosaltres també. Bon estiu. Adéu.

0: quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
3: Des de la colla de gegants de Cubelles han engegat una campanya per trobar voluntaris de cara a la quarantena trobada de gegants que es farà a Cubelles el diumenge de la Festa Major Petita. Per tenir-ne més detalls, hem contactat amb en Ramon García, que és cap de colla dels gegants de Cubelles, de la colla gegantera. Gràcies per atendre'ns. Bon dia.
4: Bon dia, Pau.
3: I bé, hem vist a les vostres xarxes socials que ja heu engegat aquesta campanya. Quina és la intenció i quina és també la necessitat de la colla davant d'aquesta quarantena trobada de gegants?
4: Doncs bé, enguany, el 26 de juliol, doncs celebrem la quarantena trobada i al ser la quarantena doncs volíem fer una cosa especial i una mica diferent. I durant aquest any, qui em segueix a la xarxa ja ho ha vist, hem estat voltant arreu, que no hem parat amb el cotxe amunt i avall i per tant doncs hem aconseguit fer molts intercanvis. I el dia 26 de juliol aquest any tindrem 40 colles, que per tant és una cosa que farà molt goig i emplenarem el poble de gegants. Per fer-nos una idea, cada any venen un nombre aproximat d'unes 10 colles i per tant doncs, aquest any hem multiplicat per 4 la quantitat. Cada any doncs, tenim un voluntari que està amb cada colla i que els va guiant, un o dos voluntaris, però clar, aquest any doncs, el nombre de voluntaris que tenim cada any se'ns ha quedat petit. Necessitem molta més gent i en aquest sentit doncs engrescar a la gent que ens està escoltant doncs perquè es faci voluntari, perquè bé ens contacti per les xarxes socials o bé per correu electrònic gegantsdecubelles@gmail.com i ràpidament doncs ens posarem en contacte amb ells, els posarem al grup de WhatsApp amb la resta de voluntaris i voluntàries i serà un dia molt maco i amb novetats que enguany.
3: De seguida entrarem doncs, amb algunes d'aquestes novetats, però pel que fa a aquesta crida a voluntaris, quins requisits han de tenir aquests voluntaris? Hi ha cap característica concreta? Què demaneu?
4: Bé, no hi ha cap característica concreta. Nosaltres el cartell sí que posa doncs, que recomanem potser que siguin majors de 16 anys i si no ho són doncs, poden anar acompanyats d'una persona adulta i fins i tot si algú té gana, si no té una persona acompanyant, doncs miraríem la manera de fer-ho perquè tot sigui possible. Vull dir, no és una tasca gaire complicada, farem una reunió preparatòria amb tots els voluntaris i voluntàries, segons les disponibilitats de la gent que trobem, i a partir d'aquí s'ha de comentar les tasques, que simplement doncs, cada voluntari o voluntària tindrà una colla assignada i doncs, guiar-los una mica a l'hora quan arribin a indicar-los on han de portar el remolc per aparcar, que tenen un lloc allà reservat a la plaça del Mercat, però a la part de sorra, perquè la plaça del Mercat aquest any és on farem la ballada conjunta, i al parc de sorres on podran aparcar els remolcs, doncs guiar-los una mica cap allà, guiar-los al punt de sortida, que també és una novetat aquest any. No podem sortir com cada any dels pobles d'Espanya perquè se'ns ha quedat petita aquella plaça i una miqueta doncs, la reunió vindrà per aquí per comentar aquestes tasques, que també després és guiar-los, acompanyar-los al sopar, a la plaça del Mercat, i que si tenen un dubte, doncs que hi hagi aquesta persona referencial.
3: I pel que fa doncs, a la disponibilitat, és a dir, hauran d'estar disponibles tot el matí o tota la tarda, quins horaris més o menys doncs, teniu marcat, si algú està interessat o s'ho està pensant, pel 26 de juliol?
4: Doncs mira, t'explico una mica l'escaleta del que serà la trobada. Com hem dit, el 26 de juliol la plantada començarà a les 5 a la Rambla Pau Casals. Aquest any començarem més amunt del poble. I allà, doncs, de 5 a 6 estaran els gegants plantats. Doncs, per tant, estaria bé cap a les 5 estar allà, perquè serà a l'hora que arribin les colles, descarregaran allà els gegants, els muntaran, després aniran a aparcar el remolc, que ja n'hem dit, darrere del mercat. I, per tant, doncs, estaria interessant que cap a aquella hora doncs, puguin estar allà tots els voluntaris i voluntàries. Després de les 6 començarà el Cercavila, amb un recorregut nou, i simplement doncs, s'està amb la colla que pertoqui durant el cercavila, hi haurà un cartell amb el nom de cada colla i doncs, que el voluntari pot aguantar, li pot portar les aigües i està una mica ja les necessitats del que sigui la colla. Després acabarem, bé, passarem per la plaça de la vila on es farà la breu presentació de cada colla, pujaran al balcó de l'Ajuntament a recollir l'obsequi i aquí la diferència és que cada any aquí s'acaba el cercavila, és on s'acaba, aquí continuarà. Després de passar per la plaça de la vila ens dirigirem a la plaça del Mercat, que és on farem la ballada final conjunta tots alhora. Mm-hmm. Doncs, per tant, doncs, indicar-los una mica que el voluntari pugui dir a la colla i un, dos representants pugin al balcó i que recollin l'obsequi i continuem la ballada. Mm-hmm. I per tant, després del sopar seria a les 9 i a les 9 doncs és estar allà fins que un cop ja tinguin el sopar ja es pot acabar. Després de les 10 hi haurà l'habitual concert de veneres, com cada any, però això ja queda al marge del que seria la trobada gegantera. Mm.
3: Per tant, el voluntariat ha d'entendre que és això, la tarda, el vespre, fins a l'hora de sopar, no? Seria, doncs, sí, aquesta disponibilitat.
4: El dia 26 a la tarda, abans farem una reunió preparatòria, farem una enquesta amb tots els voluntaris i voluntàries per veure quin és el dia que la gent té més disponibilitats, però vaja, que si algú finalment no pot acollir aquella reunió, doncs no passa res, ja quedarem un altre dia, ens trucarem i farem una miqueta de traspàs de les tasques, això no ha de ser cap impediment.
3: I quina quantitat de voluntaris creieu que seria l'adequada, o espereu reunir, o us agradaria tenir, diguéssim, la xifra ideal que us agradaria tenir per aquest dia?
4: Home, doncs mínim per poder anar bé necessitem uns 40, un per colla. Idealment, nosaltres volem arribar a 80, perquè de vegades potser un voluntari sol allà doncs, pot ser més avorrit, a més això per aquella persona. Doncs, per tant, si podem fer grupets de dos i que es vagin ajudant, creiem que sempre va bé. Per tant, nosaltres intentarem arribar fins als 80 com a mínim.
3: I bé, més enllà, suposo que participar directament en una trobada històrica com pot ser aquesta, no sé si teniu plantejada cap recompensa o cap, doncs, no sé, detall també pels voluntaris que ens pugueu revelar, o no?
4: Bé, els voluntaris, doncs, com cada any, doncs, participen del sopar. El sopar que l'Ajuntament ens dona, doncs, l'Ajuntament paga un sopar per totes les colles. Igual que nosaltres, quan anem allà ens conviden, doncs els voluntaris, igual que la resta de colles, tindrien el seu sopar. Mm.
3: Per tant, tindran doncs, l'aigua que necessitin durant tota la jornada i el sopar. Doncs,
4: sí, i el sopar amb la seva consumició de begudes i tot. Mm. Molt bé. I qualsevol necessitat que hi hagi, evidentment, doncs, com tenim la reunió preparatòria i si no per whatsapp.com els posem al grup, doncs ens ho podem comentar i mirarem d'estar a l'alçada perquè tothom quedi content. Mm.
3: Doncs bé, aquesta serà la 40a trobada de gegants. Ara s'ha obert aquesta crida de voluntaris, serà el 26 de juliol i, doncs, tal com es confirma doncs, que és un dels actes més característics de la Festa Major Petita, del diumenge de Festa Major Petita a Cubelles, aquesta trobada de gegants i doncs, d'aquí que hagi arribat fins la 40a edició. Bé, no sé si també doncs, des del punt de vista dels gegants cubellencs servirà aquesta data assenyalada per tenir cap novetat, si heu preparat doncs, també res especial que vulgueu anunciar, és a dir, vindran colles convidades no, de fora, però si ens centrem en els gegants de Cubelles, no sé si tindran també cap element diferent, potser, o no sé, si ens pots comentar si hi ha cap novetat en els gegants de Cubelles.
4: Bé, els gegants de Cubelles no, sí que sortiran els tres gegants, l'Abdó, l'Assumpta i el Charlie com cada any, acompanyats del Llúpol, això no canvia. Sí que aquest any tindrem la novetat que tenim un altre gegant també de Cubelles que no acostuma a sortir per la trobada, que és el gegant Marcel de l'escola Maricel, que el tenen allà i no ha sortit mai per la trobada, i aquest any doncs, també hi participarà. Serà una de les 40 colles convidades, per tant, és un orgull doncs, tenir un altre gegant de Cubelles que també participarà del cercavila i que esperem que no quedi una anècdota de la quarantena, sinó que d'ara endavant ja continuem, perquè evidentment haver fet tantes sortides, més enllà de permetre'ns fer aquesta gran trobada, per nosaltres això també suposa una xarxa de contactes i de conèixer altres colles doncs, que ens permet doncs, fer moltes més trobades, fer molts intercanvis també per futurs anys.
3: Perquè l'agenda d'aquest 2026, no sé si ens pots destacar alguna sortida que hagueu fet últimament i també doncs, altres actes que tingueu doncs, abans d'arribar a aquesta quarantena trobada o durant aquest 2026 que creguis que siguin destacades, sortides que feu amb els gegants de Cubelles.
4: Bé, doncs a vegades les trobades també nosaltres potser les fem amb molt temps, no ens les tornen, vull dir que nosaltres sortim aquest any no vol dir que ens la tornin aquest any, i a la inversa també, que potser ens venen aquí un any i nosaltres anirem en un futur. I per exemple, doncs aquest any hem estat a l'Alcora, al País Valencià, et comento les que són més lluny.
3: Sí.
4: L'Alcora del País Valencià, també hem estat a... que vindran a la trobada, ells també, és que aquest intercanvi vindrà bastant ràpid. Després també fa unes setmanes vam estar a Estada, a Osca, que aquests tenen un acte també el dia de la nostra trobada, per tant no podran venir, però sí que ens han dit que ens la tornaran, per tant en un futur els tindrem. I fa uns anys, que també vam parlar, vam fer l'entrevista, vam anar a Torrejón de Ardoz, a Madrid, que fins ara no havien pogut venir, però aquest serà l'any que vinguin, que per tant n'estem contents que puguin fer l'intercanvi justament per la quarantena. I serà la colla que vindrà de més juny, la de Torrejón de Ardoz. Però també hi ha moltes colles que cal comentar. Per exemple, una associació de... Crec que la majoria són refugiats ucraïnesos que tenen instal·lats a Barcelona, que també tenen un gegant i també el vindran a fer ballar. O una associació de Reus, que anem nosaltres a visitar aquesta associació aquest diumenge al matí, que és una associació contra l'autisme. Amb nens amb autisme que tenen un gegant adaptat per tal que el pugui fer ballar aquests adolescents o joves amb aquestes necessitats. I, per tant, estarem molt contents de nosaltres en aquest diumenge al matí a Reus, i que ells puguin venir també a la nostra trobada amb aquest gegant. Per tant, són coses molt especials i tots són molt característics.
3: A més, doncs, recordar a l'audiència que qui vulgui seguir una mica el dia a dia vostre, teniu actives les xarxes socials, oi? També aneu penjant doncs, les fotografies d'aquestes sortides i tot plegat, oi?
4: Sí, també així com a novetat podríem comentar que la persona que ens porta les xarxes socials, que l'Alejandro Carvajal, estarà també treballant preparant un mini documental d'uns 30-40 minuts de com preparem nosaltres aquestes trobades. Bé, nosaltres, l'Ajuntament, l'Agrupació de Veïns Populars i tot el que hi ha al darrere, que encara s'està treballant, però esperem que tingui un resultat xulo i sí que en breu ho puguem compartir amb la gent. La intenció és que abans de la festa major, després de la trobada de la nostra trobada, però abans de la festa major, pugui ser públic i pugui veure tothom ja.
3: Doncs estarem atents també a aquest petit documental de la colla gegantera de Cubelles. N'hem parlat amb en Ramon Garcia, sobretot doncs, de cara a aquesta crida a reunir voluntaris que ajudin en l'especial quarantena trobada de gegants del pròxim 26 de juliol. No sé si vols afegir res més, Ramon Garcia, doncs, com a cap de colla dels geganters.
4: No, simplement això, recordar a la gent que aquest any no ens veurem a la plaça dels Pobles d'Espanya, sinó que haurem de pujar fins a la Rambla Pau Casals, que tenim més espai, insistim molt en això, que canvia el recorregut, que per tant estiguin atents i atentes a les novetats, i amb moltes ganes d'aquell dia i de veure'ns pels carrers fent festa.
3: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns i quan s'acosti la data tornarem a parlar de tots aquests detalls i d'aquestes novetats en la trobada de gegants. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
4: A vosaltres, moltes gràcies. Així bé.
2: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
7: Hola,
6: de
7: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
6: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
0: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: amb la doctora Teresa Jubal.
1: Molt bon dia a tothom. Entrem avui en tasca. El 28 de maig s'ha celebrat el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, amb l'objectiu de trencar els biaixos de sexe i gènere en medicina i recerca. Aquests famosos biaixos, dels quals cada vegada se'n parla més, és totes aquelles coses que ens passen a les dones pel fet de, primer, per un costat, atribuir-nos la igualtat als patrons d'estudi de proves que s'han fet sobre membres del sexe masculí i aquella falta de valor, no? De

0: Bueno, no et preocupis, no passa res, que ja és un punt de sortida que les dones tenim a aplicar-nos a nosaltres mateixes amb aquesta teoria del tu pots. Algunes dones, per exemple, per fer-ho més entenedor, s'han vist obligades en èpoques encara amb temporada laboral hàbil, quan han estat emprenedores, quan han portat negocis propis o han estat responsables d'altres negocis, perquè a raó d'un problema banal s'ha precipitat la detecció de que persones que sempre han tingut una gran memòria han començat a tenir distraccions. Els familiars immediats, els que estan amb ells cada dia, els diuen que per què em preguntes això si m'ho acabes de preguntar. Però la persona que preguntava no n'era conscient. Aquests lapsus poden ser atribuïts pel mateix metge de capçalera a que era una persona molt nerviosa, distreta, i que ja arrossegava una depressió lleu de feia anys i que això ho havia empitjorat. Però això no va disminuir l'angoixa que senten aquestes dones per tenir cada cop més llacunes. I encara que reinsisteixin i tornin a anar al seu metge de capçalera, continua sent aquesta sensació del no passa res, les que els fa doncs tornar a casa amb el mateix problema i més frustració. En el cas de més d'una dona, han passat entre 2 anys i 2 anys i mig per arribar a la unitat de neurologia d'Alzheimer i altres trastorns cognitius de l'Hospital Clínic de Barcelona, del qual n'està al davant la doctora Neus Falgàs. Allà, una punció lumbar pot confirmar la presència al líquid cefalorraquidi de les dues proteïnes associades a l'Alzheimer, les més comunes de les demències i que pateixen més de 50.000 persones majors de 59 anys a Catalunya. El fet de tenir una prova diagnòstica que ens enfronti al diagnòstic d'Alzheimer és una galleta d'aigua freda, indiscutiblement, però alhora et descarrega de sentir-te com aquella tonta que no sabies què li passava. Paradoxalment, tot i que aquesta malaltia afecta eminentment a les dones, 2 de cada 3 malalts són dones, de manera habitual, en el cas de les pacients de sexe femení, els primers símptomes que solen menys tenir i s'atribueixen a problemes de depressió i ansietat. Hi ha un cert nihilisme, un no fer res. No es dona prou importància al que senten les dones, es considera un tema d'edat. Es normalitza que puguin tenir problemes de memòria i es tendeix a atribuir-los a problemes d'estat d'ànim. I això fa que encara es trigui més en rebre un diagnòstic correcte. Arribar tard al diagnòstic de la malaltia implica iniciar tard el tractament, cosa que pot tenir un impacte perjudicial, tant en la qualitat de vida de la dona com en el pronòstic de la malaltia. Un estudi fet el 2019 amb 7 milions de persones a Dinamarca va trobar que les dones eren diagnosticades de centenars de problemes de salut de mitjana en 4 anys més tard que els homes. Per exemple, fins i tot en el cas de la diabetis, que té aquest fantàstic avisador com és la glucèmia capil·lar, mentre que en un càncer solia ser de 2 anys i mig, la diabetis arribava a 4 anys i mig de retard del diagnòstic. Aquesta disparitat entre sexes tenia a veure amb factors genètics, estil de vida, però també, i molt important, amb els biaixos que impregnen el sistema de salut. El sexe i el gènere poden influir en el risc de patir una malaltia, en els símptomes i també en la seva evolució. I, de fet, malgrat els avenços dels darrers 25 anys en biomedicina, l'últim informe de la ONU, Dones, posa de manifest que la continuem sent sense ser ni diagnosticades ni tractades de manera adequada. És un reflex de la societat en la que vivim, construïda des del punt de vista heteropatriarcal i blanc. En conseqüència, i erròniament, s'ha dissenyat un sistema mèdic que no ha tingut en compte les dones ni tampoc la diversitat. Consideren les expertes membres de la Comissió General de Salut i Gènere de l'Hospital de Sant Pau. En el cas de l'Alzheimer, tot i que de moment no hi ha cura, sí que existeixen fàrmacs pels símptomes, estimulació cognitiva i intervencions sobre l'estil de vida per alentir la malaltia. I aviat arribaran fàrmacs capaços de modificar el curs de la demència, que són més efectius i si s'administren en etapes primerenques. En el cas del càncer, la necessitat d'un diagnòstic precoç és encara més evident. Per exemple, pel que fa al càncer de bufeta, que és el desè més freqüent en escala mundial, malgrat que la incidència és 3 vegades superior en els homes, les dones presenten pitjors resultats de supervivència en tots els estadis de la malaltia. I un dels motius que explica aquest fet és precisament el retard diagnòstic. La meitat de les dones que consulten per molèsties del tracte urinari inferior, com ara coïssor a l'hora d'orinar, reben sistemàticament tractaments per infecció, sense mirar més enllà. De fet, el 20% de les pacients han d'anar de mitjana entre 5 i 6 vegades a la consulta abans d'arribar a que el metge de capçalera comenci a pensar en un càncer. La dona pot haver acudit al CAP a l'octubre per molèsties urinàries, però com que les proves havien descartat la infecció, es va descartar per automàticament qualsevol altra patologia i es tornen a casa amb el diagnòstic d'ansietat. És considerat normal que hi hagi problemes d'incontinència, que és un símptoma menys tingut en dones pel fet de tenir la menopausa o haver tingut fills i tenir el sòl pèlvic en baixa forma. No és normal tenir molèsties a l'orinar i cal investigar fins a trobar-ne el motiu per donar una solució a les dones. Amb dades del 2024 de la Comissió Europea i de la OCDE, les dones viuen de mitjana 5 anys més que els homes, però amb pitjor salut, perquè han d'enfrontar-se a diversos reptes que afecten negativament el seu benestar. A més del retard diagnòstic, els biaixos respecte al dolor que senten, les desigualtats en recerca i l'accés limitat a serveis essencials. La malaltia cardiovascular n'és un exemple paradigmàtic i molt conegut. Tot i ser la principal causa de mortalitat entre les dones, els símptomes de l'infart continuen basant-se en el patró masculí. El mateix passa amb l'autisme o amb el dèficit d'atenció, dues condicions infradiagnosticades en dones. Les malalties autoimmunitàries són una altra mostra flagrant de desigualtat en recerca i finançament. El 80% dels pacients són dones i aquestes afeccions són la tercera causa de malaltia i mortalitat femenina, després del càncer i les malalties cardiovasculars. No obstant, la mitjana que triguen en obtenir un diagnòstic és 5 anys, segons l'Associació de Malalties Autoimmunitàries dels Estats Units. Per si no fos prou, moltes de les patologies presenten un infraestudi crònic extrem, com ara la síndrome de fatiga crònica, que a més té associat a l'estigma de la no credibilitat per a alguns professionals. El problema que s'assenyala des de l'àmbit de les expertes rau en bona part en el fet de que les dones estan encara infrarepresentades als estudis científics i assajos clínics. Fins al 1993 van estar-ne per completes excloses i a partir d'aquell any es va recomanar que no obligar a incloure-les. Com a resultat, durant dècades, els tractaments i la medicina s'han basat en cossos masculins. L'eficiència i seguretat dels fàrmacs no s'han tastat en dones, cosa que ha provocat que molts tractaments no funcionin igual, com ara les estatines pel colesterol o la immunoteràpia pel càncer, o fins i tot que es converteixin en perillosos. Algunes afeccions que afecten només les dones estan poc investigades i menys encara finançades, com és el cas de la síndrome premenstrual, que afecta el 90% de les dones durant l'etapa fèrtil, provocant dolor recurrent, fatiga, malestar psicològic, que interrompeix l'activitat diària durant uns dies cada mes. Mes rere mes, any rere any. En canvi, la disfunció erèctil, que afecta el 19% dels homes, concentra molta més investigació i finançament. Qüestions com la menopausa, la dismenorrea o el dolor de la menstruació continuen siguent tabús. Fins i tot els trasplantaments són marcats pel sexe, tot i que sovint no es contempla. En desconeixem els motius, però quan una dona rep un òrgan donat per un home, els resultats de salut són negatius. En canvi, a l'inrevés no passa, i no és una qüestió simplement d'hormones, sinó que el sistema immunitari també funciona diferent. Incloure la perspectiva de sexe i gènere en salut és crucial per poder millorar la qualitat de l'atenció, perquè el cos d'homes i dones no funciona igual. Al final del segle passat ja es va començar a posar sobre la taula la necessitat d'adaptar la medicina per fer-la més equitativa per dones i també per la població en tota la seva diversitat. En aquest sentit, i afortunadament, la situació comença a canviar tímidament. Les investigadores són les primeres que ens s'estan posant les piles. I les ulleres liles per mirar les dades i també per fer-nos les preguntes de recerca. A l'any 2021, l'Hospital de la Vall d'Hebró es va crear la primera comissió de gènere i sexe de tot l'Estat. El va seguir el Clínic el 2022 i després el Germans Trias i Pujol de Badalona. I ara, a poc, s'hi estan unint la resta de centres assistencials de Catalunya. De fet, la Covid va ser un catalitzador de la necessitat de començar a investigar i a tractar les dones de manera diferent. No tan sols la malaltia provocava casos més greus i de Covid persistent en dones, sinó que, a més, les vacunes que es van desenvolupar no funcionaven igual si tenien els mateixos efectes secundaris en els dos sexes. L'ànim passat, les dones que lideren aquestes comissions als diferents hospitals van publicar un opuscle. Ets una exagerada. Dos punts, biaix de gènere i sexe en salut. I van voler fer un pas més i van crear la Societat Catalana de Salut en perspectiva de sexe i gènere. Es tracta de la primera de l'Estat espanyol i una de les pioneres a escala europea. L'objectiu és promoure la recerca en perspectiva de gènere. I la finalitat és educar, generar curiositat i necessitat d'aplicar aquesta mirada amb ulleres liles en totes les especialitats. A més, l'objectiu és també promoure la recerca en salut i en afeccions que afecten les dones i disminuir la bretxa de representació femenina en recerca. Avançar, en definitiva, cap a una atenció més justa i de precisió pel 50% de la població que tenim al món. És veritat que les necessitats no són les mateixes, que hi ha canvis genètics en races i en geografies, però el que sí és cert és que aquestes biaixos, fugint per un cantó o per un altre, s'han donat a diferents parts del món. No hem de conformar-nos amb aquest no passa res, ni creure'ns que nosaltres podem amb tot. Demanar ajuda és una manera de tractar l'ansietat i l'angoixa, de visibilitzar aquesta part de les dones que no es veu, que és la seva resistència i la seva sofrença, i de fer que les medicines, fins i tot els antiinflamatoris o les estatines, com comentàvem fa un moment, siguin capaces d'actuar en aquells nivells que s'espera que siguin efectives i buscar quina d'elles, perquè pot ser tan senzill com un membre de la mateixa família, i no només la més barata, que és la que es fa servir per tot i de manera en el límit de la indiscriminació. No es tracta de que anem a omplir la sala d'espera dels metges. Es tracta de que busquem aquests metges que són que no necessàriament tenen que ser dones. De vegades les dones som el pitjor enemic de les dones. Que siguin sensibles a la possibilitat d'estar patint, presentant, sofrint, i que no tinguin la paciència suficient per esperar 2 anys i mig per permetre la porta de la medicina especialitzada, de la unitat experta en casos de malalties que empitjoren la qualitat de vida d'una manera flagrant. Good life. Tinguem, doncs, aquesta astúcia de dona i realment mirem-nos per dintre, reconeguem si hi ha diferència en el que experimentem i posem-nos davant del metge i diguem-li: sí, això sempre havia sigut així, però a partir d'ara he observat aquestes diferències. I si no, tenim dret a demanar una segona opinió, que probablement tampoc serà posada amb accés fàcil, que també l'hauran de pelear, però les dones som guerreres. Endavant a la batalla de la nostra salut.
1: Si vols notar la diferència, Ràdio Cubelles. Si vols notar la diferència, Ràdio Cubelles. Si vols notar la diferència, Si vols notar la diferència,
2: Ràdio Cubelles 107.5 FM.

0: I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Doncs Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
2: Avui us porto una planta molt coneguda entre tots vosaltres, que és el julivert. És una planta que tant la podem trobar al mercat com la podem tenir al balcó de casa nostra o al nostre jardí. Llavors, bueno, us explico una miqueta, a part de les propietats culinàries que tots coneixem, doncs també una mica de propietats medicinals, que també en té moltes. Llavors, bueno, el julivert és de la família de les umbel·líferes, és a dir, de la família de l'anís, de l'anet, del fonoll, és de la mateixa família. Ho sabem reconèixer per la flor, perquè és com una umbrella, és com un paraigües. Llavors, en infusió, aquesta planta fa marxar el mal de queixal. No sé si ho sabies, Àngels, però té aquestes propietats. I després tant podem fer aquest, ens en podem empassar, com podem fer gàrgares, és a dir, ens ho podem passar per la boca, i tant pot ser com si diguéssim la tija com les fulles. Llavors, per aliviar aquest mal de queixal, doncs podem fer servir el julivert. Que tothom fa servir el clau, no? Quan molta gent ho fa servir, quan té mal de queixal, però el julivert era més desconegut, però bueno, també útil. Després també la seva, tan infusionat com menjat, és carminatiu, és a dir, que elimina els gasos i també és diürètic. I també després, per les dones, doncs, fa que no tinguin tant dolor de la regla. També es fa servir cru quan tenim digestions pesades. Llavors, també, per exemple, quan tenim moltes hemorràgies nasals, que de vegades hi ha gent que per diverses causes, augment de pressió o de vegades quan estem nerviosos, doncs es fa servir la infusió d'aquesta planta per controlar les hemorràgies. Després també per baixar de pes, és a dir, per aprimar-nos, doncs podem prendre el suc d'aquesta planta. Curiós, no?, aquesta aplicació, no?, avui en dia que tothom va a la farmàcia a comprar-se preparats, doncs mira, una planta que tenim al nostre abast i la podem fer servir per baixar aquest pes. Però després explicaré les contraindicacions del julivert, que tampoc podem abusar. Després també com es pot usar com un gran anticonceptiu, és a dir, es veu aquesta infusió per 3 dies seguits abans de tenir la regla. A veure, és un ús antic, no està comprovat al 100%, però pot ajudar. Després també s'utilitza en malalties de tipus digestiu, tant com són les diarrees, els còlics dels bebès o mal de panxa. Després també és útil per gent que té problemes de caspa, és útil per quan ens podem fer l'últim rentat del nostre cabell i posar-nos el julivert, doncs és útil per eliminar aquesta caspa. Després també va molt bé tant per via externa, que podem posar julivert en un pot amb alcohol i ens podem fer fregues a les cames, perquè va molt bé per la circulació de la sang, o bé per via interna. Després també va molt bé per estimular la vesícula biliar, per desfer les pedres dels ronyons, que aquest ús és molt important i és bastant desconegut. I després, si una mare, per exemple, vol deixar d'amamentar els seus bebès, doncs és una planta que disminueix el flux de la llet. Un ús que també desconegut, però que pot ser molt útil. Després, molt útil també, quan estem en èpoques que no tenim massa gana, doncs és útil prendre julivert. Molts usos, oi, Àngels? També és útil per aquesta obstrucció hepàtica, per tant, dit, no?, que també és útil per la vesícula biliar. Un altre ús, així com també la ruda, és bastant desconeguda, que també es pot fer servir per rentar-nos els ulls quan tenim conjuntivitis, sobretot. Doncs el julivert és molt útil per la conjuntivitis. També, un altre ús així curiós, és útil com a afrodisíac. Després també, en època estival, que són molt corrents les salmoneles, doncs és molt útil per tractar la salmonela. Després, quines precaucions hem de tenir? Per exemple, amb dones que estan embarassades, doncs hem de disminuir el seu gust perquè pot provocar avortament, perquè té un component essencial que és l'apiol que pot provocar aquest avortament. També té certa activitat antibiòtica, per això he dit que pot ser útil per a salmonella. Va bé pels ossos, val? Per reforçar els ossos, perquè té minerals com el potassi, el fòsfor, la calç, el ferro, vitamines A, C i E. Val? Després també, quan ens ha picat algun insecte, val? Un ús bastant desconegut també, podem picar aquestes fulles de la planta fresca sobretot, perquè sabeu que el julivert el podem trobar, o sigui, el podem comprar als supermercats, però també el podem trobar de forma salvatge. Llavors, aquestes fulles de la planta fresca es piquen i s'apliquen en forma de cataplasma, per les picades d'insectes. I després també, gent que tingui problemes de mal alè, doncs les fulles es poden mastegar i es poden fer servir per tractar aquest mal alè. Després és útil també en el cas d'infeccions urinàries, un altre ús que desconeixíem. I realment, veieu que té moltes indicacions, però tampoc podem abusar d'ell, val? Perquè té aquest component de la piola aquest que pot ser neurotòxic, que dic que sobretot per les dones embarassades doncs totalment contraindicat. Llavors, doncs res, és anar-lo fer servint amb consciència, sense abusar, no? Mai es pot abusar de cap planta, però sapiguem bueno, que té un munt d'indicacions, a veure si seria bo, no?, recordar-les, i això ja és més difícil. Doncs res, Àngels, gràcies a tots, gràcies als oients i fins la propera. Gràcies.
0: Molt bé, doncs Sílvia, hem arribat ja al punt final d'aquesta secció, marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Enobotànica. Moltes gràcies. Fins una altra. Adéu.
1: Adéu.

0: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor de...
1: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Comença la informació pública sobre el Pla de Protecció i Ordenació del Litoral Català. Durant un mes es consultarà tant la ciutadania com els ajuntaments i la resta d'administracions i entitats del litoral, al mateix temps que continua en marxa el procés participatiu pilotat per la Generalitat. Aquest pla vol treballar per una gestió integrada de tota la franja litoral del país i vol ser el full de ruta acordat entre tots els agents que operen a la costa fins a l'any 2100. El pla té com a principals mandats abordar l'adaptació costanera als riscos climàtics, revertir la pèrdua de biodiversitat al litoral i millorar la governança de la costa. A Cubelles, en la documentació inicial, per exemple, hi ha una aposta que passa per millorar la connectivitat natural entre el mar i l'interior a través del riu Foix. Els mesos de setembre i octubre, la Generalitat preveu convocar nous tallers territorials per abordar específicament la construcció de rutes d'adaptació al canvi climàtic que estiguin adaptades a la realitat de cada àmbit costaner, que s'han de complementar amb tallers temàtics amb persones expertes de cada sector. El procés participatiu finalitzarà el mes de novembre amb la presentació dels resultats i amb les conclusions a cadascuna de les vegueries litorals que els hauran de validar. Les aportacions rebudes, tant durant el procés de participació com durant la informació pública i les consultes, serviran per concretar una primera proposta d'actuacions i escenaris de cap a on ha d'evolucionar la costa catalana. La intenció del Govern de la Generalitat és aprovar inicialment aquest pla el 2027 i que sigui definitiu el 2028. I que un cop estigui aprovat i en vigor, es podrà revisar passats 10 anys, tot i que la intenció és actualitzar-lo de manera continuada perquè sigui una permeti una gestió adaptativa de la costa fins a l'any 2100. Un cop aprovat, el pla dedicat al litoral comportarà determinacions que poden afectar 70 municipis costaners, com Cubelles, i a 21 municipis interiors. Tornen los 40 Summer Live a Cubelles. El concert serà el dimarts 28 de juliol al Parc del Prat i actuaran Álvaro de Luna, Leire Martínez, Vico o els catalans Siderland, entre d'altres. L'emissora municipal del grup Oprisa ha confirmat aquest mateix dijous que torna a Cubelles, tal com va fer l'any passat, amb una nova proposta de la gira Summer Live que organitza en diverses ciutats catalanes i d'arreu de l'Estat. Els artistes confirmats en el cartell de Cubelles, que serà el 28 de juliol, un dimarts, a partir de les 10 de la nit, al Parc del Prat de Cubelles, són els artistes següents i tocaran Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Lala Love You i també Siderland, C-Axe i Lau Givert. El DJ set anirà a càrrec d'en David Álvarez. Més endavant es donaran més detalls de com serà aquest esdeveniment, que, si es confirma que és com l'any passat, era d'accés gratuït a la zona del Parc del Prat de Cubelles.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

res pot completar. Jo només vull tornar aquell juliol, tu i jo. Tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual. El temps ja ho ha oxidat. El que vam ser tu i jo.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: ...454 persones han votat en els pressupostos participatius. Els resultats de quines són les propostes guanyadores es faran públics un cop s'hagin analitzat i ordenat en la taula ciutadana que vetlla per tot aquest procés. El període de votació dels pressupostos participatius s'ha tancat aquest dilluns i, segons les dades publicades per l'Ajuntament, hi hauria hagut més de 1.000 vots emesos per 454 persones. Recordem que tothom podia escollir fins a 3 opcions, és a dir, podia votar 3 opcions diferents i no tots els votants finalment han votat 3 cops, ja que n'hi ha que han triat un sol projecte o 2. Finalment, doncs, més de 1.060 vots en total. Segons les dades publicades per l'Ajuntament, la majoria dels participants són dones, 267, i la franja d'edat que més ha participat és la d'entre 45 i 54 anys, seguit dels que tenen entre 35 i 44 anys. Un cop finalitzat el període de votació, els resultats han de ser analitzats en una reunió de la taula ciutadana de seguiment dels pressupostos participatius, que serà l'encarregada de validar el procés i determinar quines han estat, finalment, les propostes més votades per la ciutadania. Per l'elecció de les propostes guanyadores es tindrà en compte el nombre de vots obtinguts i el seu pressupost, que no podia superar, recordem, els 75.000 euros. Les propostes més votades s'aniran sumant fins a arribar als 300.000 euros de la dotació d'aquesta convocatòria. 2. Comença la informació pública sobre el Pla de Protecció i Ordenació del Litoral Català. Durant un mes es consultarà tant la ciutadania com els ajuntaments i la resta d'administracions i entitats del litoral, al mateix temps que continua en marxa el procés participatiu pilotat per la Generalitat. Aquest pla vol treballar per una gestió integrada de tota la franja litoral del país i vol ser el full de ruta acordat entre tots els agents que operen a la costa fins a l'any 2100. El pla té com a principals mandats abordar l'adaptació costanera als riscos climàtics, revertir la pèrdua de biodiversitat al litoral i millorar la governança de la costa. A Cubelles, en la documentació inicial, per exemple, hi ha una aposta que passa per millorar la connectivitat natural entre el mar i l'interior a través del riu Foix. Els mesos de setembre i octubre, la Generalitat preveu convocar nous tallers territorials per abordar específicament la construcció de rutes d'adaptació al canvi climàtic que estiguin adaptades a la realitat de cada àmbit costaner, que s'han de complementar amb tallers temàtics amb persones expertes de cada sector. El procés participatiu finalitzarà el mes de novembre amb la presentació dels resultats i amb les conclusions a cadascuna de les vegueries litorals que els hauran de validar. Les aportacions rebudes, tant durant el procés de participació com durant la informació pública i les consultes, serviran per concretar una primera proposta d'actuacions i escenaris de cap a on ha d'evolucionar la costa catalana. La intenció del Govern de la Generalitat és aprovar inicialment aquest pla el 2027 i que sigui definitiu el 2028. I que un cop estigui aprovat i en vigor, es podrà revisar passats 10 anys, tot i que la intenció és actualitzar-lo de manera continuada perquè sigui permeti una gestió adaptativa de la costa fins a l'any 2100. Un cop aprovat, el pla dedicat al litoral comportarà determinacions que poden afectar 70 municipis costaners, com Cubelles, i a 21 municipis interiors.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

He tornat a l'estudi, on durant 50 anys vas pintar tot el que t'estimaves. Si pogués explicar-te tot el que ens ha passat, no sabria endreçar les paraules.

Hi ha més males notícies. Va plegar el Pellicer, però sembla que el Barça ja tira. I en l'amor, vell amic, doncs sovint no ens va bé, però hi ha gent, molta gent que ens estima.

Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.

0: mantindrà el centre del dia situant-se al voltant dels 25 graus de mínima, fregant la nit tòrrida en diferents punts del municipi i amb una màxima que estarà al voltant dels 31, amb una humitat i xafogó moderades. Vent feble i variable al matí amb cous moderats a la tarda, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a partir de migdia. Per demà esperem que el temps sigui esplèndid, pràcticament amb sol i cel clar tot el dia, o com a molt amb algun nuvolal puntual a mig matí si és que l'arribem a veure, i amb una temperatura que baixarà una mica de nit, però en canvi pot repuntar una miqueta més de dia i estarà entre els 23 o 24 de mínima, mentre que la màxima podria situar-se entre els 32 o 33, amb una humitat força baixa i amb una mica de xafogó, però força controlada. Vent feble de mestral al matí i moderat de garbí a la tarda, fent que la mar demà estigui més moguda, ja que el vent pot arribar fins als 40 km hora i això farà que a la tarda tinguem maror amb una mar força alterada i que s'haurà d'anar força en compte a la zona de platja.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La piscina municipal de Cubelles ja ha obert les seves portes per donar el tret de sortida a la temporada d'estiu. El regidor d'Esports, David Qués, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, a peu de la pròpia piscina, que l'Ajuntament assumeix un any més la gestió directa de l'equipament de manera provisional, després de que la licitació conjunta amb el bar-restaurant no es pogués cloure per qüestions tècniques. L'objectiu és, de cara a l'any vinent, la gestió passi a ser completament externa. Així ho explicava el propi regidor d'Esports, David Qués.
3: Sí, doncs la veritat que molt, molt contents de poder obrir-la. Al final, doncs, a contracorrent l'hem pogut obrir. La piscina al final doncs, partíem a principis d'any de que se l'emportés el que guanyés la licitació del bar-restaurant piscina. Al final, per qüestions tècniques, la licitació no es va poder treure i al final doncs, aquest any la tornem a gestionar nosaltres i ja de cara a l'any que ve doncs, sí que esperem ja definitivament que la gestió sigui completament del bar-restaurant piscina. Tot el mateix, al final nosaltres el que fem és gestionar-la, ficant el tema del socorrisme i el manteniment de la piscina i a partir d'allà horari, taquillatge i tot és exactament el mateix dels darrers anys.
2: La reobertura de la piscina és una de les mesures més esperades de l'estiu, especialment per fer front a les altes temperatures. També per als nens i nenes que participen dels campus que organitzen les diferents entitats esportives de Cubelles i que de dilluns a divendres omplen les instal·lacions esportives.
3: Sí, al final la piscina, a part de ser un refugi climàtic, doncs també donem servei als campus, que aquí al poliesportiu doncs ens podem trobar setmanes on hi ha més de 500 nens al poliesportiu i crec que era una necessitat pel poble, tant per als usuaris de cada dia com les entitats esportives que gaudeixen d'aquesta piscina i donen doncs, aquest refugi amb aquestes calors que estan donant ara a tots els nens i nenes.
2: El funcionament de la piscina manté les mateixes condicions i tarifes de l'any passat, diferenciades entre residents i no residents, amb tota la informació disponible al web municipal cubelles.cat. Els tíquets es podran adquirir directament a les instal·lacions i per qüestions de seguretat només es podrà pagar amb targeta de crèdit. La piscina, doncs, estarà oberta cada dia de dilluns a diumenge de les 11 del matí fins les 7 de la tarda i fins al proper 6 de setembre. A més, l'Ajuntament ha habilitat una zona de pícnic amb taules i cadires, el que era la terrassa del bar poliesportiu, i per fer més còmode l'espai d'esbarjo per totes aquelles persones que vulguin passar una estona a la piscina municipal.
4: La regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Cubelles, Renata Bedós, ha confirmat que totes les famílies empadronades a Cubelles que van sol·licitar una plaça per als seus nadons a la Llar d'Infants Municipal La Draga tenen la plaça assegurada per al curs que ve, 2026-2027. La demanda ha obligat a realitzar un sorteig que s'ha fet fa pocs dies i finalment els ajustos en l'oferta inicial han permès absorbir totes les famílies empadronades a la vila que ho havien sol·licitat. Segons ha explicat la regidora, la Llar d'Infants La Draga, afronta ara el seu segon curs consecutiu amb una previsió d'ocupació plena. En el de les places D2 hi haurà un total de 80 infants distribuïts en 4 aules.

0: completant les 27 places noves que s'han ofert. Pel que fa a I1, de les 36 places disponibles, 32 han estat ocupades per infants empadronats, mentre que les 4 restants s'assignaran mitjançant la llista elaborada amb el sorteig. I Renata B2 ha destacat que les famílies empadronades que ho han sol·licitat han obtingut totes plaça per aquest curs que ve a l'Escola Bressol Municipal.
1: Sobretot en el grup de I1, per tant, vam haver de canviar l'oferta inicial. Es va canviar l'oferta inicial i, tot i així, es va haver de fer un sorteig. Del que sí que, després d'aquest sorteig i un cop feta la matriculació, tots els nadons que són estaven empadronats a Cubelles, tots aquests han entrat a la llar d'infants. Sí que hi ha casos de nens que estan en llista d'espera. Però, en principi, tots aquells nens nadons empadronats que empadronats a Cubelles, tots tindran plaça a la llar d'infants.
0: Un dels temes clau per al funcionament del servei és el contracte de gestió de la llar d'infants, que continua prorrogat. Renata B2 ha anunciat que, gràcies a l'aprovació del pressupost municipal, ara es podrà tirar endavant la licitació nova tan aviat com sigui possible. La regidora d'Ensenyament, Renata B2, ha comentat que el contracte ha de permetre millores diverses.
1: A més, és un contracte que tothom està esperant l'Ajuntament, perquè ara mateix, com bé dius, és un contracte prorrogat i no podem continuar amb un contracte prorrogat. Ho està esperant l'empresa, que és la primera que està esperant tenir un contracte en vigor, tal com hauria de ser, i l'està esperant les treballadores, perquè si segurament el nou contracte no complirà totes les expectatives que elles tenien, però sí que suposa un increment respecte al que ara estan cobrant les treballadores, tot i que hi va haver una millora amb les condicions del conveni laboral, que això va millorar alguns dels sous sobretot de les treballadores que menys cobraven. Jo insisteixo, estem aquí, no tornarem enrere, no tornaré a explicar tot el rosari que vam patir, però justament estem aquí perquè es van haver al·legacions al primer pla de viabilitat. Si s'hagués acceptat el primer pla de viabilitat i en aquell moment hi havia pressupost, hagués tirat aquella licitació endavant. En el moment en què es van millorar les condicions i es van sobredotar el contracte de la licitació de la Draga, doncs llavors hem hagut d'esperar que hi hagi un nou pressupost.
0: I de cara a un futur proper, la regidora B2 ha valorat positivament l'anunci recent del govern espanyol de reduir les ràtios un 50% a l'etapa educativa de 0-3 anys progressivament a partir del curs 2027-2028. Tot i que la regidora cubellenca ha advertit de la complexitat de l'aplicació pràctica d'aquesta mesura, diu que encara no s'aplicarà aquest mateix curs, cosa que dona un marge a l'Ajuntament per anar adequant les instal·lacions de la Draga de cara al curs següent, 2027-2028, especialment pel que fa a les aules de nadons de I0, ja que, segons aquesta nova mesura, passarien dels 8 infants actuals a 4 infants per classe. Per aquest motiu, Renata B2 espera que la mesura vingui acompanyada de recursos per als ajuntaments.
1: Una bona decisió que ha pres el govern és que no s'aplicarà aquesta baixada de ràtios en el proper curs 26-27, ja que ara mateix no estem preparats per fer aquesta baixada de ràtios, no? Però en el principi la idea és que sí que es faci en el curs 27-28 i per tant esperem que tinguem aquest any de marge per poder adequar en aquest cas la llar d'infants municipal, ja que ara mateix les aules, tenim dues aules d'infants de I0 que tenen una ràtio de 8 nadons, segons aquest decret haurien de ser 4. Per tant, doncs, clar, estem parlant de que tenim ara mateix una llar d'infants a tope, totalment ocupada, i per tant, si fem una baixada de ràtios, hauríem de valorar, doncs, si en aquest cas tenim ara mateix 16 nadons matriculats en I0, si fossin ràtios de 4 estaríem parlant de 4 classes. Jo espero que aquests canvis vinguin acompanyats de suport, ja sigui de la Generalitat o del propi Estat Central, perquè és que si no podem fer front.
0: La proposta del govern espanyol de reducció de ràtios s'ha fet pública aquest 24 de juny passat i tindrà efectes tant en centres públics com privats de l'etapa 0-3 anys. Concretament, contempla unes ràtios per educador de 4 infants entre 0 i 1 any, 6 nens o nenes entre 1 i 2 anys i 8 infants entre 2 i 3 anys. Modificacions que, en cas de tirar endavant, començarien a aplicar-se al curs 2027-2028 i s'estendrien de manera progressiva en els cursos posteriors. Durant el mes de juliol, el govern espanyol preveu més trobades amb els sindicats per conèixer la posició definitiva sobre aquestes propostes del Ministeri.
2: Cubelles va celebrar el passat dissabte una nova edició de la Festa de la Bicicleta, que va assolir una participació de més de 260 persones, superant així en 40 participants la xifra de l'any passat. La recaptació de les inscripcions, 522 euros, s'han destinat íntegrament a Càritas Cubelles. De cara a les properes edicions, el regidor d'Esports, David Kess, ja ha anunciat que es traslladarà l'esdeveniment a mesos menys calents per millorar el confort dels participants.
3: Sí, com vaig comentar, el tema del dia de bicicleta ho volíem passar a un mes menys calorós. Sabem que ara són mesos molt, molt calorosos i el tema és que volíem aprofitar, doncs, aquest últim any de fer-ho la setmana d'abans del Tour de França per donar el tret de sortida, però vull comunicar que de cara a anys següents, doncs, la idea és fer-ho amb mesos menys calorosos perquè la gent, doncs, no passi tanta calor i que sigui tot millor.
2: La festa, com és habitual, va acabar amb el lliurament de premis i reconeixements als grups més nombrosos, com va ser el cas de l'Aerojumping Cubelles, i d'altres premis, com la bicicleta més ben guarnida o la bicicleta més antiga, entre d'altres. A més, també es van fer els habituals sortejos de material esportiu i també bicicletes. A més, la Festa de la Bicicleta va ser l'avançada del pas del Tour per Cubelles i d'aquesta manera també es va repartir merchandising de la Volta francesa. I pel que fa al Tour, doncs ja està tot a punt per al pas de la Ronda francesa aquest proper diumenge, un esdeveniment que es preveu històric. El regidor ha explicat que les vies, sobretot pel que fa a la carretera, estarà tallada a la circulació a partir de 11:45 del migdia i fins les 5 de la tarda. Tot i així, Cubelles no quedarà incomunicada gràcies als seus passos subterranis i elevats que fan que, doncs, la gent es pugui moure d'un cantó a l'altre del municipi. David Kess ha fet una crida a la ciutadania a gaudir de l'esdeveniment amb civisme i previsió, recordant que els que arribin primer i més d'hora tindran les millors vistes per viure aquesta fita esportiva segurament irrepetible en els propers anys.
0: La Generalitat ha anunciat que aixecarà els peatges de l'autopista C32 aquest diumenge pel pas del Tour. A Cubelles hi haurà 76 voluntaris col·laborant directament amb la cursa ciclista en el seu pas per la vila. La Generalitat ha anunciat aquest divendres passat quin és el dispositiu de seguretat i mobilitat que té a punt per la sortida del Tour de França aquest cap de setmana que ve des de Catalunya. La primera etapa, el dissabte 4 de juliol, serà una contrarrellotge per equips dins de Barcelona aquest dissabte, sense afectar el trànsit fora de la ciutat. En canvi, en la segona i la tercera etapes, els ciclistes faran recorreguts més llargs entre Tarragona i Barcelona i des de Granollers fins als Angles, amb afectacions, per tant, a uns quants pobles i ciutats del país, entre els quals Cubelles. Una de les mesures que s'han anunciat per a garantir les alternatives de mobilitat és l'aixecament dels peatges de l'autopista C32, que serà entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. Segons el govern de la Generalitat, però, aquests horaris podran ajustar-se en funció del moment en què es vagi restablint la circulació a la carretera C31 al tram afectat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comentat aquest divendres passat que les vies per evitar els talls de trànsit seran les autopistes C32 i AP7.
4: Tenim com a ruta alternativa la C32 i la AP7, que són dues vies que poden ajudar a gestionar les derivades del trànsit pels talls que es produiran durant aquestes 4 hores. I per tant, doncs, és molt important que la ciutadania pugui seguir els consells a través de les xarxes oficials, tant del TUR com del Servei Català de Trànsit, que anirà donant la informació sistemàtica durant tot el dia per tenir en compte aquesta mobilitat alternativa amb aquestes dues vies, no?
0: Les autoritats han afegit també que recomanen prioritzar el transport ferroviari, planificar els desplaçaments amb molta antelació i consultar la informació del trànsit en temps real mitjançant els canals oficials de les operadores, tant de la Generalitat com també del Tour de França. Durant el període operatiu s'activaran aproximadament 3.600 efectius policials, 1.500 dels quals estaran destinats a funcions vinculades a la mobilitat, com la seguretat de la caravana del Tour, els equips i la gestió dels talls de les vies. A més, el dispositiu preveu la coordinació del Servei Català del Trànsit, Protecció Civil, Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques i altres serveis assistencials. I concretament a Cubelles hi haurà 76 voluntaris que faran tasques de suport pel pas del Tour de França aquí a la vila. Els castellers del Foix han coronat el 3 de 7 a Vilanova i la Geltrú. La colla cubellenca ha sumat un altre castell de 7 en la Diada de Bajamar de la ciutat veïna al costat dels Bordegassos i els Xicots de Vilafranca. Els castellers de Foix han actuat aquest dissabte al vespre a la Diada Castellera del barri de Bajamar de Vilanova i la Geltrú, convidats pels seus padrins els Bordegassos i al costat dels Xicots de Vilafranca. Els cubellencs han assolit un altre 3 de 7, un castell que han demostrat aquesta temporada que el tenen ben treballat, sòlid i que el poden aixecar en les places on compten amb una pinya suficient. De fet, ja porten 6 3 de 7 descarregats aquest any, tants com tots els que havien aconseguit fins ara en tota la seva història. A continuació, han fet també una torre de 6, un castell que tècnicament està dins de la gama de 7 i que també l'han descarregada tranquil·lament a la Rambla de la Pau, al costat del monument a Francesc Macià, Vilanova i la Geltrú. Sumen també 6 torres de 6 en el que porten de temporada i l'actuació, els castellers del Foix l'han resolt amb un 4 de 6 que ha deixat molt bones sensacions als cubellencs. Així s'ha expressat en Magí García, cap de tronc de la colla cubellenca.
5: Sortim de Vilanova amb sensacions molt bones. Al final hem tornat a fer un altre castell de 7, com és el 3 de 7, que ja és el 6 de la temporada. I la veritat és que sortim amb sensacions molt bones, a més de poder adaptar-nos a canvis que van sorgir només a arribar a la plaça. I la veritat que la colla es va adaptar molt bé i sortim molt contents.
0: Des dels castellers del Foix, en Magí García, cap de tronc de la colla, també ha parlat de com es va viure la calor i del moment en què es troba ara mateix la colla un cop superada la primera meitat de la temporada.
5: La calor és algo que ja als castells és un dia a dia, sobretot quan ja entrem a l'estiu, però la veritat és que no va suposar cap perill, almenys a nivell tècnic, dins de la diada. Sí que és veritat que potser en avançades rondes sí que notes la camisa una mica més mullada i si ets del tronc les sensacions són una mica diferents, però no res perjudicial. Bueno, al final estem demostrant en aquesta temporada que la colla pot fer castells de set, que els pot moure al voltant del territori i que tenim un nivell de colla que ara mateix està en el seu nivell més alt. El nostre objectiu seria seguir amb aquest rumb i seguir passejant els castells de set i si podem donar-li més amplada, endavant.
0: Magí García, cap de tronc dels castellers del Foix, ha parlat també dels reptes que tenen previstos de cara als pròxims mesos.
5: Doncs ara mateix ens centrem sobretot en donar molt de rodatge tant a tronc com a pinya, que tothom es senti segur a la posició on li pertoca cada castell. I com a objectiu proper suposo que seria recuperar el 4 de 7 per donar més varietat als castells de 7 de la colla. I no sé, a curt termini, això, a llarg termini ens encantaria seguir ampliant la gamma de 7, però no puc prometre res.
0: En la diada d'aquest dissabte, els Bordegassos de Vilanova han acabat satisfets també amb una actuació en què han assolit el 4 de 8, el 3 de 8, el 5 de 7 i el 7 de 7. També han descarregat els 8 pisos als Xicots de Vilafranca, que han completat el 4 de 8, així com un 3 de 7 i el 5 de 7. Comença la informació pública sobre el Pla de Protecció i Ordenació del Litoral Català. Durant un mes es consultarà tant la ciutadania com els ajuntaments i la resta d'administracions i entitats del litoral al mateix temps que continua en marxa el procés participatiu pilotat per la Generalitat. Aquest pla vol treballar per una gestió integrada de tota la franja litoral del país i vol ser el full de ruta acordat entre tots els agents que operen a la costa fins a l'any 2100. El pla té com a principals mandats abordar l'adaptació costanera als riscos climàtics, revertir la pèrdua de biodiversitat al litoral i millorar la governança de la costa. A Cubelles, en la documentació inicial, per exemple, hi ha una aposta que passa per millorar la connectivitat natural entre el mar i l'interior a través del riu Foix. Els mesos de setembre i octubre, la Generalitat preveu convocar nous tallers territorials per abordar específicament la construcció de rutes d'adaptació al canvi climàtic que estiguin adaptades a la realitat de cada àmbit costaner, que s'han de complementar amb tallers temàtics amb persones expertes de cada sector. El procés participatiu finalitzarà el mes de novembre amb la presentació dels resultats i amb les conclusions a cadascuna de les vegueries litorals que els hauran de validar. Les aportacions rebudes, tant durant el procés de participació com durant la informació pública i les consultes, serviran per concretar una primera proposta d'actuacions i escenaris de cap a on ha d'evolucionar la costa catalana. La intenció del Govern de la Generalitat és aprovar inicialment aquest pla el 2027 i que sigui definitiu el 2028. I que un cop estigui aprovat i en vigor, es podrà revisar passats 10 anys, tot i que la intenció és actualitzar-lo de manera continuada perquè sigui una, permeti una gestió adaptativa de la costa fins a l'any 2100. Un cop aprovat, el pla dedicat al litoral comportarà determinacions que poden afectar 70 municipis costaners, com Cubelles, i a 21 municipis interiors.
6: El Centre Social de Cubelles acull fins al 30 de juny una exposició del taller de pintura creativa del Casal d'Avis que mostra el talent d'una quarantena de participants, una mostra que, com dèiem, es podrà visitar fins aquest 30 de juny i que recull obres realitzades per una quarantena de participants del taller. Tot plegat dirigit per la professora Maria José Collantes, que és també artista de Crea Cubelles. Precisament Ràdio Cubelles li ha fet durant el temps diferents entrevistes. Maria José Collantes també va ser l'autora d'una de les samarretes de Ràdio Cubelles. Ella mateixa, en el decurs d'una entrevista aquí a l'emissora municipal, es presentava d'aquesta manera.
7: Sí, jo pintava molt de petita, moltíssim, i bueno, vaig anar a classes de pintura durant un parell o tres d'anys, i la veritat és que ho vaig deixar durant una temporada i després m'hi vaig tornar a posar. I ara la veritat és que l'art per mi és el meu modus vivendi, en el sentit de no m'hi dedico, sinó en el sentit de disfrutar de l'art i de la pintura.
6: Durant la conversa amb Ràdio Cubelles, Collantes explicava que no es dedica professionalment, però que sí que la pintura l'ajuda a superar la seva malaltia, la fibromiàlgia.
7: Bueno, perquè dedicar-se en ple al tema de l'art és molt complicat i, bueno, sí que és veritat que tinc bastanta sortida a nivell de redes socials i tot això, però de moment no m'hi dedico a ple. Sí que m'hi dedico molt perquè, no sé si ho sabeu, però jo tinc una malaltia que es diu fibromiàlgia i la pintura a mi em serveix per oblidar el dolor. Llavors, aquestes hores que jo em dedico, que en el moment en què pinto perdo el món de vista, em serveix per evadir-me una miqueta del dolor que tinc en general. I la veritat és que hi disfruto molt i m'hi passo moltes hores i bueno, faig moltes tècniques diferents. Això sí, treballo el pastel, treballo l'acrílic, treballo la pintura digital i treballo l'oli.
6: Entre d'altres, Collantes ha participat d'exposicions col·lectives en Crea Cubelles. Recorda la del Cavaller de Cubelles o una altra en homenatge a Paulina Schumann, filla del pallasso Josep Andreu Charlie Ribel.
7: Sí, perquè som un grup d'artistes d'aquí de Cubelles que ens hem reunit i la veritat és que estic encantadíssima amb ells i hem fet algunes exposicions junts, d'algunes que han sortit molt bé i a mi m'ha agradat moltíssim i fer coses del poble. Això sí que va ser molt important, sobretot la del castell de Cubelles, que vaig descobrir el castell. Això sí que era una cosa que desconeixia. Hem fet també el tema de la Paulina. M'ha agradat molt participar i seguirem fent coses pel poble i per la cultura.
6: Recordem aquests últims dies per visitar aquesta exposició del taller de pintura creativa del Casal d'Avis que mostra el talent d'una quarantena de participants, tot plegat dirigit, com dèiem, per la pintora cubellenca Maria José Collantes, vinculada a Crea Cubelles.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
8: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
9: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
10: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
11: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
9: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en sexe i penso en papiloma. Fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en soc una gateta que està a gustar. Casa tranquil·leta, miau.

0: Bon dia, Catalunya. Desperta un cop més.
1: Això és ràdio, la 31, la família.
0: Venim directes del Balboa, un dia més. El meu cosimà porta 36 hores despert, no ho entendries. No. El bar i el goig, el

Ara en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribareu amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

que jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor, que no sé per on començar. Tinc tants records dins el meu cap que se'm fa un món pensar.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i assolellat, amb alguns núvols alts ara a primera hora, però que a mig matí aniran desapareixent, i quedarà un dia amb cel clar al centre de la jornada amb algun núvol llunyà al final del dia, amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà al centre del dia, situant-se al voltant dels 25 graus de mínima, fregant la nit tòrrida en diferents punts del municipi, i amb una màxima que estarà al voltant dels 31, amb una humitat i xafogó moderades. Vent feble i variable al matí i amb cous moderats a la tarda, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejola a partir de migdia. Per demà esperem que el temps sigui esplèndid, pràcticament amb sol i cel clar tot el dia, o com a molt amb algun núvol alt puntual a mig matí, si és que l'arribem a veure, i amb una temperatura que baixarà una mica de nit, però en canvi pot repuntar una miqueta més de dia i estarà entre els 23 o 24 de mínima, mentre que la màxima podria situar-se entre els 32 o 33, amb una humitat força baixa i amb una mica de xafogó, però força controlada. Ben feble de mestral al matí i moderat de garbí la tarda, fent que la mar demà estigui més moguda, ja que el vent pot arribar fins als 40 km hora i això farà que a la tarda tinguem maró amb una mar força alterada i que s'haurà d'anar

0: força en compte a la zona de platja.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La piscina municipal de Cubelles ja ha obert les seves portes per donar el tret de sortida a la temporada d'estiu. El regidor d'Esports, David Ques, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, a peu de la pròpia piscina, que l'Ajuntament assumeix un any més la gestió directa de l'equipament de manera provisional, després de que la licitació conjunta amb el bar-restaurant no es pogués cloure per qüestions tècniques. L'objectiu és, de cara a l'any vinent, la gestió passi a ser completament externa. Així ho explicava el propi regidor d'Esports, David Ques.
3: Sí, doncs, de veritat que molt, molt contents de poder obrir-la. Al final, doncs, a contracorrent l'hem pogut obrir. La piscina, al final, doncs, partíem a principis d'any de que se l'emportés el que guanyés la licitació del bar-restaurant piscina. Al final, per qüestions tècniques, la licitació no es va poder treure i al final, doncs, aquest any la tornem a gestionar nosaltres i ja de cara a l'any que ve, doncs, sí que esperem ja definitivament que la gestió sigui completament del bar-restaurant piscina. Tot el mateix, al final nosaltres el que fem és gestionar-la, ficant el tema del socorrisme i el manteniment de la piscina, i a partir d'allà horari, taquillatge i tot és exactament el mateix dels darrers anys.
2: La reobertura de la piscina és una de les mesures més esperades de l'estiu, especialment per fer front a les altes temperatures. També per als nens i nenes que participen dels campus que organitzen les diferents entitats esportives de Cubelles i que de dilluns a divendres omplen les instal·lacions esportives.
3: Sí, al final la piscina, a part de ser un refugi climàtic, doncs també donem servei als campus, que aquí al poliesportiu doncs ens podem trobar setmanes on hi ha més de 500 nens al poliesportiu, i crec que era una necessitat pel poble, tant per als usuaris de cada dia com les entitats esportives que gaudeixen d'aquesta piscina i donen, doncs, aquest refugi amb aquestes calors que estan donant ara a tots els nens i nenes.
2: El funcionament de la piscina manté les mateixes condicions i tarifes de l'any passat, diferenciades entre residents i no residents, amb tota la informació disponible al web municipal cubelles.cat. Els tíquets es podran adquirir directament a les instal·lacions i per qüestions de seguretat només es podrà pagar amb targeta de crèdit. La piscina, doncs, estarà oberta cada dia de dilluns a diumenge de les 11 del matí fins les 7 de la tarda i fins al proper 6 de setembre. A més, l'Ajuntament ha habilitat una zona de pícnic amb taules i cadires, el que era la terrassa del bar poliesportiu, i per fer més còmode l'espai d'esbarjo per totes aquelles persones que vulguin passar una estona a la piscina municipal.
4: La regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Cubelles, Renata Bedós, ha confirmat que totes les famílies empadronades a Cubelles que van sol·licitar una plaça per als seus nadons a la Llar d'Infants Municipal La Draga tenen la plaça assegurada per al curs que ve, 2026-2027. La demanda ha obligat a realitzar un sorteig que s'ha fet fa pocs dies i, finalment, els ajustos en l'oferta inicial han permès absorbir totes les famílies empadronades a la vila que ho havien sol·licitat. Segons ha explicat la regidora, la Llar d'Infants La Draga afronta ara el seu segon curs consecutiu amb una previsió d'ocupació plena. En el de les places D2 hi haurà un total de 80 infants distribuïts en 4 aules, completant les 27 places noves que s'han ofert. Pel que fa a I1, de les 36 places disponibles, 32 han estat ocupades per infants empadronats, mentre que les 4 restants s'assignaran mitjançant la llista elaborada amb el sorteig. I Renata Bedós ha destacat que les famílies empadronades que ho han sol·licitat han obtingut totes plaça per aquest curs que ve a l'Escola Bressol Municipal.
5: Sobretot en el grup de I1, per tant, vam haver de canviar l'oferta inicial. Es va canviar l'oferta inicial i, tot i així, es va haver de fer un sorteig. Del que sí que, després d'aquest sorteig i un cop feta la matriculació, tots els nadons que estaven empadronats a Cubelles, tots aquests han entrat a la llar d'infants. Sí que hi ha hagut, casos de nens que estan en llista d'espera. Però, en principi, tots aquells nens, nadons empadronats que per una Cubelles tots tindran plaça a la llar d'infants.
4: Un dels temes clau per al funcionament del servei és el contracte de gestió de la llar d'infants, que continua prorrogat. Renata B2 ha anunciat que gràcies a l'aprovació del pressupost municipal ara es podrà tirar endavant la licitació nova tan aviat com sigui possible. La regidora d'Ensenyament, Renata B2, ha comentat que el contracte ha de permetre millores diverses.
5: A més, és un contracte que tothom està esperant l'Ajuntament, perquè ara mateix, com bé dius, és un contracte prorrogat i no podem continuar amb un contracte prorrogat. Ho està esperant l'empresa, que és la primera que està esperant tenir un contracte en vigor, tal com hauria de ser, i l'està esperant les treballadores, perquè si segurament doncs, no, el nou contracte no complirà totes les expectatives que elles tenien, però sí que suposa un increment respecte al que ara estan cobrant les treballadores, tot i que hi va haver una millora amb les condicions del conveni laboral, que això va millorar alguns dels sous, sobretot de les treballadores que menys cobraven. Jo insisteixo, estem aquí, no tornarem enrere, no tornaré a explicar tot el rosari que vam patir, però justament estem aquí perquè es van haver al·legacions al primer pla de viabilitat. Si s'hagués acceptat el primer pla de viabilitat i en aquell moment hi havia pressupost, hagués tirat aquella licitació endavant. En el moment en què es van millorar les condicions i es van sobredotar el contracte de la licitació de la draga, doncs llavors hem hagut d'esperar que hi hagi un nou pressupost.
4: I de cara a un futur proper, la regidora B2 ha valorat positivament l'anunci recent del govern espanyol de reduir les ràtios un 50% a l'etapa educativa de 0-3 anys progressivament a partir del curs 2027-2028. Tot i que la regidora Covellenc ha advertit de la complexitat de l'aplicació pràctica d'aquesta mesura, diu que encara no s'aplicarà aquest mateix curs, cosa que dona un marge a l'Ajuntament per anar adequant les instal·lacions de la draga de cara al curs següent, 2027-2028, especialment pel que fa a les aules de nadons de I0, ja que, segons aquesta nova mesura, passarien dels 8 infants actuals a 4 infants per classe. Per aquest motiu, Renata B2 espera que la mesura vingui acompanyada de recursos per als ajuntaments.
5: Una bona decisió que ha pres el govern és que no s'aplicarà aquesta baixada de ràtios en el proper curs 26-27, ja que ara mateix no estem preparats per fer aquesta baixada de ràtios, no? Però en el principi la idea és que sí que es faci el curs 27-28 i per tant esperem que tinguem aquest any de marge per poder adequar en aquest cas la llar d'infants municipal, ja que ara mateix les aules, tenim dues aules d'infants de I0 que tenen una ràtio de 8 nadons. Segons aquest decret haurien de ser 4. Mm-hmm. Per tant, doncs, clar, estem parlant de que tenim ara mateix una llar d'infants a tope o totalment ocupada, i per tant, si fem una baixada de ràtios, hauríem de valorar doncs, si en aquest cas tenim ara mateix 16 nadons matriculats en I0, si fossin ràtios de 4 estaríem parlant de 4 classes. Jo espero que aquests canvis vinguin acompanyats de suport, ja sigui de la Generalitat o del propi Estat Central, perquè és que si no podem fer front.
4: La proposta del govern espanyol de reducció de ràtios s'ha fet pública aquest 24 de juny passat i tindrà efectes tant en centres públics com privats de l'etapa 0 a 3 anys. Concretament, contempla unes ràtios per educador de 4 infants entre 0 i 1 any, 6 nens o nenes entre 1 i 2 anys i 8 infants entre 2 i 3 anys. Modificacions que, en cas de tirar endavant, començarien a aplicar-se al curs 2027-2028 i s'estendrien de manera progressiva en els cursos posteriors. Durant el mes de juliol, el govern espanyol preveu més trobades amb els sindicats per conèixer la posició definitiva sobre aquestes propostes del Ministeri.
2: Cubelles va celebrar el passat dissabte una nova edició de la Festa de la Bicicleta, que va assolir una participació de més de 260 persones, superant així en 40 participants la xifra de l'any passat. La recaptació de les inscripcions, 522 euros, s'han destinat íntegrament a Càritas Cubelles. De cara a les properes edicions, el regidor d'Esports, David Kess, ja ha anunciat que es traslladarà l'esdeveniment a mesos menys calents per millorar el confort dels participants.
3: Sí, com vaig comentar, el tema del dia de bicicleta ho volíem passar a un mes menys calorós. Sabem que ara són mesos molt, molt calorosos i el tema és que volíem aprofitar doncs, aquest últim any de fer-ho la setmana d'abans del Tour de França per donar el tret de sortida. Però vull comunicar que de cara a anys següents doncs, la idea és fer-ho amb mesos menys calorosos perquè la gent doncs, no passi tanta calor i que sigui tot millor.
2: La festa, com és habitual, va acabar amb el lliurament de premis i reconeixements als grups més nombrosos, com va ser el cas de l'Aerojumping Cubelles, i d'altres premis, com la bicicleta més ben guarnida o la bicicleta més antiga, entre d'altres. A més, també es van fer els habituals sortejos de material esportiu i també bicicletes. A més, la festa de la bicicleta va ser l'avançada del pas del Tour per Cubelles i d'aquesta manera també es va repartir merchandising de la Volta francesa. I pel que fa al Tour, doncs ja està tot a punt per al pas de la Ronda francesa aquest proper diumenge, un esdeveniment que es preveu històric. El regidor ha explicat que les vies, sobretot pel que fa a la carretera, estarà tallada a la circulació a partir de 11:45 del migdia i fins les 5 de la tarda. Tot i així, Cubelles no quedarà incomunicada gràcies als seus passos subterranis i elevats que fan que doncs, la gent es pugui moure d'un cantó a l'altre del municipi. David Kess ha fet una crida a la ciutadania a gaudir de l'esdeveniment amb civisme i previsió, recordant que els que arribin primer i més d'hora tindran les millors vistes per viure aquesta fita esportiva segurament irrepetible en els propers anys.
4: La Generalitat ha anunciat que aixecarà els peatges de l'autopista C32 aquest diumenge pel pas del Tour. A Cubelles hi haurà 76 voluntaris col·laborant directament amb la cursa ciclista en el seu pas per la vila. La Generalitat ha anunciat aquest divendres passat quin és el dispositiu de seguretat i mobilitat que té a punt per la sortida del Tour de França aquest cap de setmana que ve des de Catalunya. La primera etapa, el dissabte 4 de juliol, serà una contrarrellotge per equips dins de Barcelona aquest dissabte, sense afectar el trànsit fora de la ciutat. En canvi, en la segona i la tercera etapes, els ciclistes faran recorreguts més llargs entre Tarragona i Barcelona i des de Granollers fins als Angles, amb afectacions, per tant, a uns quants pobles i ciutats del país, entre els quals Cubelles. Una de les mesures que s'han anunciat per a garantir les alternatives de mobilitat és l'aixecament dels peatges de l'autopista C32, que serà entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. Segons el govern de la Generalitat, però, aquests horaris podran ajustar-se en funció del moment en què es vagi restablint la circulació a la carretera C31 al tram afectat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comentat aquest divendres passat que les vies per evitar els talls de trànsit seran les autopistes C32 i AP7.
6: Tenim com a ruta alternativa la C32 i la AP7, que són dues vies que poden ajudar a gestionar les derivades del trànsit pels talls que es produiran durant aquestes 4 hores. I per tant, doncs és molt important que la ciutadania pugui seguir els consells a través de les xarxes oficials tant del Tour com del Servei Català de Trànsit, que anirà donant la informació sistemàtica durant tot el dia per tenir en compte aquesta mobilitat alternativa amb aquestes dues vies, no?
4: Les autoritats han afegit també que recomanen prioritzar el transport ferroviari, planificar els desplaçaments amb molta antelació i consultar la informació del trànsit en temps real mitjançant els canals oficials de les operadores, tant de la Generalitat com també del Tour de França. Durant el període operatiu s'activaran aproximadament 3.600 efectius policials, 1.500 dels quals estaran destinats a funcions vinculades a la mobilitat, com la seguretat de la caravana del Tour, els equips i la gestió dels talls de les vies. A més, el dispositiu preveu la coordinació del Servei Català del Trànsit, Protecció Civil, Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques i altres serveis assistencials. I concretament a Cubelles hi haurà 76 voluntaris que faran tasques de suport pel pas del Tour de França aquí a la vila. Els castellers del Foix han coronat el 3 de 7 a Vilanova i la Geltrú. La colla covellenca ha sumat un altre castell de 7 en la diada de Bajamar de la ciutat veïna al costat dels Bordegassos i els Xicots de Vilafranca. Els castellers de Foix han actuat aquest dissabte al vespre a la diada castellera del barri de Bajamar de Vilanova i la Geltrú, convidats pels seus padrins els Bordegassos i al costat dels Xicots de Vilafranca. Els covellencs han assolit un altre 3 de 7, un castell que han demostrat aquesta temporada que el tenen ben treballat, sòlid i que el poden aixecar en les places on compten amb una pinya suficient. De fet, ja porten 6 3 de 7 descarregats aquest any, tants com tots els que havien aconseguit fins ara en tota la seva història. A continuació, han fet també una torre de 6, un castell que tècnicament està dins de la gama de 7 i que també l'han descarregada tranquil·lament a la Rambla de la Pau, al costat del monument a Francesc Macià a Vilanova i la Geltrú. Sumen també 6 torres de 6 en el que porten de temporada i l'actuació, els castellers del Foix l'han resolt amb un 4 de 6 que ha deixat molt bones sensacions als covellencs. Així s'ha expressat en Magí García, cap de tronc de la colla covellenca.
7: Sortim de Vilanova amb sensacions molt bones. Al final hem tornat a fer un altre castell de 7, com és el 3 de 7, que ja és el 6 de la temporada. I la veritat és que sortim amb sensacions molt bones, a més de poder adaptar-nos a canvis que van sorgir només a arribar a la plaça. I la veritat que la colla es va adaptar molt bé i sortim molt contents.
4: Des dels castellers del Foix, en Magí García, cap de tronc de la colla, també ha parlat de com es va viure la calor i del moment en què es troba ara mateix la colla un cop superada la primera meitat de la temporada.
7: La calor és algo que ja als castells és un dia a dia, sobretot quan ja entrem a l'estiu, però la veritat és que no va suposar cap perill, almenys a nivell tècnic, dins de la diada. Sí que és veritat que potser en avançades rondes sí que notes la camisa una mica més mullada i si ets del tronc les sensacions són una mica diferents, però no res perjudicial. Bueno, al final estem demostrant aquesta temporada que la colla pot fer castells de set, que els pot moure al voltant del territori i que tenim un nivell de colla que ara mateix està en el seu nivell més alt. El nostre objectiu seria seguir amb aquest rumb i seguir passejant els castells de set i si podem donar-li més amplada, endavant.
4: Magí García, cap de tronc dels castellers del Foix, ha parlat també dels reptes que tenen previstos de cara als pròxims mesos.
7: Doncs ara mateix ens centrem sobretot en donar molt de rodatge tant a tronc com a pinya, que tothom es senti segur a la posició on li pertoca cada castell. I com a objectiu proper suposo que seria recuperar el 4 de 7 per donar més varietat als castells de 7 de la colla. I no sé, a curt termini, això, a llarg termini ens encantaria seguir ampliant la gama de 7, però no puc prometre res.
4: En la diada d'aquest dissabte, els Bordegassos de Vilanova han acabat satisfets també amb una actuació en què han assolit el 4 de 8, el 3 de 8, el 5 de 7 i el 7 de 7. També han descarregat els 8 pisos els Xicots de Vilafranca, que han completat el 4 de 8, així com un 3 de 7 i el 5 de 7. Comença la informació pública sobre el Pla de Protecció i Ordenació del Litoral Català. Durant un mes es consultarà tant la ciutadania com els ajuntaments i la resta d'administracions i entitats del litoral al mateix temps que continua en marxa el procés participatiu pilotat per la Generalitat. Aquest pla vol treballar per una gestió integrada de tota la franja litoral del país i vol ser el full de ruta acordat entre tots els agents que operen a la costa fins a l'any 2100. El pla té com a principals mandats abordar l'adaptació costanera als riscos climàtics, revertir la pèrdua de biodiversitat al litoral i millorar la governança de la costa. A Cubelles, en la documentació inicial, per exemple, hi ha una aposta que passa per millorar la connectivitat natural entre el mar i l'interior a través del riu Foix. Els mesos de setembre i octubre, la Generalitat preveu convocar nous tallers territorials per abordar específicament la construcció de rutes d'adaptació al canvi climàtic que estiguin adaptades a la realitat de cada àmbit costaner, que s'han de complementar amb tallers temàtics amb persones expertes de cada sector. El procés participatiu finalitzarà el mes de novembre amb la presentació dels resultats i amb les conclusions a cadascuna de les vegueries litorals que els hauran de validar. Les aportacions rebudes, tant durant el procés de participació com durant la informació pública i les consultes, serviran per concretar una primera proposta d'actuacions i escenaris de cap a on ha d'evolucionar la costa catalana. La intenció del Govern de la Generalitat és aprovar inicialment aquest aquest pla el 2027 i que sigui definitiu el 2028. I que un cop estigui aprovat i en vigor, es podrà revisar passats 10 anys, tot i que la intenció és actualitzar-lo de manera continuada perquè sigui una, permeti una gestió adaptativa de la costa fins a l'any 2100. Un cop aprovat, el pla dedicat al litoral comportarà determinacions que poden afectar 70 municipis costaners, com Cubelles, i a 21 municipis interiors.
8: El Centre Social de Cubelles acull fins al 30 de juny una exposició del taller de pintura creativa del Casal d'Avis que mostra el talent d'una quarantena de participants, una mostra que, com dèiem, es podrà visitar fins aquest 30 de juny i que recull obres realitzades per una quarantena de participants del taller. Tot plegat dirigit per la professora Maria José Collantes, que és també artista de Crea Cubelles. Precisament Ràdio Cubelles li ha fet durant el temps diferents entrevistes. Maria José Collantes també va ser l'autor d'una de les samarretes de Ràdio Cubelles. Ella mateixa, en el decurs d'una entrevista aquí a l'emissora municipal, es presentava d'aquesta manera.
9: Sí, jo pintava molt de petita, moltíssim, i bueno, vaig anar a classes de pintura durant un parell o tres anys, i la veritat és que ho vaig deixar durant una temporada i després m'hi vaig tornar a posar. I ara la veritat és que l'art per mi és el meu modus vivendi, en el sentit de no m'hi dedico, sinó en el sentit de disfrutar de l'art i de la pintura.
8: Durant la conversa amb Ràdio Cubelles, Collantes explicava que no es dedica professionalment, però que sí que la pintura l'ajuda a superar la seva malaltia, la fibromiàlgia.
9: Bueno, perquè dedicar-se en ple al tema de l'art és molt complicat i, bueno, sí que és veritat que tinc bastanta sortida a nivell de redes socials i tot això, però de moment no m'hi dedico a ple. Sí que m'hi dedico molt perquè, no sé si ho sabeu, però jo tinc una malaltia que es diu fibromiàlgia i la pintura a mi em serveix per oblidar el dolor. Llavors, aquestes hores que jo em dedico, que en el moment en què pinto perdo el món de vista, em serveix per evadir-me una miqueta del dolor que tinc en general. I la veritat és que hi disfruto molt i m'hi passo moltes hores i bueno, faig moltes tècniques diferents. Això sí, treballo el pastel, treballo l'acrílic, treballo la pintura digital i treballo l'oli.
8: Entre d'altres, Collantes ha participat d'exposicions col·lectives en Crea Cubelles. Recorda la del Cavaller de Cubelles o una altra en homenatge a Paulina Schumann, filla del pallasso Josep Andreu Charlie Ribel.
9: Sí, perquè som un grup d'artistes d'aquí de Cubelles que ens hem reunit i la veritat és que estic encantadíssima amb ells i hem fet algunes exposicions junts, d'algunes que han sortit molt bé i a mi m'ha agradat moltíssim i fer coses del poble. Això sí que va ser molt important, sobretot la del castell de Cubelles, que vaig descobrir el castell. Això sí que era una cosa que desconeixia. Hem fet també el tema de la Paulina. M'ha agradat molt participar i seguirem fent coses pel poble i per la cultura.
8: Recordem aquests últims dies per visitar aquesta exposició del taller de pintura creativa del Casal d'Avis que mostra el talent d'una quarantena de participants, tot plegat dirigit, com dèiem, per la pintora cubellenca Maria José Collantes, vinculada a Crea Cubelles.
10: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
11: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
8: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
4: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
12: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
11: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
2: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
3: Bon dia, Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
3: Ja fa uns dies que es va tancar el curs escolar, també doncs, s'ha fet darrerament a la llar d'infants La Draga els sortejos i també les matriculacions de cara al curs vinent, i de tot plegat en volem parlar amb la regidora d'ensenyament de l'Ajuntament de Cubelles, Renata Bedós, que ens visita avui aquí als estudis de Ràdio Cubelles. Benvinguda, gràcies per atendre'ns.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
3: I bé, com deia, doncs, s'ha tancat un curs que sí que doncs, en els darrers mesos ha estat sobretot marcat per les vagues, no? Protestes aturades, que sí que inicialment doncs, havien començat sobretot a secundària i primària, però que doncs, aquest 2026 també s'han donat en el sector dels 0-3 anys, no? Que afecta més directament, diguéssim, les competències que té l'Ajuntament, no? de la llar d'infants. Bé, com heu viscut també des de l'Ajuntament de Cubelles aquesta situació, no? Aquest curs, no? Com valoreu també aquest final de curs des del punt de vista del govern municipal?
5: Doncs amb respecte cap a les reivindicacions que fan el personal docent i amb tranquil·litat, no han hagut tampoc afectacions a nivell tant de les escoles, instituts com de la pròpia llar d'infants, però evidentment amb respecte cap a les reivindicacions que fan els treballadors, tant de les treballadores de les llars municipals com tot el personal que treballa a les escoles i als instituts.
3: Sí que doncs, hi va haver un moment que semblava que s'arribava a un acord, però finalment doncs, sí que hi va haver una majoria es va fer una consulta i una majoria dels docents doncs, van rebutjar aquest acord. Per tant, doncs, podria haver encara, no, de cara a l'inici del curs que ve, alguna aturada més, alguna protesta més, oi?
5: Sí, d'un inici hi va haver un acord amb dos sindicats, amb l'UGT i amb Comissions Obreres, però són dos sindicats que són minoritaris en el sector de l'educació, i sí que posteriorment hi va haver un primer preacord entre el Departament d'Educació

0: Evidentment, doncs, en el cas de les escoles i els instituts, doncs, l'Ajuntament no té competències directes, però sí que no, en el cas de 0-3 anys, aquí ja hi havia hagut, no, una situació de vaga, no, concreta, en el cas de la llar d'infants. Ara, doncs, hi ha hagut tot el col·lectiu, diguéssim, a tot l'Estat, doncs, s'ha fet aquesta protesta, i bé, sembla ser que hi hauria novetats, no, perquè el govern espanyol, doncs, ha fet públic que segurament, doncs, hi hauria un decret que, si tira endavant pel Consell de Ministres, reduiria les ràtios també a les llars d'infants. Per tant, doncs, això sí que podria afectar, no, directament al servei que es dona des d'aquí, des del municipi. Sí. Bé, què en pensen d'aquesta decisió del govern espanyol d'abaixar les ràtios a les llars d'infants, i com aquí es podria, doncs, tirar endavant? O què suposaria?
1: Bé, si s'aprova, s'haurà de tirar endavant. Per tant, sempre és una bona notícia que hi hagi una baixada de ràtios. De fet, una de les principals queixes és que aquesta baixada de ràtios, com sempre, hi ha com un cert marge. En el cas de Cubelles, per exemple, no es donen aquestes baixades de ràtios, sinó que, sobretot per la matrícula viva, al final tenim les escoles bastant atapeïdes. Tant les escoles com els instituts no tant, però les escoles sí que els tenim molt força atapeïts. En el cas de la llar d'infants, aquest serà el segon curs, en el que hi haurà una ocupació plena, i llavors, si s'han de reduir les ràtios, doncs s'hauran de reduir una bona decisió que ha pres el govern és que no s'aplicarà aquesta baixada de ràtios en el proper curs 26-27, ja que ara mateix no estem preparats per fer aquesta baixada de ràtios, no? Però en el principi la idea és que sí que es faci el curs 27-28, i per tant esperem que tinguem aquest any de marge per poder adequar, en aquest cas, la llar d'infants municipal, ja que ara mateix les aules, tenim dues aules d'infants de I0 que tenen una ràtio de 8 nadons. Segons aquest decret haurien de ser 4. Per tant, doncs, clar, estem parlant de que tenim ara mateix una llar d'infants a tope o totalment ocupada, i per tant, si fem una baixada de ràtios, hauríem de valorar, doncs, si en aquest cas tenim ara mateix 16 nadons matriculats en I0, si fossin ràtios de 4 estaríem parlant de 4 classes. Clar, això hauríem de veure com això s'articula a la pròpia llar d'infants. Tenim un any per davant, però sí que s'haurà d'anar gestionant això.
0: Clar, caldria incorporar educadores, més educadores de les que hi ha actualment.
1: Sí, també estava parlant de les instal·lacions, per tant haurem de mirar com s'adequa tot això.
0: Bé, en tot cas, les dades també de com serà el curs que ve, ara ens les estava comentant. En el cas de la llar d'infants La Draga, es va haver de fer sorteig, no? Això vol dir que hi va haver més preinscripcions que l'oferta que podia donar l'Ajuntament, o depèn, no?
1: Sí, vam tornar a tenir una sobrematriculació sobre l'oferta inicial, sobretot en el grup de I1, per tant vam haver de canviar l'oferta inicial. Es va canviar l'oferta inicial i tot i així es va haver de fer un sorteig. Del que sí que, després d'aquest sorteig i un cop fet la matriculació, tots els nadons que estaven empadronats a Cubelles, tots aquests han entrat a la llar d'infants. Sí que hi han casos de nens que estan en llista d'espera. Però en principi tots aquells nens, nadons empadronats que empadronats a Cubelles, tots tindran plaça a la llar d'infants municipal.
0: O sigui, tots els empadronats que van demanar plaça aquí l'han tinguda.
1: Sí.
0: I bé, pel que fa, diguéssim, a la resta de cursos, no? I1, I0 ja ho hem comentat, i I2, no? que recordem també que està subvencionat per part de la Generalitat, oi? Ara mateix, quina és la situació?
1: La situació ara mateix és que tenim plena ocupació, hi ha 27 places ofertades i aquestes 27 places estaran ocupades, i tenim ara mateix, si no recordo malament, 4 places, 4 aules, i per tant tenim uns 80 nens en I2. I tenim de les ofertades d'IU, que eren 36, hi ha 32 que estan ocupades per empadronats. Sí que quedaran 4 que s'ocuparan segurament amb la llista d'espera que ja hi havia. I de nadons hi haurà una plaça

0: Hi haurà, perdó, dos places que quedaran lliures. I el que farem ara és, un cop han entrat tots els nadons que estan empadronats, ara seguirà seguint l'ordre del sorteig amb les persones que no estan empadronades, per si encara estan interessades en poder-se matricular. La idea és que segurament s'ocuparan totes les places al setembre, com va passar l'any passat.
1: I un altre aspecte és que continua de moment el contracte prorrogat, oi? En el cas de la llar d'infants, hi ha la intenció de poder treure'l, veient també doncs, que ara potser s'aprova aquest decret. No sé si l'Ajuntament doncs, preferirà esperar-se i potser doncs, acabar de saber quines són les ràtios reals per ajustar, no, el cost d'aquest contracte. Vaja, no sé què ens pot dir.
0: No, la idea és tirar-lo ja endavant. Estàvem esperant a tenir el pressupost, ara ja el tenim, per fi, perquè l'any passat no vam poder tirar endavant perquè no vam tenir pressupost. Aquest any sí que tenim pressupost i, per tant, la idea és tirar-ho ja endavant. Ara mateix doncs, tenim un col·lapse al Departament de Contractació, perquè no només hi ha pendent el contracte de la Draga, sinó que hi ha altres contractes, però bueno, si a mi ho preguntes, la prioritat absoluta és la llar d'infants. La idea és que sí, que en breu, ara sí que és veritat que tenim bastants contractes a treure abans durant l'estiu. Hem estat treballant amb el contracte de socorrisme a les platges i ara hi ha altres contractes pendents, però la idea és que el més aviat que puguem, més aviat que tard, doncs ens hi posem amb el contracte de la Draga, perquè estava tot preparat, l'únic que faltava era el pressupost, perquè respecte al primer pla de viabilitat, el segon pla de viabilitat suposava un increment de l'import de licitació i, per tant, no podíem fer-ho amb un pressupost prorrogat. Havíem d'esperar que hi hagués un nou pressupost que dotés de més partida de més diners a la partida de la Draga. Ara mateix aquest pressupost ho recull i, per tant, doncs, la intenció és que surti el contracte a la licitació el més aviat possible. Si hi ha canvis, jo espero que aquests canvis vinguin acompanyats de suport, ja sigui de la Generalitat o del propi Estat Central, perquè és que, si no, no podem fer front. Per tant, nosaltres, de moment, tirem amb el que tenim, perquè a més és un contracte que tothom està esperant l'Ajuntament, perquè ara mateix, com bé dius, és un contracte prorrogat i no podem continuar amb un contracte prorrogat. Ho està esperant l'empresa, que és la primera que està esperant tenir un contracte en vigor, tal com hauria de ser. I l'està esperant les treballadores, perquè si segurament doncs, no, el nou contracte no complirà totes les expectatives que elles tenien, però sí que suposa un increment respecte al que ara estan cobrant les treballadores, tot i que hi va haver una millora amb les condicions del conveni laboral, que això va millorar alguns dels sous, sobretot de les treballadores que menys cobraven. Jo insisteixo, estem aquí, no tornarem enrere, no tornaré a explicar tot el rosari que vam patir, però justament estem aquí perquè es van haver al·legacions al primer pla de viabilitat. Si s'hagués acceptat el primer pla de viabilitat i en aquell moment hi havia pressupost, hagués tirat aquella licitació endavant. En el moment en què es van millorar les condicions i es van sobredotar el contracte de la licitació de la Draga, doncs llavors hem hagut d'esperar que hi hagi un nou pressupost, que esperem que, com ara ja tenim el pressupost en vigor, doncs esperem que la licitació pugui tirar en breu.
1: Perfecte, doncs tan bon punt surti, doncs en tornarem a parlar d'aquest contracte i també doncs, si acaba tirant endavant aquesta intenció que té el govern espanyol de baixar ràtios, doncs també doncs, aviam com es pot adaptar. No? Si parlem d'instal·lacions, també hi ha hagut durant aquest curs les AFAs que han demanat també tenir més cura de la climatització de les aules. No? Això és no és un tema que vingui de nou. Els últims anys doncs, sí que ja al maig està fent molta calor. Aquí a Cubelles, també al setembre, evidentment, quan comença el curs. En el cas de llar d'infants també hi ha servei durant l'estiu i suposo que això també els pot afectar. No sé si en aquest sentit l'Ajuntament pot fer res per millorar doncs, aquest confort climàtic que reclamen les AFES i bé, els centres educatius de Cubelles.
0: Sí, en el pressupost aprovat hi ha un dels motius pels quals no es podia fer inversió era que justament estàvem amb un pressupost prorrogat. Ara tenim un pressupost en vigor i això vol dir que es poden fer les inversions, que amb un pressupost prorrogat no és possible. Llavors, en el cas del pressupost que està aprovat i en vigor des de fa pràcticament una setmana, en aquest pressupost es preveu tant la tirada endavant d'aquests pressupostos participatius, que el que suposaven era una renaturalització dels patis, això ja millorarà les condicions de sostenibilitat dels patis, i per una altra banda el que tenim és també una altra partida per tal de millorar la climatització a les escoles. En principi, totes les escoles i una partida per tots els centres educatius, i això és el que esperem poder tirar endavant ara que ja el pressupost ja està aprovat.
1: I això es podria fer també a l'escola Maricel, no? Que és un cas una mica especial, no? Que gestiona la Generalitat. L'Ajuntament també podria aquí fer aquesta inversió? O...
0: Hauríem de parlar-ho amb el departament. No crec que hi hagi problema en el sentit que sí, home, si és una millora, però això hauríem de negociar-ho amb el departament, que és el titular. L'escola Maricel, per si algú que s'està sentint no té aquesta informació, és una escola que l'edifici no és de l'Ajuntament, sinó que és com una mena de leasing que va fer el departament, i per tant aquest edifici no és municipal, sinó que pertany al propi departament, que és qui s'encarrega del manteniment, i a més a través d'una empresa. Això també ha generat bastants conflictes a l'hora de poder fer el manteniment, però sí que esperem que les escoles, totes les escoles, incloent el Maricel, pugui gaudir d'aquesta millora. De fet, s'han fet algunes millores, com pot ser, a part de que el Servei Municipal d'Obres sovint fa actuacions, poder algunes no li tocarien, però sí que les fa, i per exemple s'ha canviat s'ha millorat el que és la xarxa, sí que és veritat que és la xarxa de separació amb el terreny del darrere, que és un terreny municipal, però alguna actuació sí que s'ha fet al Maricel.
1: I també va sortir doncs una línia d'ajuts des de la Generalitat, diria que a Cubelles li podien arribar per tocar més o menys uns 200.000 euros, que els ajuntaments no podíeu dir doncs faria falta això, faria falta allò. En quin punt es troba la tramitació d'aquests ajuts?
0: Doncs ara mateix el que han sortit són les bases, falta la convocatòria, i el que de moment haurà de fer l'Ajuntament és adherir-se a aquesta convocatòria, i encara tindrem uns anys per poder fer l'execució d'aquests 200.000 euros. Execució que decideix l'Ajuntament. L'Ajuntament decidirà on anirà a parar aquests 200.000 euros. Clar, la intenció és que vagin a parar a l'escola Chalet Rebel, que poder és la més necessitada perquè és la més antiga. L'escola Vora del Mar té altres desperfectes que també cal millorar, però això ja depenen del departament, i per tant estem reclamant que hi hagi aquesta solució. De fet, ja hi va haver unes obres a tota la façana per tal de millorar, perquè hi havia filtracions a la façana, i això ho va fer el departament, però en principi aquests 200.000 euros haurien d'anar al Chalet Rebel, que és qui té més deficiències a nivell de l'estructura de l'escola, més que res perquè és una escola de 70 anys, i evidentment doncs té més desperfectes que altres escoles que són molt més noves.
1: I s'han de repassar, no? Bé, una mica com va passar amb aquell mur, no? Que en aquell moment es va fer doncs una obra d'urgència i ben feta com tocava, però hi ha altres elements, no, que s'han anat veient que ja són molts anys, no?
0: Clar, s'hauran de mirar tot el que és la sostenibilitat, i possiblement doncs s'hauran de mirar totes les estructures que siguin les correctes. Cal fer millores. A mi em fa molta il·lusió, molta gràcia quan arribo a l'escola Chalet Rebel, però si veus el terra d'infantil és el mateix que quan jo anava feia uns anyets. Ja, per tant, cal fer aquest canvi. No vull tampoc alarmar ningú, eh? Vull dir que esperem que no torni a caure cap mur ni res semblant, però sí que caldria fer obres d'adequació per millorar el confort dels infants que van a l'escola Chalet Rebel.
1: I bé, de cara al curs que ve sí que doncs, tant a les escoles, al final l'oferta es va acabar adaptant no? a les necessitats que havien expressat els mateixos centres i l'Ajuntament, i en el cas dels instituts també, no? Bastant, sobretot doncs, en referència a primer d'ESO. en aquest sentit s'entén que doncs, ara la relació amb el Departament d'Educació pel que fa a l'oferta, no? Ha millorat, no?, aquest curs una mica respecte
0: sí,
1: a l'anterior.
0: Sí, el que passa és que sempre, malgrat anem avançant, sempre hi ha més reivindicacions, no? En el cas de les línies, sí que és veritat que es va fer com aquella comissió de proposta al departament sobre què és el que es volia demanar i el departament va acceptar el que se li va proposar en aquest cas, però clar, ara tenim un altre problema i és que si fem més línies passaria el mateix que passa a la Draga en el cas de que es baixin les ràtios. O sigui, en el moment en què hi ha més línies i les ràtios són més baixes, necessitem millorar algunes instal·lacions. En el cas de l'escola Xavier Ribel, per exemple, les aules són molt grans i possiblement caldria dividir-les. I llavors aquí també tindrem el dilema amb el departament de si això es fa càrrec l'Ajuntament o es fa càrrec el departament. Però sí, s'hauran de fer millores. En algunes coses amb el departament hem aconseguit el que demanem, en d'altres encara estem reivindicant. I per tant, el que sí que és veritat és que la relació és molt més fluida, és evident. Una de les primeres visites que va fer l'actual consellera com sent consellera va ser a Cubelles, va ser una de les últimes que va fer quan no era consellera i va ser una de les primeres que va fer quan va ser consellera i la relació és bona. Ara bé, malgrat ser una bona relació, continuem reivindicant algunes millores que no estem aconseguint de moment.
1: També es va crear aquella comissió sobre l'absentisme,
0: sí.
1: Que havia funcionat per primera vegada durant aquest curs. Com valoren també aquest funcionament i no sé si doncs, hi ha cap línia de treball que es pugui explicar.
0: De moment és positiu que ja s'hagi creat i que n'hagin pogut asseure en un mateix foro totes els agents que vam ser-hi. No s'ha tornat a reunir, però la idea és que continuï reunint-se perquè crec que és important. I a més, hem de tenir la consciència de que quan parlem d'educació no només parlem de les escoles. Al final, quan parlem de l'educació d'un municipi, i en això estem al projecte de Ciutat Educadora, en què no només participen els centres educatius, també hi ha altres agents que també són importants. I que hi hagi aquesta comissió d'absentisme ja fa que algun d'aquests elements estiguin asseguts a la mateixa taula i esperem que amb el projecte Ciutat Educadora també hi hagi aquesta interacció amb altres, en altres instàncies que no són els centres educatius tant municipals com no municipals. És a dir, a nivell municipal doncs està molt bé que estigui la policia o que estigui benestar social, però a nivell de que no siguin municipals també està molt bé que siguin els centres d'oci i els centres de repàs, perquè al final també formen part de l'ecosistema educatiu de Cubelles. Per tant, doncs valorem molt positivament aquesta comissió d'absentisme, tot i que poder no caminar al ritme que nosaltres voldríem, no? Ha començat a caminar, però falta posar-li una mica de ritme.
1: I bé, sí que hi ha una altra pregunta, no?, que és gairebé obligatòria també sempre que parlem d'ensenyament a Cubelles, que és l'Institut Les Vinyes, mm-hmm. no? Sí que precisament doncs, la consellera ja va ser franca, no?, el dia sí. que va venir aquí a Cubelles mm-hmm. i va dir que ara mateix no estava en els plans immediats, mm-hmm. Per tant, doncs, faltaran uns anys perquè això pugui continuar, no?, o pugui agafar una mica de forma. També ho hem vist que en el pressupost no hi és, no?, aquesta inversió. Mm-hmm. Per tant, es confirma una mica el que ja es va dir en el seu dia, però quina és la posició també del govern local a l'hora mm-hmm. d'intentar accelerar tant com sigui possible aquest Institut Les Vinyes nou?
0: El govern continua insistint i, a més, continua fent que aquest institut estigui a l'agenda. El que passa és que efectivament, unes coses que sí que agraïm a l'actual consellera és que no ens enganyi, com sí que ha passat amb anteriors consellers. L'actual equip de la Conselleria d'Educació el que sempre ha manifestat és que l'Institut de Cubelles està entre els primers, per no dir el primer, en la propera programació de centres escolars, però que no, aquesta nova programació no començarà fins que no s'acabi la programació que s'està fent en l'actualitat. A l'actualitat, malauradament, hi ha molts centres educatius, ho trobem a la pròpia comarca, tant avui a la Vegueria, tant a la comarca del Garraf com a la Vegueria Penedès, tenim casos propers d'escoles, instituts que s'han començat però que no han acabat, sobretot per problemes amb les empreses constructores, perquè des de que es va iniciar el projecte, des de que es va fer el projecte fins que realment s'havia d'executar augmentat doncs, els preus dels materials per diferents motius, com la guerra d'Ucrània i etcètera, doncs han fet que els materials s'incrementessin i el cost de construcció s'incrementés molt i que hi hagin empreses que hagin renunciat. És a dir, a dia d'avui la prioritat del departament és acabar aquests centres educatius que no estan acabats, i en quan s'acabin tots aquests centres educatius, llavors s'iniciarà una nova tongada en la qual estarà a l'Institut Cubelles, a l'Institut de les Vinyes, a l'edifici de les Vinyes. Clar, quan serà això? No ho sabem. Ja teníem coll avall, tal com ens va dir la consellera, que en aquest pressupost no hi seria l'Institut les Vinyes. Com a bona notícia sí que tenim que en aquest pressupost sí que hi ha les previsions per acabar aquests centres educatius que ara mateix estan a mitges. Per tant, esperem que el fet que hi hagi una nova tongada de centres educatius està més a prop del que estava abans de que no s'aprovessin els pressupostos de la Generalitat, però encara haurem d'esperar. O sigui, a mi m'agradaria venir aquí i dir que aquesta legislatura s'iniciarà a l'Institut, però segurament no ho veurem. Crec que és molt més sincer i més honest i el fet de tenir la postura que va prendre la consellera, que és dir la veritat. És veritat que la consellera jo crec que es va passar de prudent. Va parlar de 7 anys. Jo espero no haver d'arribar a aquests 7 anys, tot i que ja han passat 2, no?, des de que ella és consellera. Aquest estiu farà 2 anys. Però esperem que no passin 5 anys. Jo espero que sigui un període més curt, però és veritat que la consellera es va curar en salut i va parlar des de que es fa l'inici. El que passa és que aquest institut no comença de nou. Ja porta tota una sèrie d'anys de recorregut i, per tant, doncs esperem que estigui en la propera tongada d'instituts, però no sabem quan serà.
1: Bé, doncs serà una pregunta que haurem de seguir de formulant en el futur i en seguirem parlant. No sé si vol afegir res més sobre el sector de l'ensenyament, l'educació aquí al municipi que no haguem comentat.
0: Simplement agrair a tot el que és tot el sistema educatiu, perquè la veritat és que no ha estat un curs fàcil, però que malgrat això jo vull agrair la professionalitat tant dels equips directius com de tot el personal docent i no docent que treballen als centres educatius, i també les famílies, que crec que han tingut un comportament també que és d'agrair, i en molts casos també han donat suport a les reivindicacions dels mestres, que al final són reivindicacions per millorar l'educació dels nostres fills. Per tant, doncs, agrair que s'hagi pogut produir el curs amb normalitat, i esperem que el curs 26-27 també sigui un bon curs.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Renata Bedós, regidora d'Ensenyament. Gràcies per atendre'ns. Que vagi molt bé. Bon dia.
0: Gràcies, bon dia.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
5: Ses muntanyes, ses hotels, una campana, ja sé l'olor que fa ser l'atlet. Ses retxes d'una...

0: si m'estimessis, amor.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: La piscina municipal de Cubelles ja ha obert les seves portes per donar el tret de sortida a la temporada d'estiu. El regidor d'Esports, David Ques, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, a peu de la pròpia piscina, que l'Ajuntament assumeix un any més la gestió directa de l'equipament de manera provisional, després de que la licitació conjunta amb el bar-restaurant no es pogués cloure per qüestions tècniques. L'objectiu és, de cara a l'any vinent, la gestió passi a ser completament externa. Així ho explicava el propi regidor d'Esports, David Ques.
4: Sí, doncs la veritat que molt contents de poder obrir-la. Al final, doncs, a contracorrent l'hem pogut obrir. La piscina, al final, doncs, partíem a principis d'any de que se l'emportés el que guanyés la licitació del bar-restaurant piscina. Al final, per qüestions tècniques, la licitació no es va poder treure i al final, doncs, aquest any la tornem a gestionar nosaltres i ja de cara a l'any que ve, doncs, sí que esperem ja definitivament que la gestió sigui completament del bar-restaurant piscina. Tot el mateix, al final nosaltres el que fem és gestionar-la, ficant el tema del socorrisme i el manteniment de la piscina, i a partir d'allà horari, taquillatge i tot és exactament el mateix dels darrers anys.
3: La reobertura de la piscina és una de les mesures més esperades de l'estiu, especialment per fer front a les altes temperatures. També per als nens i nenes que participen dels campus que organitzen les diferents entitats esportives de Cubelles i que de dilluns a divendres omplen les instal·lacions esportives.
4: Sí, al final la piscina, a part de ser un refugi climàtic, doncs també donem servei als campus, que aquí al poliesportiu, doncs, ens podem trobar setmanes on hi ha més de 500 nens al poliesportiu, i crec que era una necessitat pel poble, tant per als usuaris de cada dia com les entitats esportives que gaudeixen d'aquesta piscina i donen, doncs, aquest refugi amb aquestes calors que estan donant ara a tots els nens i nenes.
3: El funcionament de la piscina manté les mateixes condicions i tarifes de l'any passat, diferenciades entre residents i no residents, amb tota la informació disponible al web municipal cubelles.cat. Els tíquets es podran adquirir directament a les instal·lacions i per qüestions de seguretat només es podrà pagar amb targeta de crèdit. La piscina, doncs, estarà oberta cada dia de dilluns a diumenge de les 11 del matí fins les 7 de la tarda i fins al proper 6 de setembre. A més, l'Ajuntament ha habilitat una zona de pícnic amb taules i cadires, el que era la terrassa del bar poliesportiu, i per fer més còmode l'espai d'esbarjo per totes aquelles persones que vulguin passar una estona a la piscina municipal.
5: Els castellers del Foix han coronat el 3 de 7 a Vilanova i la Geltrú. La colla cubellenca ha sumat un altre castell de 7 en la Diada de Bajamar de la ciutat veïna al costat dels Bordegassos i els Xicots de Vilafranca. Els castellers de Foix han actuat aquest dissabte al vespre a la Diada Castellera del barri de Bajamar de Vilanova i la Geltrú, convidats pels seus padrins als Bordegassos i al costat dels Xicots de Vilafranca. Els cubellencs han assolit un altre 3 de 7, un castell que han demostrat aquesta temporada que el tenen ben treballat, sòlid, i que el poden aixecar en les places on compten amb una pinya suficient. De fet, ja porten 6 3 de 7 descarregats aquest any, tants com tots els que havien aconseguit fins ara en tota la seva història. A continuació, han fet també una torre de 6, un castell que tècnicament està dins de la gama de 7 i que també l'han descarregada tranquil·lament a la Rambla de la Pau, al costat del monument a Francesc Macià, Vilanova i la Geltrú. Sumen també 6 torres de 6 en el que porten de temporada, i l'actuació els castellers del Foix l'han resolt amb un 4 de 6 que ha deixat molt bones sensacions als cubellencs. Així s'ha expressat en Magí García, cap de tronc de la colla cubellenca.
6: Sortim de Vilanova amb sensacions molt bones. Al final hem tornat a fer un altre castell de 7, com és el 3 de 7, que ja és el 6 de la temporada. I la veritat és que sortim amb sensacions molt bones, a més de poder adaptar-nos a canvis que van sorgir només a arribar a la plaça. I la veritat que la colla es va adaptar molt bé i sortim molt contents.
5: Des dels castellers del Foix, en Magí García, cap de tronc de la colla, també ha parlat de com es va viure la calor i del moment en què es troba ara mateix la colla un cop superada la primera meitat de la temporada.
6: La calor és algo que ja als castells és un dia a dia, sobretot quan ja entrem a l'estiu, però la veritat és que no va suposar cap perill, almenys a nivell tècnic, dins de la diada. Sí que és veritat que potser en avançades rondes sí que notes la camisa una mica més mullada i si ets del tronc les sensacions són una mica diferents, però no res perjudicial. Bueno, al final estem demostrant en aquesta temporada que la colla pot fer castells de set, que els pot moure al voltant del territori i que tenim un nivell de colla que ara mateix està en el seu nivell més alt. El nostre objectiu seria seguir amb aquest rumb i seguir passejant els castells de set i si podem donar-li més amplada, endavant.
5: Magí García, cap de tronc dels castellers del Foix, ha parlat també dels reptes que tenen previstos de cara als pròxims mesos.
6: Doncs ara mateix ens centrem sobretot en donar molt de rodatge tant a tronc com a pinya, que tothom es senti segur a la posició on li pertoca cada castell. I com a objectiu proper suposo que seria recuperar el 4 de 7 per donar més varietat als castells de 7 de la colla. I, no sé, a curt termini, això, a llarg termini ens encantaria seguir ampliant la gamma de 7, però no puc prometre res.
5: En la diada d'aquest dissabte, els bordegassos de Vilanova han acabat satisfets també amb una actuació en què han assolit el 4 de 8, el 3 de 8, el 5 de 7 i el 7 de 7. També han descarregat els 8 pisos els xicots de Vilafranca, que han completat el 4 de 8, així com un 3 de 7 i el 5 de 7.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

res pot completar. Jo només vull tornar aquell juliol, tu i jo. Tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual. El temps ja ho ha oxidat. El que vam ser tu i jo.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Cubelles va celebrar el passat dissabte una nova edició de la Festa de la Bicicleta, que va assolir una participació de més de 260 persones, superant així en 40 participants la xifra de l'any passat. La recaptació de les inscripcions, 522 euros, s'han destinat íntegrament a Càritas Cubelles. De cara a les properes edicions, el regidor d'Esports, David Kess, ja ha anunciat que es traslladarà l'esdeveniment a mesos menys calents per millorar el confort dels participants.
3: Sí, com vaig comentar, el tema del dia de bicicleta ho volíem passar a un mes menys calorós. Sabem que ara són mesos molt, molt calorosos i el tema és que volíem aprofitar doncs, aquest últim any de fer-ho la setmana d'abans del Tour de França per donar el tret de sortida, però vull comunicar que de cara a anys següents doncs, la idea és fer-ho amb mesos menys calorosos perquè la gent doncs, no passi tanta calor i que sigui tot millor.
2: La festa, com és habitual, va acabar amb el lliurament de premis i reconeixements als grups més nombrosos, com va ser el cas de l'Aerojumping Cubelles, i d'altres premis, com la bicicleta més ben guarnida o la bicicleta més antiga, entre d'altres. A més, també es van fer els habituals sortejos de material esportiu i també bicicletes. A més, la Festa de la Bicicleta va ser l'avançada del pas del Tour per Cubelles i d'aquesta manera també es va repartir merchandising de la Volta Francesa. I pel que fa al Tour, doncs ja està tot a punt per al pas de la Ronda Francesa aquest proper diumenge, un esdeveniment que es preveu històric. El regidor ha explicat que les vies, sobretot pel que fa a la carretera, estarà tallada a la circulació a partir de 11:45 del migdia i fins a les 5 de la tarda. Tot i així, Cubelles no quedarà incomunicada gràcies als seus passos subterranis i elevats que fan que doncs, la gent es pugui moure d'un cantó a l'altre del municipi. David Kess ha fet una crida a la ciutadania a gaudir de l'esdeveniment amb civisme i previsió, recordant que els que arribin primer i més d'hora tindran les millors vistes per viure aquesta fita esportiva segurament irrepetible en els propers anys.
4: La Generalitat ha anunciat que aixecarà els peatges de l'autopista C32 aquest diumenge pel pas del Tour. A Cubelles hi haurà 76 voluntaris col·laborant directament amb la cursa ciclista en el seu pas per la vila. La Generalitat ha anunciat aquest divendres passat quin és el dispositiu de seguretat i mobilitat que té a punt per la sortida del Tour de França aquest cap de setmana que ve des de Catalunya. La primera etapa, el dissabte 4 de juliol, serà una contrarrellotge per equips dins de Barcelona aquest dissabte, sense afectar el trànsit fora de la ciutat. En canvi, en la segona i la tercera etapes, els ciclistes faran recorreguts més llargs entre Tarragona i Barcelona i des de Granollers fins als Angles, amb afectacions, per tant, a uns quants pobles i ciutats del país, entre els quals Cubelles. Una de les mesures que s'han anunciat per a garantir les alternatives de mobilitat és l'aixecament dels peatges de l'autopista C32, que serà entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. Segons el govern de la Generalitat, però, aquests horaris podran ajustar-se en funció del moment en què es vagi restablint la circulació a la carretera C31 al tram afectat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comentat aquest divendres passat que les vies per evitar els talls de trànsit seran les autopistes C32 i AP7.
5: Tenim com a ruta alternativa la C32 i la AP7, que són dues vies que poden ajudar a gestionar les derivades del trànsit pels talls que es produiran durant aquestes 4 hores. I per tant, doncs és molt important que la ciutadania pugui seguir els consells a través de les xarxes oficials tant del Tour com del Servei Català de Trànsit, que anirà donant la informació sistemàtica durant tot el dia per tenir en compte aquesta mobilitat alternativa amb aquestes dues vies, no?
4: Les autoritats han afegit també que recomanen prioritzar el transport ferroviari, planificar els desplaçaments amb molta antelació i consultar la informació del trànsit en temps real mitjançant els canals oficials de les operadores, tant de la Generalitat com també del Tour de França. Durant el període operatiu s'activaran aproximadament 3.600 efectius policials, 1.500 dels quals estaran destinats a funcions vinculades a la mobilitat, com la seguretat de la caravana del Tour, els equips i la gestió dels talls de les vies. A més, el dispositiu preveu la coordinació del Servei Català del Trànsit, Protecció Civil, Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques i altres serveis assistencials. I concretament a Cubelles hi haurà 76 voluntaris que faran tasques de suport pel pas del Tour de França aquí a la vila.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
6: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
7: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
4: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
7: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
6: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Si és que em pixi rellis, que això no, és que no és pas seriós. Si som un xiste, ja. Si és que em pixi rellis. Que no és pas seriós. Si és que em pixi rellis. Que no és pas seriós.

0: 4.
1: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
2: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Encetem una nova edició de la música dance dels 70s, 80s i 90s. I avui ens centrarem en les cançons de l'estiu. I no podíem començar amb una altra que amb la que va ser la reina de les pistes de ball als estius. Estem parlant de la Donna Summer. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la pista central de Hot Dance 80.

Donna Summer, la reina de les pistes de ball, que ens va deixar quan tenia 62 anys, el 17 de maig del 2012. Podíem fer tot un programa dedicat a la Donna Summer perquè va tenir molts i molts números uns. I d'Estats Units saltem cap a Itàlia, el país de la bota. Des d'allà ens arriba la Sabrina. Boys, boys, boys.

Fa temps que el concepte de cançó de l'estiu semblava haver quedat en desús. D'uns anys a aquesta part, molts podem parlar de tota una sèrie de cançons que triomfaven aquesta època de l'any.

Aquesta era la gran competidora amb la Sabrina per aconseguir el número 1 de l'estiu. I per què no podien haver-hi dues cançons que fossin número 1 a les llistes d'èxits? Ara escoltem la música de Whitefield, Saturday Night, dissabte a la nit. Aquesta és més recent, aquesta és dels 90s.

Wakefield va néixer el 1970 i amb 22 anys, és a dir, el 1992, va començar la seva carrera musical. Aquest era el seu gran èxit, Saturday Night, un dissabte a la nit. I quan ets jove i és a l'estiu, on vas el dissabte a la nit? Aquí, aquí. Vamos a la playa. Des d'Itàlia, els germans Rigueira, Didi Sound, i no sé si hi ha algun altre nom artístic més, perquè feien doncs diferents coses dins del món de la música.

anem a la platja, va, som-hi. A fer un gelat, a fer la birra, a la nit el gin tònic, a la sessió de discoteca, amb la sessió del light jockey. Perquè és que a les cabines de les discoteques hi havia dos personatges. El jockey, que era el que punxava la música, i el light jockey, el que estava fent llums, feia les sessions làser. I aquest no eren a la platja, però déu-n'hi-do l'acabaren liar a Nova York. Estem parlant de Bernard Edwards i Neil Rogers. Una cançó que li van dedicar al porter d'Estudi 54, que no els va deixar entrar a la inauguració del local.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors. I és que quan arriben les calors ens traiem capes com les seves i ens quedem ben lleugers per ballar al ritme de la nit.

Recorda, si vols demanar una cançó Hot Dance 80, envia una nota de veu al 626-440-111. I en successives edicions de Hot Dance 80 te les punxarem.

Una història que va començar amb els Guam i que després va emprendre carrera en solitari. Estem parlant de George Michael i aquest seu Faith, Fast Love. Avui repassant els que varen ser les cançons de l'estiu. I com diem sempre, hi ha música de qualitat i música, doncs, molt comercial, hortera, si em apures, però que ballàvem i ballàvem molt a les pistes de ball.

No pares, sigue, sigue. Seguim, seguim. Baixem una mica els BPMs amb les Bacarà i el Yes Sir Boogie, I Can Boogie. Avui recordant les cançons de l'estiu al teu programa Dance de dècades anteriors, Hot Dance 80.

Això funcionava a les pistes de ball i a les platges, a la costa, amb les bàquera. I anem a escoltar una cançó d'un grup espanyol, però que va triomfar moltíssim a l'estranger. Estem parlant de Los Bravos i Black is Black.

Una cançó que es va enregistrar quan hi havia dictadura a Espanya. Ja que en Franco ens va deixar el 75 i aquesta cançó es va editar el 1966. Va aconseguir el número 2 a la

escoltant les cançons que varen ser número 1 als estius. Passarem de posar El Tractor Amarillo, Aquí no hay playa i aquest tipus de música, perquè encara hi ha un nivell. Aquesta és la Gloria Estefan, abans de que conegués a Emilio Estefan, abans que fossin parella. La cubana afincada a Miami. A Miami Soul Machine.

La ràdio és un mitjà que ens fa viatjar per tot el món. I que fàcil que ho fem, i que ràpid. No ens tenim de passar hores i hores a dalt d'un avió per anar d'un punt a un altre del planeta. Ara volem de Miami cap a Itàlia, perquè des d'allà ens arribava Corona.

les cançons clàssiques de l'estiu. Anem a escoltar una cançó de la Rafaela Carrà que ha passat per la batedora de Bob Sinclair.

una cantant italiana que va cantar, va fer d'actriu, va fer de presentadora, va fer televisió i us teníem sempre a la gent al marxa. Aquesta és la versió dance que ha fet el Bob Sinclair, però, per exemple, quan venia a Catalunya o anava a Espanya, feia aquesta.

sóc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

I anem a escoltar una cançó que es va editar el 13 de desembre del 93 i el 15 d'agost del 95 va triomfar.

0: I és que hi ha cançons que només es fan per triomfar a l'estiu.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Mambo Number 5. I ara anem a posar una cosa que jo no l'he menjat mai. He menjat cargols, però sopa de cargols?

Avui estem fent un programa dedicat a les cançons de l'estiu. Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, la Susi Bautista, des de la coordinació tècnica en Barbarroja Show, i aquí, dirigint, editant i presentant un servidor, Josep Maria Jurado,

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i assolellat, amb alguns núvols alts ara a primera hora, però que a mig matí aniran desapareixent i quedarà un dia amb cel clar al centre de la jornada amb algun núvol llunyà al final del dia, amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà al centre del dia situant-se al voltant dels 25 graus de mínima, fregant la nit tòrrida en diferents punts del municipi i amb una màxima que estarà al voltant dels 31, amb una humitat i xafogor moderades. Ben feble i variable al matí i amb cous moderats a la tarda, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejola a partir de migdia. Per demà esperem que el temps sigui esplèndid, pràcticament amb sol i cel clar tot el dia, o com a molt amb algun núvol alt puntual a mig matí si és que l'arribem a veure, i amb una temperatura que baixarà una mica de nit, però en canvi pot repuntar una miqueta més de dia i estarà entre els 23 o 24 de mínima, mentre que la màxima podria situar-se entre els 32 o 33, amb una humitat força baixa i amb una mica de xafogor, però força controlada. Ben feble de mestral al matí i moderat de garbí a la tarda, fent que la mar demà estigui més moguda, ja que el vent pot arribar fins als 40 km hora i això farà que a la tarda tinguem maró amb una mar força alterada i que s'haurà d'anar força en compte a la zona de platja.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
4: La piscina municipal de Cubelles ja ha obert les seves portes per donar el tret de sortida a la temporada d'estiu. El regidor d'Esports, David Qués, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, a peu de la pròpia piscina, que l'Ajuntament assumeix un any més la gestió directa de l'equipament de manera provisional, després de que la licitació conjunta amb el bar-restaurant no es pogués cloure per qüestions tècniques. L'objectiu és, de cara a l'any vinent, la gestió passi a ser completament externa. Així ho explicava el propi regidor d'Esports, David Qués.
5: Sí, doncs la veritat que molt contents de poder obrir-la. Al final, doncs a contracorrent l'hem pogut obrir. La piscina al final doncs partíem a principis d'any de que se l'emportés el que guanyés la licitació del bar-restaurant piscina. Al final, per qüestions tècniques, la licitació no es va poder treure i al final doncs aquest any la tornem a gestionar nosaltres i ja de cara a l'any que ve doncs sí que esperem ja definitivament que la gestió sigui completament del bar-restaurant piscina. Tot el mateix, al final nosaltres el que fem és gestionar-la, ficant el tema del socorrisme i el manteniment de la piscina, i a partir d'allà horari, taquillatge i tot és exactament el mateix dels darrers anys.
4: La reobertura de la piscina és una de les mesures més esperades de l'estiu, especialment per fer front a les altes temperatures. També per als nens i nenes que participen dels campus que organitzen les diferents entitats esportives de Cubelles i que de dilluns a divendres omplen les instal·lacions esportives.
5: Sí, al final la piscina, a part de ser un refugi climàtic, doncs també donem servei als campus, que aquí al poliesportiu doncs ens podem trobar setmanes on hi ha més de 500 nens al poliesportiu, i crec que era una necessitat pel poble, tant per als usuaris de cada dia com les entitats esportives que gaudeixen d'aquesta piscina i donen doncs aquest refugi amb aquestes calors que estan donant ara a tots els nens i nenes.
4: El funcionament de la piscina manté les mateixes condicions i tarifes de l'any passat, diferenciades entre residents i no residents, amb tota la informació disponible al web municipal cubelles.cat. Els tíquets es podran adquirir directament a les instal·lacions i per qüestions de seguretat només es podrà pagar amb targeta de crèdit. La piscina, doncs, estarà oberta cada dia de dilluns a diumenge de les 11 del matí fins les 7 de la tarda i fins al proper 6 de setembre. A més, l'Ajuntament ha habilitat una zona de pícnic amb taules i cadires, el que era la terrassa del bar poliesportiu, i per fer més còmode l'espai d'esbarjo per totes aquelles persones que vulguin passar una estona a la piscina municipal.
0: La regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Cubelles, Renata Bedós, ha confirmat que totes les famílies empadronades a Cubelles que van sol·licitar una plaça per als seus nadons a la Llar d'Infants Municipal La Draga tenen la plaça assegurada per al curs que ve, 2026-2027. La demanda ha obligat a realitzar un sorteig que s'ha fet fa pocs dies i, finalment, els ajustos en l'oferta inicial han permès absorbir totes les famílies empadronades a la vila que ho havien sol·licitat. Segons ha explicat la regidora, la Llar d'Infants La Draga afronta ara el seu segon curs consecutiu amb una previsió d'ocupació plena. En el de les places D2 hi haurà un total de 80 infants distribuïts en 4 aules, completant les 27 places noves que s'han ofert. Pel que fa a I1, de les 36 places disponibles, 32 han estat ocupades per infants empadronats, mentre que les 4 restants s'assignaran mitjançant la llista elaborada amb el sorteig. I Renata Bedós ha destacat que les famílies empadronades que ho han sol·licitat han obtingut totes plaça per aquest curs que ve a l'Escola Bressol Municipal.
6: Sobretot en el grup de I1, per tant, vam haver de canviar l'oferta inicial. Es va canviar l'oferta inicial i, tot i així, es va haver de fer un sorteig. Del que sí que, després d'aquest sorteig i un cop fet la matriculació, tots els nadons que són estaven empadronats a Cubelles, tots aquests han entrat a la llar d'infants. Sí que hi han casos de nens que estan en llista d'espera. Però, en principi, tots aquells nens nadons empadronats que empadronats a Cubelles, tots tindran plaça a la llar d'infants.
0: Un dels temes clau per al funcionament del servei és el contracte de gestió de la llar d'infants, que continua prorrogat. Renata Bedós ha anunciat que, gràcies a l'aprovació del pressupost municipal, ara es podrà tirar endavant la licitació nova tan aviat com sigui possible. La regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, ha comentat que el contracte ha de permetre millores diverses.
6: A més, és un contracte que tothom està esperant l'Ajuntament, perquè ara mateix, com bé dius, és un contracte prorrogat i no podem continuar amb un contracte prorrogat. Ho està esperant l'empresa, que és la primera que està esperant tenir un contracte en vigor, tal com hauria de ser, i l'està esperant les treballadores, perquè si segurament el nou contracte no complirà totes les expectatives que elles tenien, però sí que suposa un increment respecte al que ara estan cobrant les treballadores, tot i que hi va haver una millora amb les condicions del conveni laboral, que això va millorar alguns dels sous, sobretot de les treballadores que menys cobraven. Jo insisteixo, estem aquí, no tornarem enrere, no tornaré a explicar tot el rosari que vam patir, però justament estem aquí perquè es van haver al·legacions al primer pla de viabilitat. Si s'hagués acceptat el primer pla de viabilitat i en aquell moment hi havia pressupost, hagués tirat aquella licitació endavant. En el moment en què es van millorar les condicions i es van sobredotar el contracte de la licitació de La Draga, doncs llavors hem hagut d'esperar que hi hagi un nou pressupost.
0: I de cara a un futur proper, la regidora B2 ha valorat positivament l'anunci recent del govern espanyol de reduir les ràtios un 50% a l'etapa educativa de 0-3 anys progressivament a partir del curs 2027-2028. Tot i que la regidora cubellenca ha advertit de la complexitat de l'aplicació pràctica d'aquesta mesura, diu que encara no s'aplicarà aquest mateix curs, cosa que dona un marge a l'Ajuntament per anar adequant les instal·lacions de La Draga de cara al curs següent, 2027-2028, especialment pel que fa a les aules de nadons de I0, ja que, segons aquesta nova mesura, passarien dels 8 infants actuals a 4 infants per classe. Per aquest motiu, Renata B2 espera que la mesura vingui acompanyada de recursos per als ajuntaments.
6: Una bona decisió que ha pres el govern és que no s'aplicarà aquesta baixada de ràtios en el proper curs 26-27, ja que ara mateix no estem preparats per fer aquesta baixada de ràtios, no? Però en el principi la idea és que sí que es faci el curs 27-28 i per tant esperem que tinguem aquest any de marge per poder adequar en aquest cas la llar d'infants municipal, ja que ara mateix les aules, tenim dues aules d'infants de I0 que tenen una ràtio de 8 nadons segons aquest decret, haurien de ser 4. Mm-hmm. Per tant, doncs, clar, estem parlant de que tenim ara mateix una llar d'infants a tope, totalment ocupada, i per tant, si fem una baixada de ràtios, hauríem de valorar doncs, si en aquest cas tenim ara mateix 16 nadons matriculats en I0, si fossin ràtios de 4 estaríem parlant de 4 classes. Jo espero que aquests canvis vinguin acompanyats de suport, ja sigui de la Generalitat o del propi Estat central, perquè és que si no, no podem fer front.
0: La proposta del govern espanyol de reducció de ràtios s'ha fet pública aquest 24 de juny passat i tindrà efectes tant en centres públics com privats de l'etapa 0 a 3 anys. Concretament, contempla unes ràtios per educador de 4 infants entre 0 i 1 any, 6 nens o nenes entre 1 i 2 anys i 8 infants entre 2 i 3 anys. Modificacions que, en cas de tirar endavant, començarien a aplicar-se al curs 2027-2028 i s'estendrien de manera progressiva en els cursos posteriors. Durant el mes de juliol, el govern espanyol preveu més trobades amb els sindicats per conèixer la posició definitiva sobre aquestes propostes del Ministeri.
4: Cubelles va celebrar el passat dissabte una nova edició de la Festa de la Bicicleta, que va assolir una participació de més de 260 persones, superant així en 40 participants la xifra de l'any passat. La recaptació de les inscripcions, 522 euros, s'han destinat íntegrament a Càritas Cubelles. De cara a les properes edicions, el regidor d'Esports, David Kess, ja ha anunciat que es traslladarà l'esdeveniment a mesos menys calents per millorar el confort dels participants.
5: Sí, com vaig comentar, el tema del dia de bicicleta ho volíem passar a un mes menys calorós. Sabem que ara són mesos molt, molt calorosos i el tema és que volíem aprofitar doncs, aquest últim any de fer-ho la setmana d'abans del Tour de França per donar el tret de sortida, però vull comunicar que de cara a anys següents doncs, la idea és fer-ho amb mesos menys calorosos perquè la gent doncs, no passi tanta calor i que sigui tot millor.
4: La festa, com és habitual, va acabar amb el lliurament de premis i reconeixements als grups més nombrosos, com va ser el cas de l'Aerojumping Cubelles, i d'altres premis, com la bicicleta més ben guarnida o la bicicleta més antiga, entre d'altres. A més, també es van fer els habituals sortejos de material esportiu i també bicicletes. A més, la Festa de la Bicicleta va ser l'avançada del pas del Tour per Cubelles i d'aquesta manera també es va repartir merchandising de la Volta Francesa. I pel que fa al Tour, doncs ja està tot a punt per al pas de la Ronda Francesa aquest proper diumenge, un esdeveniment que es preveu històric. El regidor ha explicat que les vies, sobretot pel que fa a la carretera, estarà tallada a la circulació a partir de 11:45 del migdia i fins a les 5 de la tarda. Tot i així, Cubelles no quedarà incomunicada gràcies als seus passos subterranis i elevats que fan que doncs, la gent es pugui moure d'un cantó a l'altre del municipi. David Kess ha fet una crida a la ciutadania a gaudir de l'esdeveniment amb civisme i previsió, recordant que els que arribin primer i més d'hora tindran les millors vistes per viure aquesta fita esportiva segurament irrepetible en els propers anys.
0: La Generalitat ha anunciat que aixecarà els peatges de l'autopista C32 aquest diumenge pel pas del Tour. A Cubelles hi haurà 76 voluntaris col·laborant directament amb la cursa ciclista en el seu pas per la vila. La Generalitat ha anunciat aquest divendres passat quin és el dispositiu de seguretat i mobilitat que té a punt per la sortida del Tour de França aquest cap de setmana que ve des de Catalunya. La primera etapa, el dissabte 4 de juliol, serà una contrarrellotge per equips dins de Barcelona aquest dissabte, sense afectar el trànsit fora de la ciutat. En canvi, en la segona i la tercera etapes, els ciclistes faran recorreguts més llargs entre Tarragona i Barcelona i des de Granollers fins als Angles, amb afectacions, per tant, a uns quants pobles i ciutats del país, entre els quals Cubelles. Una de les mesures que s'han anunciat per a garantir les alternatives de mobilitat és l'aixecament dels peatges de l'autopista C32, que serà entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. Segons el govern de la Generalitat, però, aquests horaris podran ajustar-se en funció del moment en què es vagi restablint la circulació a la carretera C31 al tram afectat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comentat aquest divendres passat que les vies per evitar els talls de trànsit seran les autopistes C32 i AP7.
7: Tenim com a ruta alternativa la C32 i la AP7, que són dues vies que poden ajudar a gestionar les derivades del trànsit pels talls que es produiran durant aquestes 4 hores. I per tant, doncs, és molt important que la ciutadania pugui seguir els consells a través de les xarxes oficials, tant del TUR com del Servei Català de Trànsit, que anirà donant la informació sistemàtica durant tot el dia per tenir en compte aquesta mobilitat alternativa amb aquestes dues vies, no?
0: Les autoritats han afegit també que recomanen prioritzar el transport ferroviari, planificar els desplaçaments amb molta antelació i consultar la informació del trànsit en temps real mitjançant els canals oficials de les operadores, tant de la Generalitat com també del Tour de França. Durant el període operatiu s'activaran aproximadament 3.600 efectius policials, 1.500 dels quals estaran destinats a funcions vinculades a la mobilitat, com la seguretat de la caravana del Tour, els equips i la gestió dels talls de les vies. A més, el dispositiu preveu la coordinació del Servei Català del Trànsit, Protecció Civil, Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques i altres serveis assistencials. I concretament a Cubelles hi haurà 76 voluntaris que faran tasques de suport pel pas del Tour de França aquí a la vila. Els castellers del Foix han coronat el 3 de 7 a Vilanova i la Geltrú. La colla cubellenca ha sumat un altre castell de 7 en la Diada de Bajamar de la ciutat veïna al costat dels Bordegassos i els Xicots de Vilafranca. Els castellers de Foix han actuat aquest dissabte al vespre a la Diada Castellera del barri de Bajamar de Vilanova i la Geltrú, convidats pels seus padrins els Bordegassos i al costat dels Xicots de Vilafranca. Els cubellencs han assolit un altre 3 de 7, un castell que han demostrat aquesta temporada que el tenen ben treballat, sòlid i que el poden aixecar en les places on compten amb una pinya suficient. De fet, ja porten 6 3 de 7 descarregats aquest any, tants com tots els que havien aconseguit fins ara en tota la seva història. A continuació, han fet també una torre de 6, un castell que tècnicament està dins de la gama de 7 i que també l'han descarregada tranquil·lament a la Rambla de la Pau, al costat del monument a Francesc Macià, Vilanova i la Geltrú. Sumen també 6 torres de 6 en el que porten de temporada i l'actuació, els castellers del Foix l'han resolta amb un 4 de 6 que ha deixat molt bones sensacions als cubellencs. Així s'ha expressat en Magí García, cap de tronc de la colla cubellenca.
8: Sortim de Vilanova amb sensacions molt bones. Al final hem tornat a fer un altre castell de 7, com és el 3 de 7, que ja és el 6è de la temporada. I la veritat és que sortim amb sensacions molt bones, a més de canvis que van sorgir només a arribar a la plaça. I la veritat que la colla es va adaptar molt bé i sortim molt contents.
0: Des dels castellers del Foix, en Magí García, cap de tronc de la colla, també ha parlat de com es va viure la calor i del moment en què es troba ara mateix la colla un cop superada la primera meitat de la temporada.
8: És un dia a dia, sobretot quan ja entrem a l'estiu, però la veritat és que no va suposar cap perill, almenys a nivell tècnic, dins de la diada. Sí que és veritat que en avançades rondes sí que notes la camisa una mica més mullada i si ets del tronc, les sensacions són una mica diferents, però no res perjudicial. Bueno, al final estem demostrant en aquesta temporada que la colla pot fer castells de set, que els pot moure al voltant del territori i que tenim un nivell de colla que ara mateix està en el seu nivell més alt. El nostre objectiu seria seguir amb aquest rumb i seguir passejant els castells de set i si podem donar-li més amplada, endavant.
0: Magí García, cap de tronc dels castellers del Foix, ha parlat també dels reptes que tenen previstos de cara als pròxims mesos.
8: Doncs ara mateix ens centrem sobretot en donar molt de rodatge tant a tronc com a pinya, que tothom es senti segur a la posició on li pertoca a cada castell. I com a objectiu proper suposo que seria recuperar el 4 de 7 per donar més varietat als castells de 7 de la colla. I, no sé, a curt termini, això, a llarg termini, ens encantaria seguir ampliant la gama de set, però no puc prometre res.
0: En la diada d'aquest dissabte, els bordegassos de Vilanova han acabat satisfets també amb una actuació en què han assolit el 4 de 8, el 3 de 8, el 5 de 7 i el 7 de 7. També han descarregat els 8 pisos

0: Just els xicots de Vilafranca, que han completat el 4 de 8, així com un 3 de 7 i el 5 de 7. Comença la informació pública sobre el Pla de Protecció i Ordenació del Litoral Català. Durant un mes es consultarà tant la ciutadania com els ajuntaments i la resta d'administracions i entitats del litoral, al mateix temps que continua en marxa el procés participatiu pilotat per la Generalitat. Aquest pla vol treballar per una gestió integrada de tota la franja litoral del país i vol ser el full de ruta acordat entre tots els agents que operen a la costa fins a l'any 2100. El pla té com a principals mandats abordar l'adaptació costanera als riscos climàtics, revertir la pèrdua de biodiversitat al litoral i millorar la governança de la costa. A Cubelles, en la documentació inicial, per exemple, hi ha una aposta que passa per millorar la connectivitat natural entre el mar i l'interior a través del riu Foix. Els mesos de setembre i octubre, la Generalitat preveu convocar nous tallers territorials per abordar específicament la construcció de rutes d'adaptació al canvi climàtic que estiguin adaptades a la realitat de cada àmbit costaner, que s'han de complementar amb tallers temàtics amb persones expertes de cada sector. El procés participatiu finalitzarà el mes de novembre amb la presentació dels resultats i amb les conclusions a cadascuna de les vegueries litorals que els hauran de validar. Les aportacions rebudes, tant durant el procés de participació com durant la informació pública i les consultes, serviran per concretar una primera proposta d'actuacions i escenaris de cap a on ha d'evolucionar la costa catalana. La intenció del Govern de la Generalitat és aprovar inicialment aquest pla el 2027 i que sigui definitiu el 2028. I que un cop estigui aprovat i en vigor, es podrà revisar passats 10 anys, tot i que la intenció és actualitzar-lo de manera continuada perquè sigui permeti una gestió adaptativa de la costa fins a l'any 2100. Un cop aprovat, el pla dedicat al litoral comportarà determinacions que poden afectar 70 municipis costaners, com Cubelles, i a 21 municipis interiors.
1: El Centre Social de Cubelles acull fins al 30 de juny una exposició del taller de pintura creativa del Casal d'Avis que mostra el talent d'una quarantena de participants, una mostra que, com dèiem, es podrà visitar fins aquest 30 de juny i que recull obres realitzades per una quarantena de participants del taller. Tot plegat dirigit per la professora Maria José Collantes, que és també artista de Crea Cubelles. Precisament Ràdio Cubelles li ha fet durant el temps diferents entrevistes. Maria José Collantes també va ser l'autora d'una de les samarretes de Ràdio Cubelles. Ella mateixa, en el decurs d'una entrevista aquí a l'emissora municipal, es presentava d'aquesta manera.
2: Sí, jo pintava molt de petita, moltíssim, i bueno, vaig anar a classes de pintura durant un parell o tres d'anys, i la veritat és que ho vaig deixar durant una temporada i després m'hi vaig tornar a posar. I ara la veritat és que l'art per mi és el meu modus vivendi, en el sentit de no m'hi dedico, sinó en el sentit de disfrutar de l'art i de la pintura.
1: Durant la conversa amb Ràdio Cubelles, Collantes explicava que no es dedica professionalment, però que sí que la pintura l'ajuda a superar la seva malaltia, la fibromiàlgia.
2: Bueno, perquè dedicar-se en ple al tema de l'art és molt complicat i, bueno, sí que és veritat que tinc bastanta sortida a nivell de redes socials i tot això, però de moment no m'hi dedico a ple. Sí que m'hi dedico molt perquè no sé si ho sabeu, però jo tinc una enfermedad que es diu fibromiàlgia i la pintura a mi em serveix per oblidar el dolor. Llavors, aquestes hores que jo em dedico, que en el moment en què pinto perdo el món de vista, em serveix per evadir-me una miqueta del dolor que tinc en general. I la veritat és que hi disfruto molt i m'hi passo moltes hores i bueno, faig moltes tècniques diferents. Això sí, treballo el pastel, treballo l'acrílic, treballo la pintura digital i treballo l'oli.
1: Entre d'altres, Collantes ha participat d'exposicions col·lectives en Crea Cubelles. Recorda la del Cavaller de Cubelles o una altra en homenatge a Paulina Schumann, filla del pallasso Josep Andreu Charlie Rivel.
2: Sí, perquè som un grup d'artistes d'aquí de Cubelles que ens hem reunit i la veritat és que estic encantadíssima amb ells I hem fet algunes exposicions junts, d'algunes que han sortit molt bé i a mi m'agrada moltíssim, i fer coses del poble. Això sí que va ser molt important, sobretot la del castell de Cubelles, que vaig descobrir el castell. Això sí que era una cosa que desconeixia. Hem fet també el tema de la Paulina. M'ha agradat molt participar i seguirem fent coses pel poble i per la cultura.
1: Recordem aquests últims dies per visitar aquesta exposició del taller de pintura creativa del Casal d'Avis, que mostra el talent d'una quarantena de participants, tot plegat dirigit, com dèiem, per la pintora cubellenca Maria José Collantes, vinculada a Crea Cubelles.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
5: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
1: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Bon dia. Això és Vents de Poesia, Tempesta de Rock. El meu nom és Ivan, Ivan Madrigal, i és un plaer de trobar-vos en aquesta silenciosa manera. I comencem una sèrie de programes con la intenció d'explorar les relacions entre la poesia i la música rock. Essent Spirit, un grup que no ha passat a la història com molt reconegut, però de molt interessant, i té aquesta versió tan curiosa de Like a Rolling Stone.

old Jim McKay's. When I pay the debt I owe,

0: Escolta Ràdio Cubelles.
1: A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 59 59. A Cubelles, barra...
2: Ràdio Cubelles. Ràdio Cubelles.

Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles. Soc la Francesca Sol i això és l'Hora dels Clàssics, un programa setmanal dedicat a la música clàssica, música immortal i intemporal de sempre, que espero que us agradi escoltar, i per això doncs, he fet una selecció de peces que crec que poden ser adients i agradables per acompanyar-vos a aquesta estona, sigui diumenge, sigui dilluns al vespre o a l'estona que vosaltres decidiu escoltar aquest o qualsevol altre programa, el podcast de la ràdio. Doncs gràcies per ser aquí i comencem amb l'Hora dels Clàssics.

Bé, doncs comencem el programa i ho farem amb Mozart, amb el gran geni de Salzburg, amb la fantasia en do menor, que ve 475. I el pianista és Christoph Eschenbach.

Començàvem amb Mozart, amb la fantasia en do menor KV 475, una de les seves obres per a piano que ha interpretat Christoph Eschenbach. I ara farem una part coral. Començarem amb Mascagni i de la seva cavalleria rusticana el cor introductori. Serà càrrec del cor de l'òpera de Belgrat, de la ràdio i televisió de Ljubljana, dirigits per Marco Munich. Després de Mozart, de la seva òpera Les noces de Figaro, la peça Amanti Constante, amb el Filarmònia, Cor i Orquestra, dirigits per Nikolai Bobok. I també amb aquesta mateixa formació i director de Richard Wagner i de l'òpera holandesa Ran, el cor, ve a ser la traducció, el cor que taraleja. Doncs aquestes tres peces corals ens acompanyaran tot seguit.

Hem escoltat uns fragments corals de tres òperes diferents de la Cavalleria Rusticana de Mascagni, de Les Noces de Figaro de Mozart i de L'Holandès Errant de Richard Wagner. I a continuació tenim una altra obra simfònica de Brahms, de Johannes Brahms, un fragment del Requiem alemany opus 45. És una obra sacra per a soprano i baríton solistes i cor i orquestra que va compondre Brahms amb la intenció d'escriure un requiem amb l'idioma alemany, amb textos escollits de la Bíblia de Martí Luter, per variar de les misses de les misses de requiem que habitualment estaven compostes en llatí. Doncs del requiem alemany de Brahms escoltarem un fragment amb la Filarmònica de Viena, dirigida per Herbert von Karajan.

Hem escoltat una part del Rèquiem alemany de Johannes Brahms i ara tindrem uns fragments d'òpera amb protagonisme de dues grans veus. Començarem per Maria Callas, la soprano admirada i recordadíssima, amb una peça de Il Trovatore de Verdi, d'Amor Sull'Ali Rose. L'acompanya l'orquestra del Teatre a la Scala de Milano, dirigida per Herbert von Karajan. I després un tenor contemporani, un altre gran tenor, Juan Diego Flores, de l'obra La Cenerentola de Rossini, la peça Si di ritrovarla io giuro. La interpreta junt amb l'Orquestra Sinfònica de Milano Giuseppe Verdi, dirigida per Riccardo Chailly, i amb el Cor Sinfònic de Milà, Giuseppe Verdi.

Doncs acabàvem el programa amb aquestes dues grans veus, María Calas i Juan Diego Flórez. I fins aquí la nostra selecció d'avui. Us espero la setmana vinent a l'Hora dels Clàssics, a Ràdio Cubelles. Bona setmana a tots i totes.

0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc en Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Quiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Doncs avui acabarem el repàs als èxits de 1974, revisant aquells temes que més temps es van passar al capdamunt de les llistes de los 40 principales o el Billboard nord-americà.
0: I començarem amb una de les bandes que van aconseguir situar dos temes en el primer lloc de los 40. Es tracta de la banda de Suzy 4. La setmana passada escoltàvem Devil Gate Drive i avui comencem amb 48 Crush.

0: Suzy 4 és el nom artístic de Susan K. 4, la cantant, baixista i líder de la banda que portava el seu nom.
1: Va construir una notable excepció en la seva època pel fet de ser una de les poques dones que lideraven una banda de rock dur i que al mateix temps n'eren la cantant i la baixista.
0: Amb aquest tema que escoltem, 48 Crash, es van instal·lar a la primera posició de los 40 i s'hi van quedar un parell de setmanes que, sumades amb la del Devil Gate Drive, que escoltàvem la setmana passada, en van ajuntar 3 en total.

0: També The Sweet va ocupar la primera posició de les 40 principals durant 3 setmanes, però ells amb un únic tema, Ballroom Blitz.
1: Aquesta cançó té una interessant història al seu darrere. El títol, Ballroom Blitz, que vol dir caos o merder, a la sala de concerts, i a la lletra reflecteixen uns fets reals que van viure els mateixos components de la banda.
0: El mes de gener de 1973, en un concert de The Sweets a Kilmarnock, Escòcia,
1: això és Escòcia, sí.
0: Es va produir enfrontaments i baralles entre diferents faccions del públic assistent.
1: Aquests incidents van acabar obligant els membres de la banda a fugir de l'escenari, on el públic llançava cadires i altres objectes, i marxar del concert, naturalment. Per tant, aquest es va haver de suspendre.
0: Sí, i poc més d'un any més tard, aquest Ballroom Blitz, el relat d'aquells fets, els va arribar a la primera posició de les 40 principals. Mira, potser va valdre la pena aquell ensurt que van tenir, no?
1: Potser sí.

0: amb The Sound of Philadelphia, interpretat per MFSB. Obrim l'apartat dels temes que van estar-se dues setmanes al capdamunt del Billboard. Cosa estranya per un tema eminentment instrumental com ho és aquest.
1: El nom del grup, MFSB, són les inicials de Mother, Father, Sister, Brother. Però això no ens ha de confondre, eh? Ni eren quatre, ni tenien relacions familiars.
0: Vaja, vaja, vaja. Doncs bé, en realitat eren un grup de músics de sessió, d'aquells que estan en nòmina d'una productora i acompanyen a diversos artistes en les seves gravacions. El seu nombre variava d'una gravació a l'altra en funció de les necessitats de cada peça.

0: Escoltem ara Rock Your Baby, interpretat per George McRae, que fins a la publicació d'aquest tema no era gaire conegut, però que gràcies a aquesta cançó no només es va mantenir dues setmanes líder al Billboard, sinó que a més va aconseguir un èxit mundial.
1: Rock Your Baby és considerada una de les primeres peces que iniciaven el camí de la transició a l'R&B cap a la música disco, en bona mesura degut a l'ús que George McRae va fer de la bateria electrònica per marcar el ritme suau, però constant, que es manté al llarg de tota la cançó i que és el que feia omplir les pistes de ball.

0: També Billy Swan va encadenar dues setmanes liderant el Billboard amb la seva cançó I Can't Help, una cançó que va ser el seu únic èxit destacable. Raó per la qual crec que se'n podria qualificar com de One Hit Wonder.
1: Segur que sí. Doncs bé, Billy Swan era un cantant de country que a partir d'aquell únic èxit va continuar la seva carrera, sobretot com a compositor per a altres artistes i també com a músic d'estudi.

0: Entrem ara en el grup de temes que en 3 setmanes van mantenir-se aquell any 1974 al màxim de temps encapçalant el Billboard.
1: I comencem amb John Denver, que va sumar les 3 setmanes entre dues cançons. La primera es titulava Sunshine on My Shoulders i s'hi va estar 2 setmanes, mentre que aquesta que escoltem, Annie's Song, només se n'hi va estar una de sola.
0: Aquest tema John Denver el va dedicar a qui era la seva dona en aquella època, la Annie Martell. I sembla ser que la va escriure durant el trajecte d'una pujada d'un telefèric d'esquí.
1: Carai.
0: O sigui, va ser en qüestió de 10 minuts.
1: Mira, això és una cançó ràpida.
0: Sí, sí, el xicot va aprofitar el temps, la veritat.

0: Aquest va ser un altre dels temes que van ocupar la primera posició del Billboard durant 3 setmanes. Es tracta de Terry Jacks interpretant Seasons in the Sun.
1: Aquesta és una adaptació d'una cançó francesa de Jacques Brel i titulada Le Moribond, que tenia originalment una visió, diguem que molt més irònica i fosca, sobretot.
0: Sí, està clar, ja des del títol, Moribond. Jacques en va suavitzar el to, fent-lo més sentimental i accessible i convertint-la en un comiat d'amics, cosa que es fa evident quan la lletra diu allò de «Adeu, amic meu»,

0: També trobem dalt de tot del podi a Paul Anka amb aquesta balada pop titulada Having My Baby, que va interpretar fent duet amb Odia Coates.
1: No era aquesta la primera vegada que Paul Anka arribava al capdamunt del Billboard. Ja ho havia fet en diverses ocasions a final de la dècada dels 50s i inicis dels 60s. La qual cosa fa evident la durada de la seva carrera i que sempre va anar acompanyat d'èxits.

0: Passem ara a parlar del podi dels 40 principals, on Roberto Carlos va quedar en tercera posició en nombre de setmanes amb el títol de La Distància, mantenint-se nou encapçalant la llista de vendes.
1: Molt bé. Doncs moltes de les balades de Roberto Carlos van ser traduïdes i interpretades per ell mateix en diversos idiomes, sobretot el castellà, la qual cosa en va incrementar, naturalment, el nivell d'èxit.
0: En aquest cas, però, la que hem estat escoltant és la versió original de Distància, en portuguès. Una de les paraules que més podem escoltar és saudade, que vol dir nostàlgia, que és precisament el que Roberto Carlos transmet en moltes de les seves cançons, i en particular en aquesta.

0: en el segon graó del podi, havent ocupat el número 1 dels 40 durant 11 setmanes, tenim a Juan Pardo amb el tema Conversaciones.
1: L'any 1974, Juan Pardo ja es trobava a l'etapa de maturesa de la seva carrera, que havia passat per ser membre de Los Brincos i també posteriorment del duet Juan y Junior.
0: A més de cantant, ha sigut compositor i productor i un dels primers artistes espanyols a mantenir el control complet de la creació de les seves cançons, desenvolupant totes les tasques al llarg del procés creatiu.

0: aquí en el primer lloc de la classificació dels èxits de 1974 hi trobem Mocedades i aquest tema titulat Tómame o déjame, gràcies al qual es van mantenir en la primera posició al llarg de 12 setmanes.
1: Musicalment, aquesta cançó està en la línia del mític Eres tú, amb harmonies vocals molt cuidades, mentre que la lletra és una manifestació de rendició i de submissió de la protagonista enfront de l'espòs infidel.
0: Aquesta és una posició que potser actualment no seria rebuda amb un grau d'acceptació com ho va ser l'any 1974, Però sigui com sigui, va ser el major èxit d'aquell any a la llista espanyola. I amb ells us deixem fins la setmana que ve, en què començarem un tema nou.
1: Sí, Javier, però això serà la setmana que ve.
0: Exacte.
1: Mentre, amics, cuideu-vos molt.
0: Cuideu-vos tots.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio Cubelles. Què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, 107.5 FM.
4: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
3: Ràdio Cubelles.
4: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: I tornem a la secció Biblioagenda amb Núria del Campo, la directora de la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó, a qui saludem tot seguit. Benvinguda, Núria, a la ràdio.
1: Hola, bon dia, gràcies.
0: I bé, ja estem allò a propet, no?, d'aquesta temporada estival. Per tant,
1: totalment.
0: Avui doncs repassem la programació d'aquests mesos de juliol i agost, no?
1: Correcte. Doncs, bueno, com han fet altres estius, els dijous de juliol els dediquem a tallers creatius, sobretot pel públic familiar infantil. Llavors comencem el primer dijous, dia 2, i tindrem un taller que es titula Un drac a la biblioteca, juguem amb el trencadís de Gaudí. Llavors aquest taller ens el fa Catàrtic i serà un joc d'escultura per construir entre tots els participants un drac fantàstic inspirat en aquest trencadís de Gaudí, que ja sabem que és un any que se celebra el centenari de la seva mort, i aquest drac quedarà per exposar a la biblioteca. Per tant, faran una obra col·lectiva que tindrem per commemorar també aquest any Gaudí. Això és per famílies amb infants de 6 a 12 anys i s'han d'inscriure a la biblioteca. Recordem el tema inscripcions. Ha de ser presencialment, per telèfon o per correu electrònic. La via Instagram o WhatsApp no serveix. Doncs bé, quin és el segon taller de juliol? Doncs és el de la llibreta Síndria. Aquest és el proper dijous, el dia 9, que aquest el farà la Dolça Llibreta. La Dolça Llibreta ja ens ha vingut més d'un cop. Per exemple, abans de Nadal també vam fer una llibreta molt maca, fa un parell d'anys vam fer un punt de llibre per Sant Jordi molt bonic. Llavors aquest serà un taller familiar d'iniciació a l'enquadernació japonesa i creativa, i realment faran una llibreta en forma de síndria, molt refrescant, molt estiuenca, molt vistosa, i com deia, més familiar. Per tant, els infants a partir de 6 anys han d'inscriure's amb un adult. Aquest és un taller que han de fer infant i adult. També serà de 5:45 to 7:00, tots són a la mateixa hora. I els dos últims dijous de mes, que són el 16 i el 23, els dedicarem a un taller de creació d'audiocontes a càrrec de la Laia Flórez. Llavors aquí, entre els participants, crearan una història, un conte, l'enregistraran amb veus i sons, i després hi haurà un muntatge perquè el segon dia, la segona sessió, podran escoltar aquest conte, inaugurar-lo, i serà un conte que es podrà escoltar sempre que vulguin, vull dir que quedarà ja fet per l'eternitat.
0: Molt bé,
1: molt vinculat amb la ràdio,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Llavors això serà, com hem dit, el 16 i el 23, en el mateix horari, de 5:45 to 7:00. Aquest està adreçat per infants a partir de 7 anys, i aquí ja no cal que hi hagi acompanyament d'adult, d'acord? Doncs bé, després d'aquests 4 dijous plens de creativitat, també tenim exposicions. Les exposicions a la biblioteca, ja sabeu que cada mes en tenim una de nova i que hi ha molta demanda, perquè fins al 2028 hi ha peticions d'exposicions. En aquest cas tindrem el juliol del 6 al 29 una exposició que es titula Habitat i són fotografies de Ferran Morán Gay. És una persona que viu aquí a Cubelles, és un ciutadà nostre, i ell ens mostrarà un recorregut per un mosaic d'espais d'arreu del planeta que l'home ha fet seus des de temps immemorials. Llavors ell ha viatjat, ha agafat edificis, paisatges i tal, i li ha posat aquest nom d'Hàbitat, no? Com l'home ha habitat el planeta. Recordem, del 6 al 29 de juliol. Quina altra exposició tindrem? Doncs a l'agost, del 3 al 28 d'agost, tindrem l'exposició titulada Llibres lliures, el noir de Libertània. Sapigueu que a l'agost també hi ha el Festival del Cubelles Noir, va una mica lligat amb això, i és una exposició que està feta conjuntament amb Libertània, que és aquesta editorial i associació literària d'aquí, del territori, amb Crea Cubelles. Llavors ells dos s'han ajuntat i el que mostraran són portades dels llibres de gènere noir, de la pròpia editorial, amb frases seleccionades sobre el gènere. Llavors això ho tindrem al mes d'agost. Recordar també que dintre del marc del festival hi haurà dos actes que es duran a terme a la biblioteca. Un serà la tarda del dijous 27 d'agost i l'altre serà el matí del 28 d'agost. Vull dir que també acollim part d'aquest festival. Ja hem vist dues exposicions, una al juliol, l'altra a l'agost, els tallers. I després hi ha dues activitats més que són ja per tots els dos mesos, no? Que tenim el joc d'estiu, que és un joc de passatemps lector, que li hem titulat Operació Trapella, I llavors cada setmana, de juliol i agost, hi haurà un repte joc a superar on posar a prova la creativitat i l'enginy. Sempre volem fer activitats també que tinguin a veure amb la lectura, sobretot de cara als infants, i aquest any s'està treballant amb aquesta, i és Operació Trapella perquè la protagonista d'aquesta història és la terrible Adele, que és una nena d'un còmic que és bastant terrible, com diu el nom, no? Però que és un personatge de còmic infantil bastant conegut, i si no, el que pretenem és que infants que no coneixen aquest gènere o aquesta protagonista, doncs que la coneguin i que s'engresquin a llegir les aventures de l'Adele, val? Això ho farem tot a l'estiu. I també recordem que els jocs de taula de la biblioteca, que al llarg de l'any es fan els dissabtes al matí, doncs quan fem horari d'estiu i tanquem els dissabtes, doncs els passem els dimarts. Llavors, cada dimarts tindrem els jocs de taula a la biblioteca fins al 12 de setembre, que ja tornarem a l'horari habitual.
0: Val. Recorda'ns aquest horari de la biblioteca,
1: sí,
0: no?
1: Que important
0: és diferent, no?
1: Sí.
0: L'estiu?
1: A l'estiu, entre el 15 de juny i el 15 de setembre, la biblioteca canvia l'horari en el sentit que tanquem la tarda de divendres i el dissabte al matí. Per tant, de dilluns a dijous, de 3 a 8, i els dos matins que obrim normalment, que és dimecres i divendres, de 2:15 a 2:15.
0: Mm? Molt bé, doncs queda dit, les sales d'estudi, no sé si...
1: Les sales d'estudi ja han acabat.
0: Han acabat?
1: Sí.
0: Com ha anat això?
1: Les sales d'estudi força bé aquest any, aquesta temporada, no aquest any, perquè el gener també van fer sales, però encara no ho vam implantar. S'ha obert els matins que la biblioteca no dona servei, que són el de dilluns, dimarts i dijous, i la veritat és que hi ha hagut públic. Les primeres setmanes no tant, perquè era una novetat, però al final la mitjana ha estat força interessant. Clar, hi ha hagut molt més usos perquè hi ha hagut moltes més hores d'obertura, això no ho hem d'oblidar, però sí que cada vegada hi ha més ús d'aquest servei. Si abans el màxim d'afluència en un moment donat era de 25 persones, ara ja arribem als 30. Vull dir que és un servei molt ben valorat i que creiem que és molt necessari de cara a l'estudiant per poder-se preparar bé pels exàmens.
0: Molt bé. Ho heu fet per Nadal, ho heu fet ara pel juny,
1: sí.
0: I no sé si potser...
1: Sí,
0: no,
1: sí, se seguirà fent sempre, no? En èpoques d'exàmens, que és al voltant de Nadal, gener, febrer i cap a maig-juny, al final de curs.
0: Molt bé.
1: Ah, val, i m'oblidava de comentar...
0: Sí.
1: Que aquest mes de juliol acollim una persona juny-juliol acollim una persona de pràctiques, la Sílvia, que ella ha fet un mòdul de dinamització cultural i tal, i ens proposarà també unes activitats de cara al públic familiar, que serà un club de lectura creativa, que es farà 3 dilluns, el 29 de juny, el 6 de juliol i el 13 de juliol, a partir de 6 anys. I després també un taller de còmic digital, de creació de còmic digital,

0: estar doncs, amb l'horari que hem comentat.
1: Molt bé. Doncs recordem també les xarxes socials, no? Que us poden seguir.
0: Ens poden seguir a través d'Instagram. Nosaltres tenim Instagram. També publiquem tota l'agenda cultural de la web municipal. I després, qui vulgui, també es pot apuntar a un canal de difusió per WhatsApp per rebre la informació al seu telèfon de forma periòdica.
1: Perfecte. Ho hem dit tot, Núria?
0: Jo crec que sí. Bueno, desitjar molt bon estiu a tothom, que no deixin de llegir, perquè bueno, ara s'aprofita l'estiu per fer unes lectures potser menys intenses, no? A vegades necessites una lectura més lleugera, perquè estàs a la platja, perquè estàs relaxat al càmping, a la muntanya, o no, a vegades la gent també l'estiu doncs, diu ara m'hi poso amb aquest que durant l'any no m'he atrevit, no? Amb aquest clàssic. Doncs res, a recordar això, que sempre és bon moment per llegir i que la biblioteca per això estem, per aconsellar i per proporcionar lectura a qui la vulgui.
1: Doncs res més. Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó, gràcies per aquesta secció a la ràdio i que vagi molt bé tota aquesta temporada.
0: Gràcies a vosaltres també.
1: Adéu.
0: Bon estiu. Adéu.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
3: Des de la colla de gegants de Cubelles han engegat una campanya per trobar voluntaris de cara a la quarantena trobada de gegants que es farà a Cubelles el diumenge de la Festa Major Petita. Per tenir-ne més detalls hem contactat amb en Ramon García, que és cap de colla dels gegants de Cubelles, de la colla gegantera. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
4: Bon dia, Pau.
3: I bé, hem vist a les vostres xarxes socials que ja heu engegat aquesta campanya. Quina és la intenció i quina és també la necessitat de la colla davant d'aquesta quarantena trobada de gegants?
4: Doncs bé, enguany, el 26 de juliol, doncs celebrem la quarantena trobada i al ser la quarantena doncs volíem fer una cosa especial i una mica diferent. I durant aquest any, qui em segueix a les xarxes ja ho ha vist, hem estat voltant arreu, que no hem parat amb el cotxe amunt i avall i per tant doncs hem aconseguit fer molts intercanvis. I el dia 26 de juliol aquest any tindrem 40 colles, que per tant és una cosa que farà molt goig i emplenarem el poble de gegants. Per fer-nos una idea, cada any venen un nombre aproximat d'unes 10 colles i per tant doncs, aquest any hem multiplicat per 4 la quantitat. Cada any doncs, tenim un voluntari que està amb cada colla i que els va guiant, un o dos voluntaris, però clar, aquest any doncs, el nombre de voluntaris que tenim cada any se'ns ha quedat petit. Necessitem molta més gent i en aquest sentit doncs engrescar a la gent que ens està escoltant doncs perquè es faci voluntari, perquè bé ens contacti per les xarxes socials o bé per correu electrònic gegantsdecubelles@gmail.com i ràpidament doncs ens posarem en contacte amb ells, els posarem al grup de WhatsApp amb la resta de voluntaris i voluntàries i serà un dia molt maco i amb novetats que enguany.
3: De seguida entrarem doncs, amb algunes d'aquestes novetats, però pel que fa a aquesta crida a voluntaris, quins requisits han de tenir aquests voluntaris? Hi ha cap característica concreta? Què demaneu?
4: Bé, no hi ha cap característica concreta. Nosaltres el cartell sí que posa doncs, que recomanem potser que siguin majors de 16 anys i si no ho són doncs, poden anar acompanyats d'una persona adulta i fins i tot si algú té gana, si no té una persona acompanyant, doncs miraríem la manera de fer-ho perquè tot sigui possible. Vull dir, no és una tasca gaire complicada, farem una reunió preparatòria amb tots els voluntaris i voluntàries, segons les disponibilitats de la gent que trobem, i a partir d'aquí s'ha de comentar les tasques, que simplement doncs, cada voluntari o voluntària tindrà una colla assignada i doncs, guiar-los una mica a l'hora quan arribin a indicar-los on han de portar el remolc per aparcar, que tenen un lloc allà reservat a la plaça del Mercat, però a la part de sorra, perquè a la plaça del Mercat aquest any és on farem la ballada conjunta. I al parc de sorres on podran aparcar els remolcs, doncs guiar-los una mica cap allà, guiar-los al punt de sortida, que també és una novetat aquest any. No podem sortir com cada any dels pobles d'Espanya perquè se'ns ha quedat petita aquella plaça i una miqueta doncs, la reunió vindrà per aquí per comentar aquestes tasques, que també després és guiar-los, acompanyar-los al sopar, a la plaça del Mercat, i que si tenen un dubte doncs, que hi hagi aquesta persona referencial.
3: I pel que fa doncs, a la disponibilitat, és a dir, hauran d'estar disponibles tot el matí o tota la tarda, quins horaris més o menys doncs, teniu marcat, si algú està interessat o s'ho està pensant, pel 26 de juliol?
4: Doncs mira, t'explico una mica l'escaleta del que serà la trobada. Com hem dit, el 26 de juliol la plantada començarà a les 5 a la Rambla Pau Casals. Aquest any començarem més amunt del poble. I allà, doncs, de 5 a 6 estaran els gegants plantats. Doncs. Per tant, estaria bé cap a les 5 estar allà, perquè serà a l'hora que arribin les colles, descarregaran allà els gegants, els muntaran, després aniran a aparcar el remolc, que ja n'hem dit, darrere del mercat, i per tant, doncs, estaria interessant que cap a aquella hora doncs, puguin estar allà tots els voluntaris i voluntàries. Després de les 6 començarà el cercavila, amb un recorregut nou i simplement doncs, és estar amb aquesta, amb la colla que pertoqui, van anar al Cercavila, hi haurà un cartell amb el nom de cada colla i doncs, que el voluntari el pot aguantar, li pot portar les aigües i estar una mica ja les necessitats del que sigui la colla. Després acabarem, bé, passarem per la plaça de la Vila on es farà la breu presentació de cada colla, pujaran al balcó de l'Ajuntament a recollir l'obsequi i aquí la diferència és que cada any aquí s'acaba el Cercavila, és on s'acaba, aquí continuarà. Després de passar per la plaça de la Vila ens dirigirem a la plaça del Mercat, que és on farem la ballada final conjunta tots alhora. Mm-hmm. Doncs, per tant, doncs, indicar-los una mica que el voluntari pugui dir a la colla i un, dos representants pugin al balcó que, i que recollin l'obsequi i continuem la ballada. Mm-hmm. I per tant, després del sopar seria a les 9 i a les 9 doncs, és estar allà fins que un cop ja tinguin el sopar ja es pot acabar. Després de les 10 hi haurà l'habitual concert de veneres, com cada any, però això ja queda al marge del que seria la trobada gegantera. Mm.
3: Per tant, el voluntariat ha d'entendre que és això, la tarda, el vespre, fins a l'hora de sopar, no? Seria, doncs, sí, aquesta disponibilitat.
4: El dia 26 a la tarda, abans farem una reunió preparatòria, farem una enquesta amb tots els voluntaris i voluntàries per veure quin és el dia que la gent té més disponibilitats, però vaja, que si algú finalment no pot acollir aquella reunió, doncs no passa res, ja quedarem un altre dia, ens trucarem i farem una miqueta de traspàs de les tasques, això no ha de ser cap impediment.
3: I quina quantitat de voluntaris creieu que seria l'adequada, o espereu reunir, o us agradaria tenir, diguéssim, la xifra ideal que us agradaria tenir per aquest dia?
4: Home, doncs mínim per poder anar bé necessitem uns 40, un per colla. Idealment, nosaltres volem arribar a 80, perquè de vegades potser un voluntari sol allà doncs, pot ser més avorrit, a més això per aquella persona, doncs per tant, si podem fer grupets de dos i que es vagin ajudant, creiem que sempre va bé. Per tant, nosaltres intentarem arribar fins als 80 com a mínim.
3: I bé, més enllà, suposo que participar directament en una trobada històrica com pot ser aquesta, no sé si teniu plantejada cap recompensa o cap, doncs, no sé, detall també pels voluntaris que ens pugueu revelar o no?
4: Bé, els voluntaris, doncs, com cada any, doncs, participen del sopar. El sopar que l'Ajuntament ens dona, doncs, l'Ajuntament paga un sopar per totes les colles. Igual que nosaltres, quan anem allà ens conviden, doncs els voluntaris, igual que la resta de colles, tindrien el seu sopar.
3: Per tant, tindran doncs, l'aigua que necessitin durant tota la jornada i el sopar. Doncs,
4: sí, i el sopar amb la seva consumició de begudes i tot.
3: Molt
4: bé. I qualsevol necessitat que hi hagi, evidentment, doncs, com tenim la reunió preparatòria i si no per whatsapp.com els posem al grup, doncs ens ho podem comentar i mirarem d'estar a l'alçada perquè tothom quedi content.
3: Doncs bé, aquesta serà la 40a trobada de gegants. Ara s'ha obert aquesta crida de voluntaris, serà el 26 de juliol i, doncs, tal com es confirma doncs, que és un dels actes més característics de la Festa Major Petita, del diumenge de Festa Major Petita a Cubelles, aquesta trobada de gegants i doncs, d'aquí que hagi arribat fins la 40a edició. Bé, no sé si també doncs, des del punt de vista dels gegants cubellencs servirà aquesta data assenyalada per tenir cap novetat, si heu preparat doncs, també res especial que vulgueu anunciar, és a dir, vindran colles convidades no, de fora, però si ens centrem en els gegants de Cubelles, no sé si tindran també cap element diferent, potser, o no sé, si ens pots comentar si hi ha cap novetat en els gegants de Cubelles.
4: Bé, els gegants de Cubelles no, sí que sortiran els tres gegants, l'Abdó, l'Assumpta i el Charlie com cada any, acompanyats del Llúpol, això no canvia. Sí que aquest any tindrem la novetat que tenim un altre gegant també de Cubelles que no acostuma a sortir per la trobada, que és el gegant Marcel de l'escola Maricel, que el tenen allà i no ha sortit mai per la trobada i aquest any doncs, també hi participarà. Serà una de les 40 colles convidades, per tant és un orgull doncs, tenir un altre gegant de Cubelles que també participarà del Cercavila i que esperem que no quedin una anècdota de la quarantena, sinó que d'ara endavant ja continuem, perquè evidentment haver fet tantes sortides, més enllà de permetre'ns fer aquesta gran trobada, per nosaltres això també suposa una xarxa de contactes i de conèixer altres colles doncs, que ens permet doncs, fer moltes més trobades, fer molts intercanvis també per futurs anys.
3: Perquè l'agenda d'aquest 2026, no sé si ens pots destacar alguna sortida que hagueu fet últimament i també doncs, altres actes que tingueu doncs, abans d'arribar a aquesta quarantena trobada o durant aquest 2026 que creguis que siguin destacades, sortides que feu amb els gegants de Cubelles.
4: Bé, doncs a vegades les trobades també nosaltres potser les fem amb molt temps, no ens les tornen, vull dir que nosaltres sortim aquest any, no vol dir que ens la tornin aquest any, i a l'inversa també, que potser ens venen aquí un any i nosaltres anirem en un futur. I per exemple, doncs aquest any hem estat a l'Alcora, al País Valencià, et comento les que són més lluny.
3: Sí.
4: L'Alcora del País Valencià, també hem estat a... que vindran a la trobada, ells també, aquest intercanvi vindrà bastant ràpid. Després també fa unes setmanes vam estar a Estada, a Osca, que aquests tenen un acte també el dia de la nostra trobada, per tant no podran venir, però sí que ens han dit que ens la tornaran, per tant en un futur els tindrem. I fa uns anys que també vam parlar, vam fer l'entrevista, vam anar a Torrejón de Ardoz, a Madrid, que fins ara no havien pogut venir, però aquest serà l'any que vinguin, que per tant n'estem contents que puguin fer l'intercanvi justament per la quarantena. I serà la colla que vindrà de més juny, la de Torrejón de Ardoz. Però també hi ha moltes colles que cal comentar. Per exemple, una associació de... crec que la majoria són refugiats ucraïnesos que tenen instal·lats a Barcelona, que també tenen un gegant i també el vindran a fer ballar. O una associació de Reus, que anem nosaltres a visitar aquesta associació aquest diumenge al matí, que és una associació contra l'autisme. Amb nens amb autisme que tenen un gegant adaptat per tal que el pugui fer ballar aquests adolescents o joves amb aquestes necessitats. I per tant estarem molt contents de nosaltres en diumenge al matí a Reus, i que ells puguin venir també a la nostra trobada amb aquest gegant. Per tant, són coses molt especials i tots són molt característics.
3: A més, doncs, recordar a l'audiència que qui vulgui seguir una mica el dia a dia vostre, teniu actives les xarxes socials, oi? També on aneu penjant doncs, les fotografies d'aquestes sortides i tot plegat, oi?
4: Sí, també així com a novetat podríem comentar que la persona que ens porta les xarxes socials, que l'Alejandro Carvajal, està també treballant preparant un mini documental d'uns 30-40 minuts de com preparem nosaltres aquestes trobades. Bé, nosaltres, l'Ajuntament, l'Agrupació de Veïns Populars i tot el que hi ha al darrere, que encara s'està treballant, però esperem que tingui un resultat xulo i que en breu ho puguem compartir amb la gent. La intenció és que abans de la Festa Major, després de la trobada, de la nostra trobada, però abans de la Festa Major, pugui ser públic i pugui veure tothom ja.
3: Doncs estarem atents també a aquest petit documental de la colla gegantera de Cubelles. N'hem parlat amb en Ramon García, sobretot doncs, de cara a aquesta crida a reunir voluntaris que ajudin en l'especial quarantena trobada de gegants del pròxim 26 de juliol. No sé si vols afegir res més, Ramon García, doncs, com a cap de colla dels geganters.
4: No, simplement això, recordar a la gent que aquest any no ens veurem a la plaça dels Pobles d'Espanya, sinó que haurem de pujar fins a la Rambla Pau Casals, que tenim més espai, insistim molt en això, que canvia el recorregut, que per tant estiguin atents i atentes a les novetats, i amb moltes ganes d'aquell dia i de veure'ns pels carrers fent festa.
3: Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns i quan s'acosti la data tornarem a parlar de tots aquests detalls i d'aquestes novetats en la trobada de gegants. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
4: A vosaltres, moltes gràcies. Així bé.
2: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
7: Hola,
6: de
7: amics, Ràdio Cubelles. Què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
6: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Hàbits per estalviar energia. Fer servir bombetes de baix consum. Apaga els llums si no són necessaris. Quan hagis d'encendre el forn per cuinar, organitza't per aprofitar el forn amb altres elaboracions. Evita consumir combustibles fòssils. Passa't a l'energia renovable. Obre les persianes durant el dia perquè entri la llum solar. Tanca la calefacció d'habitacions que no utilitzes. Regula la temperatura de l'aigua de la caldera. Baixa la temperatura de l'aigua sense passar fred. No compris productes que, per ser produïts, requereixen un malbaratament de recursos.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: amb la doctora Teresa Jubal.
1: Molt bon dia a tothom. Entrem avui en tasca. El 28 de maig s'ha celebrat el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, amb l'objectiu de trencar els biaixos de sexe i gènere en medicina i recerca. Aquests famosos biaixos, dels quals cada vegada se'n parla més, és totes aquelles coses que ens passen a les dones pel fet de, primer, per un costat, atribuir-nos la igualtat als patrons d'estudi de proves que s'han fet sobre membres del sexe masculí i aquella falta de valor, no? De, bueno, no et preocupis, no passa res, que ja és un punt de sortida que les dones tenim a aplicar-nos a nosaltres mateixes amb aquesta teoria del tu pots. Algunes dones, per exemple, per fer-ho més entenedor, s'han vist obligades en èpoques encara amb temporada laboral hàbil, quan han estat emprenedores, quan han portat negocis propis o han estat responsables d'altres negocis, perquè a raó d'un problema banal s'ha precipitat la detecció de que persones que sempre han tingut una gran memòria hagin començat a tenir distraccions. Els familiars immediats, els que estan amb ells cada dia, els diuen que per què em preguntes això si m'ho acabes de preguntar. Però la persona que preguntava no n'era conscient. Aquests lapsus poden ser atribuïts pel mateix metge de capçalera a que era una persona molt nerviosa, distreta, i que ja arrossegava una depressió lleu de feia anys i que això ho havia empitjorat. Però això no va disminuir l'angoixa que senten aquestes dones per tenir cada cop més llacunes.

una punció lumbar pot confirmar la presència al líquid cefalorraquidi de les dues proteïnes associades a l'Alzheimer, les més comunes de les demències i que pateixen més de 50.000 persones majors de 59 anys a Catalunya. El fet de tenir una prova diagnòstica que ens enfronti al diagnòstic d'Alzheimer és una galleta d'aigua freda, indiscutiblement, però alhora et descarrega de sentir-te com aquella tonta que no sabies què li passava. Paradoxalment, tot i que aquesta malaltia afecta eminentment a les dones, 2 de cada 3 malalts són dones, de manera habitual, en el cas de les pacients de sexe femení, els primers símptomes que solen menys tenir i s'atribueixen a problemes de depressió i ansietat. Hi ha un cert nihilisme, un no fer res. No es dona prou importància al que senten les dones, es considera un tema d'edat. Es normalitza que puguin tenir problemes de memòria i es tendeix a atribuir-los a problemes d'estat d'ànim. I això fa que encara es trigui més en rebre un diagnòstic correcte. Arribar tard al diagnòstic de la malaltia implica iniciar tard el tractament, cosa que pot tenir un impacte perjudicial, tant en la qualitat de vida de la dona com en el pronòstic de la malaltia. Un estudi fet el 2019 amb 7 milions de persones a Dinamarca va trobar que les dones eren diagnosticades de centenars de problemes de salut de mitjana en 4 anys més tard que els homes. Per exemple, fins i tot en el cas de la diabetis, que té aquest fantàstic avisador com és la glucèmia capilar, mentre que en un càncer solia ser de 2 anys i mig, la diabetis arribava a 4 anys i mig de retard del diagnòstic. Aquesta disparitat entre sexes tenia a veure amb factors genètics, estil de vida, però també, i molt important, amb els biaixos que impregnen el sistema de salut. El sexe i el gènere poden influir en el risc de patir una malaltia, en els símptomes i també en la seva evolució. I, de fet, malgrat els avenços dels darrers 25 anys en biomedicina, l'últim informe de la ONU, Dones, posa de manifest que la continuem sense ser ni diagnosticades ni tractades de manera adequada. És un reflex de la societat en la que vivim, construïda des del punt de vista heteropatriarcal i blanc. En conseqüència i erròniament, s'ha dissenyat un sistema mèdic que no ha tingut en compte les dones ni tampoc la diversitat. Consideren les expertes membres de la Comissió General de Salut i Gènere de l'Hospital de Sant Pau. En el cas de l'Alzheimer, tot i que de moment no hi ha cura, sí que existeixen fàrmacs pels símptomes, estimulació cognitiva i intervencions sobre l'estil de vida per alentir la malaltia. I aviat arribaran fàrmacs capaços de modificar el curs de la demència que són més efectius i si s'administren en etapes primerenques. En el cas del càncer, la necessitat d'un diagnòstic precoç és encara més evident. Per exemple, pel que fa al càncer de bufeta, que és el desè més freqüent en escala mundial, malgrat que la incidència és 3 vegades superior en els homes, les dones presenten pitjors resultats de supervivència en tots els estadis de la malaltia. I un dels motius que explica aquest fet és precisament el retard diagnòstic. La meitat de les dones que consulten per molèsties del tracte urinari inferior, com ara coïssor a l'hora d'orinar, reben sistemàticament tractaments per infecció, sense mirar més enllà. De fet, el 20% de les pacients han d'anar de mitjana entre 5 i 6 vegades a la consulta abans d'arribar a que el metge de capçalera comenci a pensar en un càncer. La dona pot haver acudit al CAP a l'octubre per molèsties urinàries, però com que les proves havien descartat la infecció, es va descartar per automàticament qualsevol altra patologia i es tornen a casa amb el diagnòstic d'ansietat. És considerat normal que hi hagi problemes d'incontinència, que és un símptoma menys tingut en dones pel fet de tenir la menopausa o haver tingut fills i tenir el sol pèlvic en baixa forma. No és normal tenir molèsties a l'orinar i cal investigar fins a trobar-ne el motiu per donar una solució a les dones. Amb dades del 2024 de la Comissió Europea i de la OCDE, les dones viuen de mitjana 5 anys més que els homes, però amb pitjor salut, perquè han d'enfrontar-se a diversos reptes que afecten negativament el seu benestar. A més del retard diagnòstic, els biaixos respecte al dolor que senten, les desigualtats en recerca i l'accés limitat a serveis essencials. La malaltia cardiovascular

0: escolar n'és un exemple paradigmàtic i molt conegut. Tot i ser la principal causa de mortalitat entre les dones, els símptomes de l'infart continuen basant-se en el patró masculí. El mateix passa amb l'autisme o amb el dèficit d'atenció, dues condicions infradiagnosticades en dones. Les malalties autoimmunitàries són una altra mostra flagrant de desigualtat en recerca i finançament. El 80% dels pacients són dones i aquestes afeccions són la tercera causa de malaltia i mortalitat femenina, després del càncer i les malalties cardiovasculars. No obstant, la mitjana que triguen en obtenir un diagnòstic és 5 anys, segons l'Associació de Malalties Autoimmunitàries dels Estats Units. Per si no fos prou, moltes de les patologies presenten un infraestudi crònic extrem, com ara la síndrome de fatiga crònica, que a més té associat a l'estigma de la no credibilitat per a alguns professionals. El problema que s'assenyala des de l'àmbit de les expertes rau en bona part en el fet que les dones estan encara infrarepresentades als estudis científics i assajos clínics. Fins al 1993 van estar-ne per completes excloses i a partir d'aquell any es va recomanar que no obligar a incloure-les. Com a resultat, durant dècades, els tractaments i la medicina s'han basat en cossos masculins. L'eficiència i seguretat dels fàrmacs no s'han tastat en dones, cosa que ha provocat que molts tractaments no funcionin igual, com ara les estatines pel colesterol o la immunoteràpia pel càncer, o fins i tot que es converteixin en perillosos. Algunes afeccions que afecten només les dones estan poc investigades i menys encara finançades, com és el cas de la síndrome premenstrual, que afecta el 90% de les dones durant l'etapa fèrtil, provocant dolor recurrent, fatiga, malestar psicològic, que interrompeix l'activitat diària durant uns dies cada mes. Mes rere mes, any rere any. En canvi, la disfunció erèctil, que afecta el 19% dels homes, concentra molta més investigació i finançament. Qüestions com la menopausa, la dismenorrea o el dolor de la menstruació continuen sent tabús. Fins i tot els trasplantaments són marcats pel sexe, tot i que sovint no es contempla. En desconeixem els motius, però quan una dona rep un òrgan donat per un home, els resultats de salut són negatius. En canvi, a l'inrevés no passa, i no és una qüestió simplement d'hormones, sinó que el sistema immunitari també funciona diferent. Incloure la perspectiva de sexe i gènere en salut és crucial per poder millorar la qualitat de l'atenció, perquè el cos d'homes i dones no funciona igual. Al final del segle passat ja es va començar a posar sobre la taula la necessitat d'adaptar la medicina per fer-la més equitativa per dones i també per la població en tota la seva diversitat. En aquest sentit, i afortunadament, la situació comença a canviar tímidament. Les investigadores són les primeres que s'estan posant les piles i les ulleres liles per mirar les dades i també per fer-nos les preguntes de recerca. A l'any 2021, l'Hospital de la Vall d'Hebron es va crear la primera comissió de gènere i sexe de tot l'Estat. El va seguir el Clínic el 2022 i després el Germans Trias i Pujol de Badalona. I ara, a poc, s'hi estan unint la resta de centres assistencials de Catalunya. De fet, la Covid va ser un catalitzador de la necessitat de començar a investigar i a tractar les dones de manera diferent. No tan sols la malaltia provocava casos més greus i de Covid persistent en dones, sinó que, a més, les vacunes que es van desenvolupar no funcionaven igual si tenien els mateixos efectes secundaris en els dos sexes. L'ànim passat, les dones que lideren aquestes comissions als diferents hospitals van publicar un opuscle. Ets una exagerada. 2. Biaix de gènere i sexe en salut. I van voler fer un pas més i van crear la Societat Catalana de Salut en perspectiva de sexe i gènere. Es tracta de la primera de l'Estat espanyol i una de les pioneres a escala europea. L'objectiu és promoure la recerca en perspectiva de gènere. I la finalitat és educar, generar curiositat i necessitat d'aplicar aquesta mirada amb ulleres liles en totes les especialitats. A més, l'objectiu és també promoure la recerca en salut i en afeccions que afecten les dones i disminuir la bretxa de representació femenina en recerca. Avançar, en definitiva, cap a una atenció més justa i de precisió pel 50% de la població que tenim al món. És veritat que les necessitats no són les mateixes, que hi ha canvis genètics en races i en geografies, però el que sí és cert és que aquestes biaixos, fugint per un cantó o per un altre, s'han donat a diferents parts del món. No hem de conformar-nos amb aquest no passa res, ni creure'ns que nosaltres podem amb tot. Demanar ajuda és una manera de tractar l'ansietat i l'angoixa, de visibilitzar aquesta part de les dones que no es veu, que és la seva resistència i la seva sofrença, i de fer que les medicines, fins i tot els antiinflamatoris o les estatines, com comentàvem fa un moment, siguin capaces d'actuar en aquells nivells que s'espera que siguin efectives i buscar quina d'elles, perquè pot ser tan senzill com un membre de la mateixa família, i no només la més barata, que és la que es fa servir per tot i de manera en el límit de la indiscriminació. No es tracta de que anem a omplir la sala d'espera dels metges. Es tracta de que busquem aquests metges que són que no necessàriament tenen que ser dones. De vegades les dones som el pitjor enemic de les dones. Que siguin sensibles a la possibilitat d'estar patint, presentant, sofrint, i que no tinguin la paciència suficient per esperar 2 anys i mig per permetre la porta de la medicina especialitzada, de la unitat experta en casos de malalties que empitjoren la qualitat de vida d'una manera flagrant. Good life. Tinguem, doncs, aquesta astúcia de dona i realment mirem-nos per dintre i reconeguem si hi ha diferència en el que experimentem i posem-nos davant del metge i diguem-li: sí, això sempre havia sigut així, però a partir d'ara he observat aquestes diferències. I si no, tenim dret a demanar una segona opinió, que probablement tampoc serà posada amb accés fàcil, que també l'haurem de pelear, però les dones som guerreres. Endavant a la batalla de la nostra salut.
1: Si vols notar la diferència. Ràdio Cubelles. Si vols notar la diferència. Ràdio Cubelles. Si vols notar la diferència. Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Doncs Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
2: Avui us porto una planta molt coneguda entre tots vosaltres, que és el julivert. És una planta que tant la podem trobar al mercat com la podem tenir al balcó de casa nostra o al nostre jardí. Llavors, bueno, us explico una miqueta, a part de les propietats culinàries que tots coneixem, doncs també una mica de propietats medicinals, que també en té moltes. Llavors, bueno, el julivert és de la família de les umbel·líferes, és a dir, de la família de l'anís, de l'anet, del fonoll, és de la mateixa família. Ho sabem reconèixer per la flor, perquè és com una umbrella, és com un paraigües. Llavors, en infusió, aquesta planta fa marxar el mal de queixal. No sé si ho sabies, Àngels, però té aquestes propietats. I després tant podem fer aquest, ens en podem empassar, com podem fer gàrgares, és a dir, ens ho podem passar per la boca, i tant pot ser com si diguéssim la tija com les fulles. Llavors, per aliviar aquest mal de queixal, doncs podem fer servir el julivert. Que tothom fa servir el clau, no? Quan molta gent ho fa servir, quan té mal de queixal, però el julivert era més desconegut, però bueno, també útil. Després també la seva, tan infusionat com menjat, és carminatiu, és a dir, que elimina els gasos i també és diürètic. I també després, per les dones, doncs, fa que no tinguin tant dolor de la regla. També es fa servir cru quan tenim digestions pesades. Llavors, també, per exemple, quan tenim moltes hemorràgies nasals, que de vegades hi ha gent que per diverses causes, augment de pressió o de vegades quan estem nerviosos, doncs es fa servir la infusió d'aquesta planta per controlar les hemorràgies. Després també per baixar de pes, és a dir, per aprimar-nos, doncs podem prendre el suc d'aquesta planta. Curiós, no?, aquesta aplicació, no?, avui en dia que tothom va a la farmàcia a comprar-se preparats, doncs mira, una planta que tenim al nostre abast i la podem fer servir per baixar aquest pes. Però després explicaré les contraindicacions del julivert, que tampoc podem abusar. Després també com es pot usar com un gran anticonceptiu, és a dir, es veu aquesta infusió per 3 dies seguits abans de tenir la regla. A veure, és un ús antic, no està comprovat al 100%, però pot ajudar. Després també s'utilitza en malalties de tipus digestiu, tant com són les diarrees, els còlics dels bebès o mal de panxa. Després també és útil per gent que té problemes de caspa, és útil per quan ens podem fer l'últim rentat del nostre cabell i posar-nos el julivert, doncs és útil per eliminar aquesta caspa. Després també va molt bé tant per via externa, que podem posar julivert en un pot amb alcohol i ens podem fer fregues a les cames, perquè va molt bé per la circulació de la sang, o bé per via interna. Després també va molt bé per estimular la vesícula biliar, per desfer les pedres dels ronyons, que aquest ús és molt important i és bastant desconegut. I després, si una mare, per exemple, vol deixar d'amamentar els seus bebès, doncs és una planta que disminueix el flux de la llet. Un ús que també desconegut, però que pot ser molt útil. Després, molt útil també, quan estem en èpoques que no tenim massa gana, doncs és útil prendre julivert. Molts usos, oi, Àngels? També és útil per aquesta obstrucció hepàtica, per tant, dit, no?, que també és útil per la vesícula biliar. Un altre ús, així com també la ruda, és bastant desconeguda, que també es pot fer servir per rentar-nos els ulls quan tenim conjuntivitis, sobretot. Doncs el julivert és molt útil per la conjuntivitis. També, un altre ús així curiós, és útil com a afrodisíac. Després també, en època estival, que són molt corrents les salmoneles, doncs és molt útil per tractar la salmonela. Quines precaucions hem de tenir? Per exemple, amb dones que estan embarassades, doncs hem de disminuir el seu gust perquè pot provocar avortament, perquè té un component essencial que és l'apiol que pot provocar aquest avortament. També té certa activitat antibiòtica, per això he dit que pot ser útil per a salmonella. Va bé pels ossos, val? Per reforçar els ossos, perquè té minerals com el potassi, el fòsfor, el cal, la calç, el ferro, vitamines A, C i E. Val? Després també, quan ens ha picat algun insecte, val? Un ús bastant desconegut també, podem picar aquestes fulles de la planta fresca sobretot, perquè sabeu que el julivert el podem trobar, o sigui, el podem comprar als supermercats, però també el podem trobar de forma salvatge. Llavors, aquestes fulles de la planta fresca es piquen i s'apliquen en forma de cataplasma per les picades d'insectes. I després també, gent que tingui problemes de mal alè, doncs les fulles es poden mastegar i es poden fer servir per tractar aquest mal alè. Després és útil també en el cas d'infeccions urinàries, un altre ús que desconeixíem. I realment, veieu que té moltes indicacions, però tampoc podem abusar d'ell, val? Perquè té aquest component de la piola aquest que pot ser neurotòxic, que dic que sobretot per les dones embarassades doncs totalment contraindicat. Llavors, doncs res, és anar-lo fer servint amb consciència, sense abusar, no? Mai es pot abusar de cap planta, però sapiguem bueno, que té un munt d'indicacions, a veure si seria bo no recordar-les, i això ja és més difícil. Doncs res, Àngels, gràcies a tots, gràcies als oients i fins la propera. Gràcies.
0: Molt bé, doncs Sílvia, hem arribat ja al punt final d'aquesta secció. Marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Enobotànica. Moltes gràcies. Fins una altra. Adéu.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i assolellat, amb alguns núvols alts ara a primera hora, però que a mig matí aniran desapareixent, i quedarà un dia doncs, amb cel clar al centre de la jornada, amb algun núvol llunyà al final del dia, amb una temperatura que ha pujat de nit i es mantindrà al centre del dia, situant-se al voltant dels 25 graus de mínima, fregant la nit tòrrida en diferents punts del municipi, i amb una màxima que estarà al voltant dels 31, amb una humitat i xafogor moderades. Vent feble i variable al matí i amb cous moderats a la tarda, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejola a partir de migdia. Per demà esperem que el temps sigui esplèndid, pràcticament amb sol i cel clar tot el dia, o com a molt amb algun núvol alt puntual a mig matí si és que l'arribem a veure, i amb una temperatura que baixarà una mica de nit, però en canvi pot repuntar una miqueta més de dia i estarà entre els 23 o 24 de mínima, mentre que la màxima podria situar-se entre els 32 o 33, amb una humitat força baixa i amb una mica de xafogor, però força controlada. Ben feble de mestral al matí i moderat de garbí a la tarda, fent que la mar demà estigui més moguda, ja que el vent pot arribar fins als 40 km hora i això farà que a la tarda tinguem maror amb una mar força alterada i que s'haurà d'anar força en compte a la zona de platja.
0: Ràdio Cubelles, notícies.
3: La piscina municipal de Cubelles ja ha obert les seves portes per donar el tret de sortida a la temporada d'estiu. El regidor d'Esports, David Ques, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles, a peu de la pròpia piscina, que l'Ajuntament assumeix un any més la gestió directa de l'equipament de manera provisional, després de que la licitació conjunta amb el bar-restaurant no es pogués cloure per qüestions tècniques. L'objectiu és, de cara a l'any vinent, la gestió passi a ser completament externa. Així ho explicava el propi regidor d'Esports, David Ques.
4: Sí, doncs, de veritat que molt, molt contents de poder obrir-la. Al final, doncs, a contracorrent l'hem pogut obrir. La piscina, al final, doncs, partíem a principis d'any de que se l'emportés el que guanyés la licitació del bar-restaurant piscina. Al final, per qüestions tècniques, la licitació no es va poder treure i al final doncs, aquest any la tornem a gestionar nosaltres i ja de cara a l'any que ve doncs, sí que esperem ja definitivament que la gestió sigui completament del bar-restaurant piscina. Tot el mateix, al final nosaltres el que fem és gestionar-la, ficant el tema del socorrisme i el manteniment de la piscina, i a partir d'allà horari, taquillatge i tot és exactament el mateix dels darrers anys.
3: La reobertura de la piscina és una de les mesures més esperades de l'estiu, especialment per fer front a les altes temperatures. També per als nens i nenes que participen dels campus que organitzen les diferents entitats esportives de Cubelles i que de dilluns a divendres omplen les instal·lacions esportives.
4: Sí, al final la piscina, a part de ser un refugi climàtic, doncs també donem servei als campus, que aquí al poliesportiu doncs ens podem trobar setmanes on hi ha més de 500 nens al poliesportiu, i crec que era una necessitat pel poble, tant per als usuaris de cada dia com les entitats esportives que gaudeixen d'aquesta piscina i donen doncs, aquest refugi amb aquestes calors que estan donant ara a tots els nens i nenes.
3: El funcionament de la piscina manté les mateixes condicions i tarifes de l'any passat, diferenciades entre residents i no residents, amb tota la informació disponible al web municipal cubelles.cat. Els tíquets es podran adquirir directament a les instal·lacions i per qüestions de seguretat només es podrà pagar amb targeta de crèdit. La piscina, doncs, estarà oberta cada dia de dilluns a diumenge de les 11 del matí fins les 7 de la tarda i fins al proper 6 de setembre. A més, l'Ajuntament ha habilitat una zona de pícnic amb taules i cadires, el que era la terrassa del bar poliesportiu, i per fer més còmode l'espai d'esbarjo per totes aquelles persones que vulguin passar una estona a la piscina municipal.
0: La regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Cubelles, Renata Bedós, ha confirmat que totes les famílies empadronades a Cubelles que van sol·licitar una plaça per als seus nadons a la Llar d'Infants Municipal La Draga tenen la plaça assegurada per al curs que ve, 2026-2027. La demanda ha obligat a realitzar un sorteig que s'ha fet fa pocs dies i, finalment, els ajustos en l'oferta inicial han permès absorbir totes les famílies empadronades a la vila que ho havien sol·licitat. Segons ha explicat la regidora, la Llar d'Infants La Draga afronta ara el seu segon curs consecutiu amb una previsió d'ocupació plena. En el de les places D2 hi haurà un total de 80 infants distribuïts en 4 aules, completant les 27 places noves que s'han ofert. Pel que fa a I1, de les 36 places disponibles, 32 han estat ocupades per infants empadronats, mentre que les 4 restants s'assignaran mitjançant la llista elaborada amb el sorteig. I Renata Bedós ha destacat que les famílies empadronades que ho han sol·licitat han obtingut totes plaça per aquest curs que ve a l'Escola Bressol Municipal.
5: Sobretot en el grup de I1, per tant, vam haver de canviar l'oferta inicial. Es va canviar l'oferta inicial i, tot i així, es va haver de fer un sorteig. Del que sí que, després d'aquest sorteig i un cop fet la matriculació, tots els nadons que estaven empadronats a Cubelles, tots aquests han entrat a la llar d'infants. Sí que hi han casos de nens que estan en llista d'espera. Però, en principi, tots aquells nens nadons empadronats que empadronats a Cubelles, tots tindran plaça a la llar d'infants.
0: Un dels temes clau per al funcionament del servei és el contracte de gestió de la llar d'infants, que continua prorrogat. Renata Bedós ha anunciat que, gràcies a l'aprovació del pressupost municipal, ara es podrà tirar endavant la licitació nova tan aviat com sigui possible. La regidora d'Ensenyament, Renata Bedós, ha comentat que el contracte ha de permetre millores diverses.
5: A més, és un contracte que tothom està esperant l'Ajuntament, perquè ara mateix, com bé dius, és un contracte prorrogat i no podem continuar amb un contracte prorrogat. Ho està esperant l'empresa, que és la primera que està esperant tenir un contracte en vigor, tal com hauria de ser, i l'està esperant les treballadores, perquè si segurament el nou contracte no complirà totes les expectatives que elles tenien, però sí que suposa un increment respecte al que ara estan cobrant les treballadores, tot i que hi va haver una millora amb les condicions del conveni laboral, que això va millorar alguns dels sous sobretot de les treballadores que menys cobraven. Jo insisteixo, estem aquí, no tornarem enrere, no tornaré a explicar tot el rosari que vam patir, però justament estem aquí perquè es van haver al·legacions al primer pla de viabilitat. Si s'hagués acceptat el primer pla de viabilitat i en aquell moment hi havia pressupost, hagués tirat aquella licitació endavant. En el moment en què es van millorar les condicions i es van sobredotar el contracte de la licitació de La Draga, doncs llavors hem hagut d'esperar que hi hagi un nou pressupost.
0: I de cara a un futur proper, la regidora B2 ha valorat positivament l'anunci recent del govern espanyol de reduir les ràtios un 50% a l'etapa educativa de 0-3 anys progressivament a partir del curs 2027-2028. Tot i que la regidora cubellenca ha advertit de la complexitat de l'aplicació pràctica d'aquesta mesura, diu que encara no s'aplicarà aquest mateix curs, cosa que dona un marge a l'Ajuntament per anar adequant les instal·lacions de La Draga de cara al curs següent, 2027-2028, especialment pel que fa a les aules de nadons de I0, ja que, segons aquesta nova mesura, passarien dels 8 infants actuals a 4 infants per classe. Per aquest motiu, Renata B2 espera que la mesura vingui acompanyada de recursos per als ajuntaments.
5: Una bona decisió que ha pres el govern és que no s'aplicarà aquesta baixada de ràtios en el proper curs 26-27, ja que ara mateix no estem preparats per fer aquesta baixada de ràtios, no? Però en el principi la idea és que sí que es faci en el curs 27-28 i per tant esperem que tinguem aquest any de marge per poder adequar en aquest cas la llar d'infants municipal, ja que ara mateix les aules tenim dues aules d'infants de I0 que tenen una ràtio de 8 nadons. Segons aquest decret haurien de ser 4. Mm-hmm. Per tant, doncs, clar, estem parlant de que tenim ara mateix una llar d'infants a tope, o totalment ocupada, i per tant, si fem una baixada de ràtios, hauríem de valorar doncs, si en aquest cas tenim ara mateix 16 nadons matriculats en I0, si fossin ràtios de 4 estaríem parlant de 4 classes. Jo espero que aquests canvis vinguin acompanyats de suport, ja sigui de la Generalitat o del propi Estat central, perquè és que si no, no podem fer front.
0: La proposta del govern espanyol de reducció de ràtios s'ha fet pública aquest 24 de juny passat i tindrà efectes tant en centres públics com privats de l'etapa 0 a 3 anys. Concretament, contempla unes ràtios per educador de 4 infants entre 0 i 1 any, 6 nens o nenes entre 1 i 2 anys i 8 infants entre 2 i 3 anys. Modificacions que, en cas de tirar endavant, començarien a aplicar-se al curs 2027-2028 i s'estendrien de manera progressiva en els cursos posteriors. Durant el mes de juliol, el govern espanyol preveu més trobades amb els sindicats per conèixer la posició definitiva sobre aquestes propostes del Ministeri.
3: Cubelles va celebrar el passat dissabte una nova edició de la Festa de la Bicicleta, que va assolir una participació de més de 260 persones, superant així en 40 participants la xifra de l'any passat. La recaptació de les inscripcions, 522 euros, s'han destinat íntegrament a Càritas Cubelles. De cara a les properes edicions, el regidor d'Esports, David Kess, ja ha anunciat que es traslladarà l'esdeveniment a mesos menys calents per millorar el confort dels participants.
4: Sí, com vaig comentar, el tema del dia de bicicleta ho volíem passar a un mes menys calorós. Sabem que ara són mesos molt, molt calorosos i el tema és que volíem aprofitar doncs, aquest últim any de fer-ho la setmana d'abans del Tour de França per donar el tret de sortida. Però vull comunicar que de cara a anys següents doncs, la idea és fer-ho amb mesos menys calorosos perquè la gent doncs, no passi tanta calor i que sigui tot millor.
3: La festa, com és habitual, va acabar amb el lliurament de premis i reconeixements als grups més nombrosos, com va ser el cas de l'Aerojumping Cubelles, i d'altres premis, com la bicicleta més ben guarnida o la bicicleta més antiga, entre d'altres. A més, també es van fer els habituals sortejos de material esportiu i també bicicletes. A més, la Festa de la Bicicleta va ser l'avançada del pas del Tour per Cubelles i d'aquesta manera també es va repartir merchandising de la Volta Francesa. I pel que fa al Tour, doncs ja està tot a punt per al pas de la Ronda Francesa aquest proper diumenge, un esdeveniment que es preveu històric. El regidor ha explicat que les vies, sobretot pel que fa a la carretera, estarà tallada a la circulació a partir de 11:45 del migdia i fins les 5 de la tarda. Tot i així, Cubelles no quedarà incomunicada gràcies als seus passos subterranis i elevats que fan que doncs, la gent es pugui moure d'un cantó a l'altre del municipi. David Kess ha fet una crida a la ciutadania a gaudir de l'esdeveniment amb civisme i previsió, recordant que els que arribin primer i més d'hora tindran les millors vistes per viure aquesta fita esportiva segurament irrepetible en els propers anys.
0: La Generalitat ha anunciat que aixecarà els peatges de l'autopista C32 aquest diumenge pel pas del Tour. A Cubelles hi haurà 76 voluntaris col·laborant directament amb la cursa ciclista en el seu pas per la vila. La Generalitat ha anunciat aquest divendres passat quin és el dispositiu de seguretat i mobilitat que té a punt per la sortida del Tour de França aquest cap de setmana que ve des de Catalunya. La primera etapa, el dissabte 4 de juliol, serà una contrarrellotge per equips dins de Barcelona aquest dissabte, sense afectar el trànsit fora de la ciutat. En canvi, en la segona i la tercera etapes, els ciclistes faran recorreguts més llargs entre Tarragona i Barcelona i des de Granollers fins als Angles, amb afectacions, per tant, a uns quants pobles i ciutats del país, entre els quals Cubelles. Una de les mesures que s'han anunciat per a garantir les alternatives de mobilitat és l'aixecament dels peatges de l'autopista C32 que serà entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. Segons el govern de la Generalitat, però, aquests horaris podran ajustar-se en funció del moment en què es vagi restablint la circulació a la carretera C31 al tram afectat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha comentat aquest divendres passat que les vies per evitar els talls de trànsit seran les autopistes C32 i AP7.
6: Tenim com a ruta alternativa la C32 i la AP7, que són dues vies que poden ajudar a gestionar les derivades del trànsit pels talls que es produiran durant aquestes 4 hores. I per tant, doncs és molt important que la ciutadania pugui seguir els consells a través de les xarxes oficials tant del TUR com del Servei Català de Trànsit, que anirà donant la informació sistemàtica durant tot el dia per tenir en compte aquesta mobilitat alternativa amb aquestes dues vies, no?
0: Les autoritats han afegit també que recomanen prioritzar el transport ferroviari, planificar els desplaçaments amb molta antelació i consultar la informació del trànsit en temps real mitjançant els canals oficials de les operadores, tant de la Generalitat com també del Tour de França. Durant el període operatiu s'activaran aproximadament 3.600 efectius policials, 1.500 dels quals estaran destinats a funcions vinculades a la mobilitat, com la seguretat de la caravana del Tour, els equips i la gestió dels talls de les vies. A més, el dispositiu preveu la coordinació del Servei Català del Trànsit, Protecció Civil, Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques i altres serveis assistencials. I concretament a Cubelles hi haurà 76 voluntaris que faran tasques de suport pel pas del Tour de França aquí a la vila. Els castellers del Foix han coronat el 3 de 7 a Vilanova i la Geltrú. La colla cubellenca ha sumat un altre castell de 7 en la diada de Bajamar de la ciutat veïna al costat dels Bordegassos i els Xicots de Vilafranca. Els castellers de Foix han actuat aquest dissabte al vespre a la diada castellera del barri de Bajamar de Vilanova i la Geltrú, convidats pels seus padrins els Bordegassos i al costat dels Xicots de Vilafranca. Els cubellencs han assolit un altre 3 de 7, un castell que han demostrat aquesta temporada que el tenen ben treballat, sòlid i que el poden aixecar en les places on compten amb una pinya suficient. De fet, ja porten 6 3 de 7 descarregats aquest any, tants com tots els que havien aconseguit fins ara en tota la seva història. A continuació, han fet també una torre de 6, un castell que tècnicament està dins de la gamma de 7 i que també l'han descarregada tranquil·lament a la Rambla de la Pau, al costat del monument a Francesc Macià a Vilanova i la Geltrú. Sumen també 6 torres de 6 en el que porten de temporada i l'actuació, els castellers del Foix l'han resolt amb un 4 de 6 que ha deixat molt bones sensacions als cubellencs. Així s'ha expressat en Magí García, cap de tronc de la colla cubellenca.
7: Sortim de Vilanova amb sensacions molt bones. Al final hem tornat a fer un altre castell de 7, com és el 3 de 7, que ja és el 6è de la temporada. I la veritat és que sortim amb sensacions molt bones, a més de poder adaptar-nos a canvis que van sorgir només a arribar a la plaça. I la veritat que la colla es va adaptar molt bé i sortim molt contents.
0: Des dels castellers del Foix, en Magí García, cap de tronc de la colla, també ha parlat de com es va viure la calor i del moment en què es troba ara mateix la colla un cop superada la primera meitat de la temporada.
7: La calor és algo que ja als castells és un dia a dia, sobretot quan ja entrem a l'estiu, però la veritat és que no va suposar cap perill, almenys a nivell tècnic, dins de la diada. Sí que és veritat que potser en avançades rondes sí que notes la camisa una mica més mullada i si ets del tronc les sensacions són una mica diferents, però no res perjudicial. Bueno, al final estem demostrant aquesta temporada que la colla pot fer castells de set, que els pot moure al voltant del territori i que tenim un nivell de colla que ara mateix està en el seu nivell més alt. El nostre objectiu seria seguir amb aquest rumb i seguir passejant els castells de set i si podem donar-li més amplada, endavant.
0: Magí García, cap de tronc dels castellers del Foix, ha parlat també dels reptes que tenen previstos de cara als pròxims mesos.
7: Doncs ara mateix ens centrem sobretot en donar molt de rodatge tant a tronc com a pinya, que tothom es senti segur a la posició on li pertoca cada castell. I com a objectiu proper suposo que seria recuperar el 4 de 7 per donar més varietat als castells de 7 de la colla. I no sé, a curt termini, això, a llarg termini ens encantaria seguir ampliant la gamma de 7, però no puc prometre res.
0: En la diada d'aquest dissabte, els bordegassos de Vilanova han acabat satisfets també amb una actuació en què han assolit el 4 de 8, el 3 de 8, el 5 de 7 i el 7 de 7. També han descarregat els 8 pisos els xicots de Vilafranca, que han completat el 4 de 8, així com un 3 de 7 i el 5 de 7. Comença la informació pública sobre el Pla de Protecció i Ordenació del Litoral Català. Durant un mes es consultarà tant la ciutadania com els ajuntaments i la resta d'administracions i entitats del litoral, al mateix temps que continua en marxa el procés participatiu pilotat per la Generalitat. Aquest pla vol treballar per una gestió integrada de tota la franja litoral del país i vol ser el full de ruta acordat entre tots els agents que operen a la costa fins a l'any 2100. El pla té com a principals mandats abordar l'adaptació costanera als riscos climàtics, revertir la pèrdua de biodiversitat al litoral i millorar la governança de la costa. A Cubelles, en la documentació inicial, per exemple, hi ha una aposta que passa per millorar la connectivitat natural entre el mar i l'interior a través del riu Foix. Els mesos de setembre i octubre, la Generalitat preveu convocar nous tallers territorials per abordar específicament la construcció de rutes d'adaptació al canvi climàtic que estiguin adaptades a la realitat de cada àmbit costaner, que s'han de complementar amb tallers temàtics amb persones expertes de cada sector. El procés participatiu finalitzarà el mes de novembre amb la presentació dels resultats i amb les conclusions a cadascuna de les vegueries litorals que els hauran de validar. Les aportacions rebudes, tant durant el procés de participació com durant la informació pública i les consultes, serviran per concretar una primera proposta d'actuacions i escenaris de cap a on ha d'evolucionar la costa catalana. La intenció del Govern de la Generalitat és aprovar inicialment aquest pla el 2027 i que sigui definitiu el 2028. I que un cop estigui aprovat i en vigor, es podrà revisar passats 10 anys, tot i que la intenció és actualitzar-lo de manera continuada perquè sigui permeti una gestió adaptativa de la costa fins a l'any 2100. Un cop aprovat, el pla dedicat al litoral comportarà determinacions que poden afectar 70 municipis costaners, com Cubelles, i a 21 municipis interiors.
8: El Centre Social de Cubelles acull fins al 30 de juny una exposició del taller de pintura creativa del Casal d'Avis que mostra el talent d'una quarantena de participants, una mostra que, com dèiem, es podrà visitar fins aquest 30 de juny i que recull obres realitzades per una quarantena de participants del taller. Tot plegat dirigit per la professora Maria José Collantes, que és també artista de Crea Cubelles. Precisament Ràdio Cubelles li ha fet durant el temps diferents entrevistes. Maria José Collantes també va ser l'autor d'una de les samarretes de Ràdio Cubelles. Ella mateixa, en el decurs d'una entrevista aquí a l'emissora municipal, es presentava d'aquesta manera.
9: Sí, jo pintava molt de petita, moltíssim, i bueno, vaig anar a classes de pintura durant un parell o tres anys, i la veritat és que ho vaig deixar durant una temporada i després m'hi vaig tornar a posar. I ara la veritat és que l'art per mi és el meu modus vivendi, en el sentit de no m'hi dedico, sinó en el sentit de disfrutar de l'art i de la pintura.
8: Durant la conversa amb Ràdio Cubelles, Collantes explicava que no es dedica professionalment, però que sí que la pintura l'ajuda a superar la seva malaltia, la fibromiàlgia.
9: Bueno, perquè dedicar-se en ple al tema de l'art és molt complicat i, bueno, sí que és veritat que tinc bastanta sortida a nivell de redes socials i tot això, però de moment no m'hi dedico a ple. Sí que m'hi dedico molt perquè no sé si ho sabeu, però jo tinc una enfermedad que es diu fibromiàlgia i la pintura a mi em serveix per oblidar el dolor. Llavors, aquestes hores que jo em dedico, que en el moment en què pinto perdo el món de vista, em serveix per evadir-me una miqueta del dolor que tinc en general. I la veritat és que hi disfruto molt i m'hi passo moltes hores i bueno, faig moltes tècniques diferents. Això sí, treballo el pastel, treballo l'acrílic, treballo la pintura digital i treballo l'oli.
8: Entre d'altres, Collantes ha participat d'exposicions col·lectives en Crea Cubelles. Recorda la del Cavaller de Cubelles o una altra en homenatge a Paulina Schumann, filla del pallasso Josep Andreu, Charlie Rivel.
9: Sí, perquè som un grup d'artistes d'aquí de Cubelles que ens hem reunit i la veritat és que estic encantadíssima amb ells i hem fet algunes exposicions junts, d'algunes que han sortit molt bé i a mi m'agrada moltíssim i fer coses del poble. Això sí que va ser molt important, sobretot la del castell de Cubelles, que vaig descobrir el castell. Això sí que era una cosa que desconeixia. Hem fet també el tema de la Paulina. M'ha agradat molt participar i seguirem fent coses pel poble i per la cultura.
8: Recordem aquests últims dies per visitar aquesta exposició del taller de pintura creativa del Casal d'Avis, que mostra el talent d'una quarantena de participants, tot plegat dirigit, com dèiem, per la pintora cubellenca Maria José Collantes, vinculada a Crea Cubelles.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
10: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
11: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
12: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
13: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
11: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Bon dia, Catalunya. Desperta un cop més. Això és ràdio, la 31, la família. Venim directes del Balboa, un dia més. El meu cosimà porta 36 hores despert, no ho entendries. No. El Bardi, el Goig, el

Ara en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribarem amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.